0: mes més continuem amb les entrevistes mensuals amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. En aquesta edició parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, la candidatura al Pla de Barris, la participació ciutadana i les assemblees de barri, a més de la Fira de la Primavera que arrenca aquest divendres. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Bé, comencem, si li sembla, parlant de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. La presentació es farà amb motiu de la Fira de la Primavera aquest divendres. Serà la carpa institucional. Com serà aquesta remodelació i quins són els motius que han portat a l'Ajuntament a impulsar aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, la plaça del teatre?
1: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi, puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarada a això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, de que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
1: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa anexa que sense inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà evidentment a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació, per tant en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano amb una frase o amb unes paraules com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada.
1: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings, la presentació serà aquest divendres.
1: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat amb aquest lema que diem, no? La ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: Una altra informació important de les darreres setmanes, n'hem parlat aquí a través de la ràdio, sobretot quan es va fer la seva presentació, estem parlant de la candidatura al Pla de Barris amb una inversió prevista de 16,7 milions d'euros, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta ràdio quan hem parlat del Pla de Barris. És una candidatura que l'Ajuntament presenta, en aquest cas, o presentarà a la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat qui decidirà si finalment aprova aquesta inversió o no. Una inversió important, 16,7 milions d'euros, que inclourà o contempla 37 actuacions en barris com la Solana, el nucli antic o el centre. Sens dubte, si finalment s'aconsegueix aquests diners, aquesta inversió de 16,7 milions d'euros, serà important per la ciutat.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu a la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant en la transformació com amb la transformació ecològica, com en la transformació sociocomunitària i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament, en els últims anys, està tenint Sant Andreu a la Barca. Sant Andreu a la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu a la Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quins han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a Ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no?, i també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització, la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no?, que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i, per tant, l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que ja estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el pla de barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu la Barca.
0: Doncs el Pla de Barri és una altra qüestió que volíem abordar avui en aquesta entrevista mensual. Passem ara a les assemblees de barri i les oficines de l'alcalde. Ha sortit al carrer aquests dies, oficines en tots els barris de Sant Andreu de la Barca, i fins i tot s'ha afegit en aquesta ocasió com a novetat aquestes visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, on ha pogut conversar amb els joves, els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Qui s'ha trobat, alcalde?
1: Doncs no hem deixat mai d'estar al carrer, per tant, sobretot un alcalde, un regidor, regidora, ha d'estar al carrer, i per tant hem de fer aquesta política de proximitat, que ens la creiem moltíssim, més jo penso que forma part del nostre ADN polític, i la veritat és que, com totes les edicions anteriors, molta participació, gent preocupada també per seguir millorant la ciutat de Sant Andreu a la Barca, gent que també ens reconeix que hi ha molta feina feta darrere i, per tant, confia en que l'Ajuntament li pugui solucionar el seu problema, per tant, també s'apropen a demanar-nos, doncs, altres problemàtiques que puguem adoptar solucions perquè aquestes no segueixin repetint. I com a gran novetat, el que ens vàrem donar compte és que tant a l'oficina de l'alcalde com a les assemblees la participació del col·lectiu jove no estava gaire representada, per no dir gairebé res, no? Molts pocs joves participaven de les assemblees o venien a l'oficina d'alcalde. Per tant, vam decidir anar als instituts, anar on estaven els joves, a conèixer les seves opinions. En aquests tres dies que he pogut visitar els tres instituts de la ciutat, m'he reunit amb 64 joves. Per tant, crec que dins de la mostra, és una mostra important, perquè hem pogut recollir moltes inquietuds per part dels joves. La principal és poder generar activitats al voltant d'aquesta edat jove, i per tant aquí els hem pogut explicar, doncs, totes les activitats que fa l'Espai Jove. Els hem pogut explicar que des de l'inici del mandat Sant Andreu de la Barca ha destinat anualment 80.000 euros més respecte als pressupostos del mandat anterior. Per tant, aquest canvi substancial i aquesta aportació de recursos ha fet que el ventall d'activitats hagi crescut considerablement. Els hem pogut explicar en quin punt es troba també a l'Ateneu Jove, no? Aquest espai de referència que ha de millorar l'Espai Jove actual i que, per tant, ha de ser també aquesta columna, diguéssim, principal de tota l'actuació, de tota l'oferta juvenil a Sant Andreu de la Barca, la pública i la que no és pública, també, perquè ha de ser un espai obert a tothom. I també els hem pogut respondre moltes preguntes, com per exemple què passa amb el centre comercial. Hem pogut explicar, diguéssim, fil per randa i amb molt de detall què passava amb el centre comercial. Hem pogut també explicar-los les diferents actuacions que estem fent amb l'àmbit dels patinets o del civisme, perquè conjuntament, com un equip, ens puguin ajudar que la ciutat, doncs això, sigui més segura, sigui més cívica. I la veritat és que m'he portat una grata sorpresa, perquè els joves, amb una gran capacitat d'anàlisi i també de reflexió, doncs m'han fet arribar, diguéssim, qüestions importants, com estan preocupats per l'habitatge. Tot i ser molt joves, ens vam reunir amb gent de primer, de segon i de tercer i quart d'ESO, per tant, gent que potser encara per independitzar-se li queda uns anys, però ja estan veient aquestes circumstàncies. I hem parlat també de la seva formació, no? De tota l'oferta formativa que té Sant Andreu a la Barca. M'han acompanyat el regidor de Joventut i la regidora d'Educació, i per tant els hem pogut explicar tota l'oferta que Sant Andreu està treballant per poder ampliar en l'àmbit de la formació. Molt contents, la veritat, és una una experiència molt gratificant, és una experiència que m'agradarà continuar repetint en les pròximes edicions de l'oficina de l'alcalde, i per tant jo crec que és una bona manera també de que els joves vegin que l'equip de govern, que l'alcalde és accessible, que poden parlar amb ell, que els poden fer arribar les seves preocupacions, i que més enllà d'això són persones com ells, normals i corrents, amb els nostres virtuts i els nostres defectes, i que sobretot que som gent que poden comptar amb nosaltres per poder, diguéssim, millorar la seva vida i que ens ajudin ells a nosaltres a millorar la ciutat també.
0: Estem a les portes de la Fira de Primavera, per tant, acabem com hem començat, parlant d'un dels actes de la Fira de Primavera, que és la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la carpa institucional, davant de la ràdio i davant de l'edifici del Centre Cultural Aigües Toses, per tant, no té pèrdua, i a les 6 de la tarda es presentarà aquest projecte. Parlant de la Fira de la Primavera, alcalde, com es presenta, tenint en compte que és una fira on hi ha importància en el comerç, el teixit comercial de Sant Andreu de la Barca, però també a les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca que també participen de forma activa, que tindrem actuacions musicals, a més de gent de la casa, com Los Sobraus o també l'Anna Guerrero. Què espera d'aquesta Fira de la Primavera? O...
1: Espero, desitjo que sigui una gran experiència per tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i, per tant, també per aquelles persones que es vulguin visitar de fora de Sant Andreu de la Barca. Com tu bé deies, és una fira que el que busca és aquest protagonisme del comerç local, però sobretot des de l'Ajuntament i també des de l'àrea de promoció econòmica, el que hem volgut potenciar en aquesta fira és que l'experiència dels veïns que la vulguin visitar i de la gent que vulgui venir de fora és precisament que puguin gaudir de moltíssimes coses. Puguin gaudir de la gran oferta comercial, puguin conèixer una miqueta més com és Sant Andreu de la Barca, quins projectes de futur té Sant Andreu i les seves entitats, que són l'ànima de la ciutat, i a més els hi volem ensenyar també la nostra restauració, el nostre talent local, els nostres artistes locals, i per tant el que volem generar és una gran experiència perquè totes i tots, diguéssim, puguin veure des de matí fins a la ben entrada a la matinada, puguin gaudir de tot tipus d'experiències i de molts àmbits diferents. Aquest any comptem amb un 20% més d'expositors comercials, ampliem també la zona que va dedicada a l'oferta automobilística, tindrem 17 entitats que participaran d'aquesta Fira de Primavera i podran explicar al conjunt de la ciutadania quina és la seva acció social o esportiva o cultural, i a més tindrem 6 espais gastronòmics, 4 dins l'esplanada, 2 fora de l'esplanada, que ens ajudaran també a conformar aquesta gran oferta. I totes les nits, divendres i dissabte, i la tarda de diumenge, tindrem actuacions musicals que el que faran és posar la ciradeta, la festa, el gaudi de totes les persones que vinguin a visitar, els veïns i veïnes que vinguin a visitar la fira, però també, com deia, els veïns que ens vinguin a visitar de fora i que coneguin Sant Andreu de la Barca.
0: Una Fira de la Primavera, que evidentment des de Ràdio Sant Andreu farem doncs una amplíssima cobertura, com fem habitualment, no només a la pàgina web, sinó també a través del dial i a través de les xarxes socials. Alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista mensual, on hem parlat de molts temes: Fira de Primavera, remodelació de la plaça Federico García Lorca i sobretot aquesta candidatura al Pla de Barris, un dels temes importants de les darreres setmanes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat del resultat d'aquestes assemblees de barri i aquesta oficina de l'alcalde, sobretot centrada en aquesta ocasió també en els instituts. Gràcies i bona Fira de Primavera.
1: Gràcies a vosaltres i desitjo que passeu una gran Fira de Primavera i que ens acompanyeu en els carrers i places de la ciutat, on hi haurà un munt d'activitats per tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'inici aquest divendres de la Fira de la Primavera, de la nova edició de la Fira de la Primavera, carregada d'activitats durant tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit, repassem algun d'aquests actes. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegir marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona.

0: que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat i que bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
2: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera, una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
2: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
3: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
2: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebraran la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals.

0: Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació. I continuem parlant d'aquesta Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. Hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques què esperen d'aquesta fira i quines són les activitats que hi esperen participar. És un reportatge de Joel Carrasco.
1: Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per celebrar la Fira de la Primavera. Els carrers ja comencen a preparar-se per celebrar aquesta festivitat, que per molts santandreuencs marca l'inici de l'estiu. Aquest divendres el programa inicia amb l'Escape Room Galàctic a la carpa institucional i clourà el mateix dia amb la barca Afternaval. Hem sortit als carrers per preguntar-li a santandreuencs com reben aquesta festivitat.
2: ¿Usted qué es lo que más le gusta cuando llegan estas fechas? ¿Salir con los amigos, el buen tiempo?
3: Sí, salir con los amigos un ratillo. Sí, el tiempo también acompaña, ¿no?
2: ¿Sabe qué conciertos va a haber este fin de semana?
3: Ay, pues no sé, me parece que sale la Ana esta que canta. Que
2: los sobraos también.
3: Eso, los sobraos. Uh-huh. Ajá.
2: ¿Le gusta ese tipo de música?
3: Sí, me gusta la chica como canta.
2: Uh-huh. ¿Irás a los conciertos?
3: Sí, que voy a verla.
2: De normal, usted cuando sale para las fiestas mayores, o bueno, en este caso la Fira de la Primavera, ¿va usted a los chiringuitos, a los puestos a comer, a cenar? ¿Cómo
3: a
2: lo
3: ver,
2: hace?
3: Sí, salgo, a ver, me arrimo y me tomo algo.
2: Hola, buen día. ¿Usted sortirá para la Fira de la Primavera?
4: Sí, y tan, estaré por aquí si tengo bastantes ganas.
2: Uh-huh. ¿Usted que es jove, que es el que más le agrada de la Fira de la Primavera?
4: Els concerts que fan el divendres i el dissabte per la tarda-nit.
2: Normalment, quan hi va amb amics, amb familiars?
4: Normalment amb amics. Amb la família no acostuma a sortir perquè ells acostumen a agafar-se aquell fin i se'n van fora. Però els meus amics sí que sortiran.
2: És a dir, que t'agrada, no?, una miqueta el jaleo?
4: Sí, bastant. Sí. A partir de les 12 de la nit comença l'UO.
2: A part de del que parlem d'oci nocturn, també participes en altres activitats fora de l'oci nocturn?
4: Pues la veritat és que no he mirat a veure què fan en part de l'oci nocturn, però crec que fan un escape room al Parc Central que potser interessa.
2: Uh-huh. I vostè va per les paradetes a sopar, a prendre alguna cosa, participa de la restauració local?
4: Sí, intentem abans de sortir de festa doncs sortir a prendre alguna cosa per l'Avinguda de la Constitució o aquestes parades que fiquen per allà.
2: Què és el que més li agrada de l'ambient de la Fira de la Primavera?
4: Doncs que surt tot el poble, al final està tot el poble concentrat allà en poc espai i doncs, veus a gent que fa temps que no veus.
2: És a dir, que té ganes, no?, de que arribi ja demà?
4: Sí, comencem amb força, sí.
2: T'agrada més aquesta Fira de la Primavera, que normalment són com una prèvia de les festes majors, a cap i a la fi, però amb menys gent, o li agrada més que arribi ja la festa major?
4: Home, la festa major és més especial, però el bo de la festa aquesta de la primavera és que és com l'inici de l'estiu. Uh-huh. I ja comença a haver-hi bon ambient, a fer bon temps, i és com un moment bastant especial de l'any.
2: Què li agrada més, el divendres, l'afternaval de la barca, o el dissabte, els concerts?
4: Bueno, jo crec que el divendres serà més guai. Al final tot acaba una mica més tard i una mica més de jaleo, que no el dissabte, que és una mica més descafeinat.
2: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
4: Bueno, jo els invitaria que vinguessin a viure-la. Al final, si no venen, és complicat explicar. Han de venir i viure-la una mica, que aquí a Sant Andreu tothom l'agafem amb carinyo.
2: ¿Vostè participarà a la Fira de la Primavera? ¿Anirà?
5: Sí, bueno, iré, sí, claro.
2: ¿Normalment hi va?
5: Sí, cada año.
2: ¿Qué es el que más le agrada? ¿La música, los conciertos, las paradetas?
5: A mí las paradetas. A mí yo no estoy para música ni concierto.
2: ¿Las paradetas de comercio?
5: De todo. Me gustan.
2: ¿Y compra de vegades allá?
5: Bueno, según si me interesa, sí. Si no, pues no, según los precios, ¿no? Claro, pues sí.
2: ¿Usted cuándo iba? ¿Iba en familia, en amics?
5: No, voy yo con mi familia, claro, con mi hija, mi hijo, mi nieto.
2: ¿Qué le agrada más, la festa major aquesta de la primavera o la festa major de setembre?
5: Bueno, la de setembre es mejor.
2: Però en aquesta no hi ha tanta gent.
5: Exacto, entra mejor.
2: Bueno, hi ha gent que la considera que és la primera fira que dona pas a l'estiu. Ja fa bon temps, tenia ganes d'estiu?
5: Sí. Home, jo no tengo mucha, porque a mí el sol que me molesta mucho, pero sí que ya es hora, tanta lluvia y tanto historia, pues sí, la verdad que sí que disfruten todos los que puedan y...
2: ¿Y cómo es? ¿Amb ganes de Fira de Primavera?
5: Sí, sí, ganas siempre. La
2: ¿Y habrán concerts, festas?
5: Sí, yo iré a tomarme algo por ahí y a echar un vistazo. No soy la que va a estar toda la noche, porque no tengo edad para eso, pero bueno.
2: Si haguessis d'explicar-li a algú que no és de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
5: Pues como le voy a decir, pues que venga a verla y así lo verán. Que es muy bonita, que hay muchas paraditas, que hay muchos chiringuitos, y hay conciertos, y de todo un poquito.
2: O sea, que anima la gent, ¿no?, que s'apropi.
5: Claro, claro, si me preguntan, claro.
2: ¿Participarán a la Fira de la Primavera?
6: Pues mira, va a ser que no, porque tenemos un viaje a Lloret y sábado y domingo ha coincidido. No lo sabía yo, si lo sé, no voy, me quedo aquí, porque me gustan las fiestas de aquí. Pero como ya lo teníamos programado desde hace, pues quizá un par de meses.
2: Uh-huh. O sea que le agrada la Fira de la Primavera a usted.
6: Sí, hombre, encantada de la vida, me gusta, todo lo que hacen en San Andrés me gusta. Uh-huh.
2: ¿Qué es el que más le agrada a la Fira de la Primavera? Els concerts, la gastronomia, les paradetes, que fiquen paradetes de comerços...
6: Pues un poquito, la gastronomia, las paradetes, la fiesta que se hace, mucha gente, está muy animado el pueblo.
2: Alguns consideren que la Fira de Primavera és la primera festivitat així que dona pas a l'estiu.
6: Probablemente sí.
2: Perquè fa caloreta, eh?
6: Probablemente sí, esta semana vamos a tener calor, porque fíjate, estamos a las 10 de la mañana, estamos ya a 22 grados, pues bien... Bueno, pues nada.
2: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
6: Hombre, pues que Sant Andrés es un pueblo que tiene mucha vida, que hay mucha diversión para la gente, que hay cada dos por tres hay cositas. Cuando no es en la plaza, es en el teatro, cuando no es en muchas cosas. Yo no hace muchos años que vivo aquí, solamente hace 6 años que vivo. Bueno, 6 no, después de la pandemia, ¿vale? Y la verdad es que es un pueblo que... Me he integrado muy bien y me ha gustado mucho la manera que tienen de hacer todas las cosas.
2: Vostè no anirà a la Fira de Primavera, ens explica, però els seus familiars, els seus amics sí que aniran?
6: Sí, claro. Mis amigos y no los de aquí, sino que vienen de fuera, de otro pueblo.
2: O sea, que hi ha gent de fora que coneix que ve especialment per la Fira de Primavera.
6: Sí, sí, bueno, que la Fira de Primavera acarrea mucha gente. Hay mucha gente de todos los alrededores.
2: Molt bé, doncs si vols fer un crit a que la gent participi a la Fira de Primavera.
6: Ah, pues sí, es bonito, que yo invito a toda la gente que se anime a disfrutar de todo lo que hay muchas cosas.
2: Bon dia, vostè participarà a la Fira de la Primavera que comença demà?
7: Sí que hi participaré, sí, i aniré amb tota la meva colla d'amics.
2: Normalment hi vas, participes de les festes de Sant Andreu?
7: Sí, cada any hi vaig i participo.
2: Quina és la festa que més t'agrada? Aquesta, la Fira de la Primavera, o la Festa Major? Quina festa sí que és la que més t'agrada?
7: La Fira de la Primavera m'agrada molt perquè ja comença a fer bon temps i m'agrada molt el clima, sobretot, però també la de setembre, la Festa Major, perquè així despedeixes de l'estiu.
2: Enguany, aquesta Fira de la Primavera, hi haurà la festa de sempre, que és la barca, que és la que surt des d'aquí a la Clot, des d'aquí a l'Esplana i va fins a la Clota, i després hi haurà el dissabte concerts. Quina cosa és la que més t'agrada de les dues?
7: La de la barca m'agrada molt i cada any hi vaig perquè hi ha molt bon ambient i ens ho passem molt bé.
2: Què és el que t'agrada més de la Fira de Primavera? La zona de gastronòmica on hi ha restaurants, les paradetes, la zona central on hi ha música...
7: Jo m'ho passo millor a la zona on hi ha música i puc anar i disfrutar amb els meus amics.
2: Si li hagués d'explicar a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li resumiries què és?
7: Doncs és un moment on es troba tot el poble per celebrar que arriba el bon temps, amb bon menjar, bona música i bon ambient.
2: Demà ens trobarem a la Fira?
7: Segur que sí.
2: A què aniràs demà?
7: Demà aniré a escoltar algun concert.
2: Hola, bon dia, que vostè participarà a la Fira de Primavera, comença demà.
8: I tant, ja estic amb moltes ganes de començar i repetir aquest any, que l'any passat va ser el primer any, ens ho vam passar superbé i aquest any tornarem a repetir.
2: Amb qui aniràs? Amb la família, amb els amics, amb els fills?
8: Doncs nosaltres ja tenim una edat i tenim una colleta d'amics i els meus cunyats són veïns i llavors ens ajuntarem una mica i farem vida de... d'aquí de Sant Andreu i passejarem i aprofitarem per degustar a les paradetes o a als tastos de vins, en fi, i depenent de com estiguem de cansats, doncs potser allarguem i ens quedem per sentir música, ja veurem.
2: La Fira de Primavera per molta gent és l'inici de l'estiu. Per vosaltres què significa la Fira de Primavera?
8: Doncs com ja t'he dit, són unes dates molt maques, perquè fa bon temps, comença a fer caloreta, però no fa aquella calor esgarrifant. A més, sempre hi ha moltes activitats que es preparen en aquest mes, i a mi és que l'estiu m'encanta, o la primavera també. Llavors, genera com optimisme, no sé, potser és una cosa que no és tangible, però a mi em genera optimisme.
2: El divendres i el dissabte, com sempre, hi ha concerts i música. Hi haurà algun dia en especial que aniràs a participar als concerts o no t'agrada?
8: A veure, jo tenia pensat anar al tribut de L'Último de la Fila, que m'encanta, perquè és de la meva època. Però és que vam estar fa poc al concert de L'Último de la Fila i no sé si anar, perquè potser seré massa crítica. Però segurament sí, acabarem anant, perquè sempre és maco sentir cançons de L'Último de la Fila. Va marcar la meva joventut i doncs això, que segurament ens quedarem.
1: La majoria dels ciutadans remarquen la importància de l'oci nocturn a l'espai central de l'Esplanada com un dels punts forts de la Fira de la Primavera. També assenyalen que les paradetes a l'espai d'artesania i de comerç, com la zona de gastronomia, donen vida a la ciutat i són una atracció per municipis propers. La Fira de la Primavera iniciarà aquest 22 de maig i s'allargarà tot el cap de setmana del 23 i 24 de maig.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit parlem de les actuacions musicals d'aquesta Fira de la Primavera. Dissabte, el grup El Último Tributo, un tribut a L'Último de la Fila, seran els protagonistes, però divendres tindrem Ana Guerrero i també Los Sobraus. Hem entrevistat els dos, Ana Guerrero i també el grup Los Sobraus, que ens han explicat i ens han donat detalls de com seran els seus concerts.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Les actuacions d'Anna Guerrero i també de Los Sobraos, protagonistes de la Fira de la Primavera en l'àmbit musical. Dissabte, el torn a l'último tributo, un tribut de l'último de la fila que seran protagonistes en aquesta festa major. I el divendres, la matinada de divendres a dissabte, tindrem una nova edició de l'After Naval, una activitat organitzada per l'agrupació de joves.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca torna a treure a passejar la barca durant l'After Naval, que se celebra aquest divendres 22 de maig per la Fira de la Primavera. El cercavila iniciarà a les 3 de la matinada i sortirà, com sempre, des de l'esplanada fins a arribar al polígon de la Clota. Alberto Copado, membre de la grupa, ens explica més detalls.
2: Doncs l'After Naval neix com una festa que es fa a posteriori de Carnaval. Aprofitem el marc de les festes de primavera per donar un espai pel jovent, un poc, bàsicament, allargar la festa del divendres, en aquest cas, doncs en aquest cas fins a les 6 del matí.
1: En què consistirà aquest After Naval? Explica'ns una miqueta, resum. Sortirà, m'imagino, com sempre, des de l'esplanada.
2: Sí, correcte. El nom neix de la paraula after, en anglès, que en català seria després, i naval, de la part de carnaval, per fer un concepte de festa de carnaval, però a primavera. També s'aprofita una mica el naval perquè traiem també la barca. I és una de les festes on podem treure la barca, on podem fer la rua. Llavors, això s'engloba cada any en una temàtica diferent, i aquest any hem decidit aprofitar l'eclipse que n'hi ha a l'agost, el 12 d'agost, per fer la temàtica d'eclipse. Per això aprofito i demanem a tothom que vingui que porti les seves millors ulleres de sol.
1: És a dir, ulleres de sol perquè la temàtica d'aquest any és l'eclipsi.
2: Correcte.
1: En què consistirà? Sortirà des de l'esplanada? Farà el mateix recorregut de sempre?
2: Sí. Sortirem a les 3 des de l'esplanada del Mercat Setmanal fins a arribar a la Clota. Durant tota la rua, doncs, música, esperem, doncs, molt bon rotllo, retrobaments, que és el més on festes on la gent es retroba, on la gent coincideix amb gent que fa temps que no veu, i arribarem a la Clota per tal de continuar la festa amb DJ Ciro fins a les 6 del matí.
1: Això és l'After Naval, que no és la barca, però és aquest tipus de festa on hi ha una rua itinerant des de l'esplanada fins a la Clota. És un símbol ja per la grupa. Quin significat té per vosaltres i pel jovent del poble que hi hagi aquesta festa encara, que aparti la gent, segueixi portant festa fora del que és el centre?
2: Pues per nosaltres el tema de la barca és superimportant. Creiem també que ja amb el temps s'ha convertit en un imaginari de les festes de Sant Andreu de la Barca. Tant pel jovent com per no tant el jovent. I estem molt orgullosos tant de tota l'evolució que ha tingut aquesta tant aquestes festes com el concepte de la barca. I res, creiem que això, que és com un símbol, quan parles de la grupa o quan parles d'aquest tipus de festes, doncs la gent acostuma a pensar en la barca i res, molt contents de poder, sobretot de poder fer la rua.
1: T'anava a preguntar què es podrà veure durant el cercavila d'enguany, però em comentaves que la temàtica és precisament l'eclipsi. Llavors et pregunto quin ambient espereu que generi aquest any, tenint en compte que no té res a veure, em comentaves abans off the record, les festes de primavera amb les festes majors.
2: Correcte. Esperem, doncs, un ambient amb molt bon rotllo, un ambient festiu, aprofitant el marc de la festa de primavera, aprofitant el bon temps, aprofitant aquests dies que es venen i l'arribada de l'estiu. Doncs esperem això, molt bon ambient, un espai segur per tothom, i res, i us convido a que pugueu venir a gaudir de la nit i a disfrutar d'aquest divendres, d'aquesta festa amb nosaltres.
1: La festa de primavera us dona un espai una miqueta més per tenir una festa més recollida, que no tant com la festa major, no? M'imagino.
2: Correcte. Al final considerem nosaltres que la festa de primavera és un espai potser més local, o que per lo general acudeix més gent del poble. Això també a nosaltres es fa

0: m'envieu un missatge privat i que obriu l'oportunitat de poder veure la festa des de l'altre costat, que per la nostra part, almenys per la meva part, que porto molts anys, jo m'ho passo sempre superbé, i és un ambient brutal, amb una gent espectacular, així que, bueno, una mica això.
1: També es poden acostar en el moment de la barca, ja que estan allà.
0: Correcte.
1: Normalment poden parlar amb vosaltres.
0: I tant. Estarem allà a la barra, estarem tota la nit. Llavors, qualsevol dubte, qualsevol cosa, qualsevol inquietud que tinguin sobre la grupa, doncs encantadíssims de poder parlar-ho. I per què no? I doncs, podeu fer socis i sòcies allà mateix, cap problema en aquest sentit. Així que sí, encantadíssims.
1: Un cop s'arribi al polígon de la Clota, la festa continua amb la barra que comentaves i també amb uns DJs. Ens pots explicar una miqueta qui són aquests DJs i com
0: funcionarà? Sí, en aquest cas serà un DJ Ciro, d'acord? Arribarem aproximadament cap a les 3 i mitja, calculem, i serà pues, des de que arribem fins a les 6 del matí, estarà aquest DJ que punxarà una mica de tot, de pachangueo, tecno, reggaeton, pachangueo, bàsicament. I nosaltres doncs, donarem el servei de barra per tal d'això, de poder allargar la nit i que es converteixi en una nit festiva i divertida.
1: Hi ha alguna sorpresa durant tot el que és l'Afternaval? Algun espectacle, alguna cosa en especial?
0: Doncs no hi ha cap sorpresa ni cap cosa especial més enllà d'això, que utilitzem la temàtica per fer cada festa un espai diferent. Llavors, el que sí que volem és que la sorpresa us la doneu les persones que vingueu i que porteu aquestes ulleres, que quan més currades doncs serà molt millor per alegrar la temàtica, diguéssim.
1: Qui les porti millor li regaleu un cubata, no?
0: Bueno, es pot valorar, això es pot valorar. Però sí, n'hi ha possibilitats de que això pugui passar. Llavors, convidem a la gent a que vingui amb el millor que tingui.
1: Tornant una miqueta a l'agrupació de joves, quin paper té aquesta organització en la confecció de les activitats com aquesta dins de Sant Andreu de la Barca? Quina importància té la vitalitat d'aquesta agrupació perquè segueixin endavant activitats com aquesta que tenen tant èxit?
0: Pues, principalment creiem que entitats com la nostra oferim espais, en aquest cas d'oci o en aquest cas d'oci nocturn, autogestionats, que tant a nivell de muntatge, de comandes, de gestió d'equip, de barres, ho fem nosaltres, i com a agrupació de joves també creiem important que sigui un grup de persones joves que facin festes per persones joves. També per conèixer el jovent del poble, per veure les necessitats i per tenir, saber, també per oferir aquest espai, no solament festiu, sinó que la grupa és molt més que això, té tallers i també poder explicar tot el que fa la grupa per tal de que tinguin un espai on puguin fer comunitat, on puguin donar-se a conèixer i bàsicament estar en un espai segur on compartir les seves inquietuds i sobretot poder ajudar-nos a tirar cap endavant pues, aquest tipus de festes i projectes que són molt importants per a nosaltres i creiem que també per la vitalitat del poble.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, per què creieu que és important mantenir i impulsar no només espais d'oci nocturn, sinó ocis alternatiu organitzats per entitats juvenils com la vostra, que no sigui tot organitzat per institucions?
0: Pues això, bàsicament, això, oferir aquesta alternativa, espais diferents, com deia, pues, espais organitzats per joves per a joves, i creiem que no solament ja a nivell de l'agrupació de joves, sinó a nivell de totes les entitats i associacions del poble, també crea aquesta xarxa i que d'una associació pots arribar a conèixer les demés i aquesta independència a l'hora de poder crear, muntar activitats, a fer front a projectes, jo crec que és important per poder, bueno, per no tenir aquest filtre potser que a vegades es dona a les institucions i poder fer festes més, més orientades a les necessitats, en aquest cas del jovent, però ho obro molt a les entitats del poble perquè cadascuna amb el seu treball. Llavors, bàsicament això és el que a mi em sembla com important de que es mantingui aquesta salut en les entitats i associacions del municipi.
1: Mm-hmm. Per acabar, quin missatge li doneu a la gent que encara dubta si venir o no venir a viure aquesta nit amb vosaltres?
0: Doncs pues que no dubteu, que aquest divendres 22 de maig podeu venir a la festa, a l'Afternaval. Començarem la rua a l'Esplanada del Mercat, arribarem a la Clota i acabarem fins les 6. I el que esperem és això, pues moltes ganes de continuar la festa, bon rotllo... I importantíssim, el que sempre diem, que mai tolerarem actituds de merda. Llavors, us esperem a tots i totes per poder acompanyar-nos en aquesta nit, que ens fa també molta il·lusió. L'activitat de l'Afternaval.

La finalitzarà doncs, els actes de divendres de la Fira de la Primavera. Dissabte arrencaran amb les exhibicions del gimnàs d'Amiens i també l'exhibició del gimnàs SAP Workout Club. Serà l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució. I a les 11 obriran ja la Fira al carrer amb la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca. També hi haurà l'obertura de l'espai infantil on durant tot el cap de setmana es realitzaran diferents activitats. També es visitarà la Puput Punxetes, que és la mascota turística del Baix Llobregat. També tindrem l'espectacle itinerant del mag Xavi Medina, a més d'un cercavila inaugural amb xarop de canya. Dintre de les activitats programades, en el Teatre Núria Espert tindrem a la tarda, a partir de les 5, un taller per crear titelles a càrrec de l'Escola de Teatre Sense Drama del Casino. I ja a la tarda, 5:45, tindrem la 8a trobada de percussió amb la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldracs i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Ruat Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que no, també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores, però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no?, que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb el correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar, pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Viables segueix ben viva. Ara, celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El dissabte a la tarda, Practica la Salut. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca. Esport per la gent gran de Sant Andreu de la Barca, un dels actes també habituals de la Fira de la Primavera. També tindrem a la tarda el taller infantil de pintura i manualitats a càrrec del taller d'Anna i dibuix i pintura Santa Cana. Serà l'espai infantil situat a l'avinguda Constitució. I a partir de les 8 tindrem un vespreig amb música del rock pop espanyol dels 80, 90 i els anys 2000. I a les 9 del vespre tindrem a la plaça Federico García Lorca una altra activitat, la gran final del concurs Rookies del Ritme.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia en la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent, i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo, que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grasa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amca, Move La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte, també, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Perquè veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molt més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, 11 del vespre, s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme, que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.
0: El concurs de Rookies del Ritme, una de les novetats de la Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. I el dissabte, a partir de les 11, a l'escenari central del recinte firal de l'Avinguda Constitució, l'actuació de l'Último Tributo, un tribut a l'Último de la Fila.

0: I després de l'actuació de l'Último Tributo, tindrem música fins a les 3 de la matinada amb rock pop espanyol dels 80, 90 i els 2000, amb Chiquilla. Serà l'últim acte de dissabte de la Fira de la Primavera.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La trobada de vehicles clàssics per la Fira de la Primavera és una altra activitat consolidada. Ja porta 8 anys. Arrencarà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí davant de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. Com sempre, podrem veure autèntiques relíquies del motor. N'hem parlat amb Lluís Aulego, un dels organitzadors, membre del Motoclub Sant Andreu.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puixem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè, verdaderament, el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi han, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, un Pep que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és un vehicle, el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre.
0: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això,
0: doncs
1: Sant
0: no
1: Andreu,
0: excusa,
1: no?
0: Ara. I,
1: bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el... del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
0: Una de les activitats consolidades de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics, que ja porta 8 edicions, i el diumenge també tindrem la Fira al carrer, la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca, a més dels artesans, que estaran convidats durant tot el cap de setmana. I a l'esplanada del mercat setmanal, a més de les actuacions i activitats que realitzaran, també hauran diferents restauradors que oferiran la part gastronòmica d'aquesta Fira de la Primavera. Diumenge també tindrem l'espai infantil amb moltes activitats i tindrem una festa fira, una cercavila amb elements de la cultura popular catalana. Tindrem també els castellers de la Droc, que seran protagonistes amb una diada castellera a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca. A l'espai infantil també hauran contes i l'agrupació cultural Aigües Toses, des del seu estant de la Fira de la Primavera, doncs voldran apropar la falera gegantera a tothom i us podreu acostar a la seva carpa per tal d'aprendre de com portar i de com ballar els gegants. Tindrem també l'espectacle de màgia itinerant del mag Xavi Medina i també a la carpa institucional es faran diferents xerrades a càrrec de l'AXAP, a càrrec de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A 12:15 del migdia tindrem sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell, serà la plaça Font de la Roda. A les 11:30 començarà la Diada Castellera, com dèiem, a la plaça Federico García Lorca, i tindrem contes del pirata Rata amb Laura Asensio. Serà l'espai infantil de l'Avinguda Constitució. I a la 1, un acte que porta ja 20 anys, que realitza Sant Andreu de la Barca, el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, a motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: I que en altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys, que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
4: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
0: I a més que hi ha un índex molt alt, no? De persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
4: Sí, sí, sí, cada cop més. Realment ja no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
0: Qui ha estat en aquests 20 anys... Isabel Sánchez, com a tècnica de salut pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
2: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa, doncs, hi ha dos línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
0: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
3: Sí, sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut haver de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs al final veus les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no?, que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
0: Hi ha també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi ha aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també... La consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
4: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguessin que continuar baixant. Però si es tracta de prevenció, és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis els vapejadors, que no tenim aquesta, aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció. Per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, eh? No hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària, del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees, a més, i moltes ganes de participar, i s'està fent a 6è, en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen: ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
0: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que venen a la consulta i que volen deixar de fumar?
4: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la Salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no, de relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica, doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom, i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
0: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
3: Sí.
0: No està gens malament.
2: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de habituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca, i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
0: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
2: I tant, sí. Bé, es tractava, des d'un primer moment ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar, doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu, i que molt engrescador, o sigui que és una bona estratègia.
0: Són 800 euros que no estan malament, Isabel, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
2: Recordo perfectament, perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
0: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
2: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
0: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
4: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
0: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
4: Això mateix.
0: Que han d'estar en el dia del sorteig.
4: Sí.
2: Sí, han d'estar, perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
0: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas,
2: La doctora Carmen Cabezas...
0: Crec que ha confirmat presència.
2: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
0: Doncs serà aquest diumenge 12:01, 1:00 del migdia, a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Vull agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Nancy Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Directora des de fa
4: un any,
0: temps.
4: Ja.
0: Un any?
4: Sí, un any? Ja ha passat un any.
0: Un any. Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta,
4: sí.
0: No? També de
4: situació
0: tabàquica.
4: No m'he volgut desvincular.
0: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
2: Moltes gràcies
4: a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Seguim repassant les activitats de la Fira de la Primavera 2026, després del sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, que serà la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. Tindrem, doncs, a la una, a la mateixa hora, a l'espai infantil, tindrem l'espectacle de la Berta Sense Por. A les 5 de la tarda tindrem una xerrada sobre salut i benestar a càrrec de RBM Dental Sant Andreu, serà la carpa institucional. A les 5, tallers de jocs sensorials a l'espai infantil. I també tindrem a les 7 de la tarda un tast amb Josep Massaig, un tast de vins, D.O. Penedès i Caves, D.O. Cava del celler Josep Massaig, situat a Torrelles de Foix. El tast de vins es farà a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. I a les 7 de la tarda finalitzarà la Fira de la Primavera amb la mostra d'entitats. Serà a partir de les 7 a l'escenari central amb les actuacions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz de Sant Andreu de la Barca, l'Associació d'Escola de Dansa Sonia Navarro i també Mambo Dansa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els

0: Entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera, i com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
0: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira i, precisament, el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis i, per tant,

0: Aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generar bones experiències. Per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci són importants, perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats, activitats amb un fil conductor, que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
0: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
2: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
0: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus, celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme, i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats, que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentarà aquest divendres, a motiu de la Fira de la Primavera, la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà una plaça amb més espais verds i una nova àrea infantil. Això ho ha destacat l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual amb Ràdio Sant Andreu. La presentació es farà aquest divendres 22 de maig a les 6 de la tarda a la carpa institucional de la Fira de la Primavera.
0: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd, i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi, puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
1: Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, a motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar, o ha de continuar jugant, aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarada a això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, de que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
1: A la presentació d'aquest divendres suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
0: Sí, tenim tot tipus d'imatges des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat, de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
1: evidentment, es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació. Per tant, en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano, amb una frase o amb unes paraules, com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada?
0: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
1: Timings, sempre en parlem de timings. La presentació serà aquest divendres.
0: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament, transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat amb aquest lema que diem, no? La ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
1: La presentació del projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca serà aquest divendres 22 de maig a motiu de la Fira de la Primavera. Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de la Fira de la Primavera, situada a l'Avinguda Constitució, davant del Centre Cultural Aigües Toses.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquestes informacions posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquest programa especial Fira de la Primavera.

0: Un mes més, continuem amb les entrevistes mensuals amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. En aquesta edició parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, la candidatura al Pla de Barris, la participació ciutadana i les assemblees de barri, a més de la Fira de la Primavera que arrenca aquest divendres. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Bé, comencem, si li sembla, parlant de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. La presentació es farà amb motiu de la Fira de la Primavera aquest divendres, serà la carpa institucional. Com serà aquesta remodelació i quins són els motius que han portat a l'Ajuntament a impulsar aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, la plaça del teatre?
1: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd, i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi, puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encara d'això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
1: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment, es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació. Per tant, en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano, amb una frase o amb unes paraules, com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada?
1: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings. La presentació serà aquest divendres.
1: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra, i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027, però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament, transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat, que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat, més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat, amb aquest lema que diem, no?, la ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: Una altra informació important de les darreres setmanes, n'hem parlat aquí a través de la ràdio, sobretot quan es va fer la seva presentació, estem parlant de la candidatura al Pla de Barris, amb una inversió prevista de 16,7 milions d'euros, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta ràdio, quan hem parlat del Pla de Barris. És una candidatura que l'Ajuntament presenta, en aquest cas, o presentarà a la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat qui decidirà si finalment aprova aquesta inversió o no. Una inversió important, 16,7 milions d'euros, que inclourà o contempla 37 actuacions en barris com la Solana, el Nucli Antic o el Centre. Sens dubte, si finalment s'aconsegueix aquests diners, aquesta inversió de 16,7 milions d'euros, serà important per la ciutat.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu a la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca, i sobretot no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament en els últims anys està tenint Sant Andreu a la Barca. Sant Andreu a la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de la Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quins han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització i la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals, amb una immensa majoria, és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i, per tant, l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu a la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu a la Barca.
0: Doncs el Pla de Barri és una altra qüestió que volíem abordar avui en aquesta entrevista mensual. Passem ara a les assemblees de barri i les oficines de l'alcalde. Ha sortit al carrer aquests dies, oficines en tots els barris de Sant Andreu de la Barca, i fins i tot s'ha afegit en aquesta ocasió com a novetat aquestes visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, on ha pogut conversar amb els joves, els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Qui s'ha trobat, alcalde?
1: Doncs no hem deixat mai d'estar al carrer, per tant, sobretot un alcalde, un regidor, regidora, ha d'estar al carrer, i per tant hem de fer aquesta política de proximitat, que ens la creiem moltíssim, més jo penso que forma part del nostre ADN polític, i la veritat és que, com totes les edicions anteriors, molta participació, gent preocupada també per seguir millorant la ciutat de Sant Andreu a la Barca, gent que també ens reconeix que hi ha molta feina feta darrere i, per tant, confia en que l'Ajuntament li pugui solucionar el seu problema, per tant, també s'apropen a demanar-nos doncs, altres problemàtiques que puguem adoptar solucions perquè aquestes no segueixin repetint. I com a gran novetat, el que ens vàrem donar compte és que tant a l'oficina de l'alcalde com a les assemblees la participació del col·lectiu jove no estava gaire representada, per no dir gairebé res, no? Molts pocs joves participaven de les assemblees o venien a l'oficina d'alcalde. Per tant, vam decidir anar als instituts, anar on estaven els joves, a conèixer les seves opinions. En aquests tres dies que he pogut visitar els tres instituts de la ciutat, m'he reunit amb 64 joves. Per tant, crec que dins de la mostra, és una mostra important, perquè hem pogut recollir moltes inquietuds per part dels joves. La principal és poder generar activitats al voltant d'aquesta edat jove, i per tant aquí els hem pogut explicar doncs, totes les activitats que fa l'Espai Jove. Els hem pogut explicar que des de l'inici del mandat Sant Andreu de la Barca ha destinat anualment 80.000 euros més respecte als pressupostos del mandat anterior. Per tant, aquest canvi substancial i aquesta aportació de recursos ha fet que el ventall d'activitats hagi crescut considerablement. Els hem pogut explicar en quin punt es troba també a l'Ateneu Jove, no? Aquest espai de referència que ha de millorar l'Espai Jove actual i que, per tant, ha de ser també aquesta columna, diguéssim, principal de tota l'actuació, de tota l'oferta juvenil a Sant Andreu de la Barca, la pública i la que no és pública, també, perquè ha de ser un espai obert a tothom. I també els hem pogut respondre moltes preguntes, com per exemple què passa amb el centre comercial. Hem pogut explicar, diguéssim, fil per randa i amb molt de detall què passava amb el centre comercial. Hem pogut també explicar-los les diferents actuacions que estem fent amb l'àmbit dels patinets o del civisme, perquè conjuntament com un equip ens puguin ajudar que la ciutat, doncs això, sigui més segura, sigui més cívica. I la veritat és que m'he portat una grata sorpresa, perquè els joves, amb una gran capacitat d'anàlisi i també de reflexió, doncs m'han fet arribar, diguéssim, qüestions importants, com estan preocupats per l'habitatge. Tot i ser molt joves, ens vam reunir amb gent de primer, de segon i de tercer i quart d'ESO, per tant, gent que potser encara per independitzar-se li queda uns anys, però ja estan veient aquestes circumstàncies. I hem parlat també de la seva formació, no? De tota l'oferta formativa que té Sant Andreu a la Barca. M'han acompanyat el regidor de Joventut i la regidora d'Educació, i per tant els hem pogut explicar tota l'oferta que Sant Andreu està treballant per poder ampliar en l'àmbit de la formació. Molt contents, la veritat, és una experiència molt gratificant, és una experiència que m'agradarà continuar repetint en les pròximes edicions de l'oficina de l'alcalde, i per tant jo crec que és una bona manera també de que els joves vegin que l'equip de govern, que l'alcalde és accessible, que poden parlar amb ell, que li poden fer arribar les seves preocupacions, i que més enllà d'això són persones com ells, normals i corrents, amb els nostres virtuts i els nostres defectes, i que sobretot que som gent que poden comptar amb nosaltres per poder, diguéssim, millorar la seva vida i que ens ajudin ells a nosaltres a millorar la ciutat també.
0: Estem a les portes de la Fira de Primavera, per tant, acabem com hem començat, parlant d'un dels actes de la Fira de Primavera, que és la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la carpa institucional, davant de la ràdio i davant de l'edifici del Centre Cultural Aigües Toses, per tant, no té pèrdua, i a les 6 de la tarda es presentarà aquest projecte. Parlant de la Fira de la Primavera, alcalde, com es presenta, tenint en compte que és una fira on hi ha importància en el comerç, el teixit comercial de Sant Andreu de la Barca, però també a les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca que també participen de forma activa, que tindrem actuacions musicals, a més de gent de la casa, com Los Sobraus o també l'Anna Guerrero. Què espera d'aquesta Fira de la Primavera? O...
1: Espero, desitjo que sigui una gran experiència per tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i, per tant, també per aquelles persones que es vulguin visitar de fora de Sant Andreu de la Barca. Com tu bé deies, és una fira que el que busca és aquest protagonisme del comerç local, però sobretot des de l'Ajuntament i també des de l'àrea de promoció econòmica, el que hem volgut potenciar en aquesta fira és que l'experiència dels veïns que la vulguin visitar i de la gent que vulgui venir de fora és precisament que puguin gaudir de moltíssimes coses. Puguin gaudir de la gran oferta comercial, puguin conèixer una miqueta més com és Sant Andreu de la Barca, quins projectes de futur té Sant Andreu i les seves entitats, que són l'ànima de la ciutat, i a més els hi volem ensenyar també la nostra restauració, el nostre talent local, els nostres artistes locals, i per tant el que volem generar és una gran experiència perquè totes i tots, diguéssim, puguin veure des de matí fins a la ben entrada a la matinada, puguin gaudir de tot tipus d'experiències i de molts àmbits diferents. Aquest any comptem amb un 20% més d'expositors comercials, ampliem també la zona que va dedicada a l'oferta automobilística, tindrem 17 entitats que participaran d'aquesta Fira de Primavera i podran explicar al conjunt de la ciutadania quina és la seva acció social o esportiva o cultural, i a més tindrem 6 espais gastronòmics, 4 dins l'esplanada, 2 fora de l'esplanada, que ens ajudaran també a conformar aquesta gran oferta. I totes les nits, divendres i dissabte, i la tarda de diumenge, tindrem actuacions musicals que el que faran és posar la ciradeta, la festa, el gaudi de totes les persones que vinguin a visitar, els veïns i veïnes que vinguin a visitar la fira, però també, com deia, els veïns que ens vinguin a visitar de fora i que coneguin Sant Andreu de la Barca.
0: Una Fira de la Primavera, que evidentment des de Ràdio Sant Andreu farem una amplíssima cobertura, com fem habitualment, no només a la pàgina web, sinó també a través del dial i a través de les xarxes socials. Alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista mensual on hem parlat de molts temes, Fira de Primavera, remodelació de la plaça Federico García Lorca i sobretot aquesta candidatura al Pla de Barris, un dels temes importants de les darreres setmanes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat del resultat d'aquestes assemblees de barri i aquesta oficina de l'alcalde, sobretot centrada en aquesta ocasió també en els instituts. Gràcies i bona Fira de Primavera.
1: Gràcies a vosaltres i desitjo que passeu una gran Fira de Primavera i que ens acompanyeu en els carrers i places de la ciutat on hi haurà un munt d'activitats per tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'inici aquest divendres de la Fira de la Primavera, de la nova edició de la Fira de la Primavera, carregada d'activitats durant tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit, repassem algun d'aquests actes. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites,

0: La fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
0: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
2: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
0: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació. I continuem parlant d'aquesta Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. Hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques què esperen d'aquesta fira i quines són les activitats a què esperen participar. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per celebrar la Fira de la Primavera. Els carrers ja comencen a preparar-se per celebrar aquesta festivitat, que per molts santandreuencs marca l'inici de l'estiu. Aquest divendres el programa inicia amb l'Escape Room Galàctic a la carpa institucional i clourà el mateix dia amb la barca After Naval. Hem sortit als carrers per preguntar-li a santandreuencs com reben aquesta festivitat.
4: ¿Usted qué es lo que más le gusta cuando llegan estas fechas? ¿Salir con los amigos, el buen tiempo?
5: Sí, salir con los amigos un ratillo. Sí, el tiempo también acompaña, ¿no?
4: ¿Sabe qué conciertos va a haber este fin de semana?
5: Ay, pues no sé, me parece que sale la Ana esta que canta. Que
4: los Sobraos también.
5: Los Sobraos. Uh-huh.
4: ¿Le gusta ese tipo de música?
5: Sí, me gusta la chica como canta. Uh-huh.

0: ¿irás a los conciertos?
1: Sí que voy a verla.
0: De normal, usted cuando sale para las fiestas mayores, o bueno, en este caso la fiesta de la primavera, ¿va usted a los chiringuitos, a los puestos a comer, a cenar? ¿Cómo lo hace?
1: Sí, salgo, a ver, me arrimo y me tomo algo.
0: Hola, buen día. ¿Usted surtirá para la fiesta de la primavera?
2: Sí, tan, estaré por aquí si tengo tantas ganas.
0: ¿Usted qué es jove, que es el que más le agrada de la fiesta de la primavera?
2: Els concerts que fan el divendres i el dissabte per la tarda, tarda-nit.
0: Normalment, quan hi va amb amics, amb familiars?
2: Normalment amb amics. Amb la família no acostuma a sortir perquè ells acostumen a agafar-se aquell fin i se'n van fora. Però els meus amics sí que sortiran.
0: És a dir, que t'agrada, no?, una miqueta el jaleo?
2: Sí, bastant. Sí, sí. A partir de les 12 de la nit comença l'UO.
0: A part del que parlem d'oci nocturn, també participes en altres activitats fora de l'oci nocturn?
2: Pues la veritat és que no he mirat a veure què fan en part de l'oci nocturn, però crec que fan un escape room al Parc Central que potser interessa.
0: I vostè va per les paradetes a sopar, a prendre alguna cosa, participa de la restauració local?
2: Sí, intentem abans de sortir de festa doncs sortir a prendre alguna cosa per l'Avinguda de Constitució o aquestes parades que fiquen per allà.
0: Què és el que més li agrada de l'ambient de la Fira de la Primavera?
2: Doncs que surt tot el poble, al final està tot el poble concentrat allà en poc espai i doncs, veus a gent que fa temps que no veus.
0: És a dir, que té ganes, no?, de que arribi ja demà?
2: Sí, comencem amb força, sí.
0: T'agrada més aquesta Fira de la Primavera, que normalment són com una prèvia de les festes majors, al cap i a la fi, però amb menys gent, o li agrada més que arribi ja la festa major?
2: Home, la festa major és més especial, però el bo de la festa aquesta de la primavera és que és com l'inici de l'estiu. I ja comença a haver-hi bon ambient, a fer bon temps, i és com un moment bastant especial de l'any.
0: Què li agrada més, el divendres, l'afternaval de la barca, o el dissabte, els concerts?
2: Bueno, jo crec que el divendres serà més guai. Al final tot acaba una mica més tard i una mica més de jaleo, que no el dissabte, que és una mica més descafeinat.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
2: Bueno, jo els invitaria que vinguessin a viure-la. Al final, si no venen, és complicat explicar. Han de venir i viure-la una mica, que aquí a Sant Andreu a tothom l'agafem amb carinyo.
0: Vostè participarà a la Fira de la Primavera? Anirà?
3: Sí, bueno, iré, sí, claro.
0: Normalment hi va?
3: Sí, cada año.
0: Què és el que més li agrada? La música, els concerts, les paradetes?
3: A mi les paradetes. A mi jo no estoy para música ni concierto.
0: Les paradetes de comerç? De
3: todo, de todo. De todo, me gusta.
0: ¿Y compra de vegades allà?
3: Bueno, según si me interesa, sí. Si no, pues no, según los precios, ¿no? Claro, pues sí.
0: ¿Usted quan hi va amb família, amb amics?
3: No, voy yo con mi familia, claro, con mi hija, mi hijo, mi nieto.
0: ¿Qué li agrada més, la festa major aquesta de la primavera o la festa major de setembre?
3: Bueno, la de setembre es mejor.
0: Però en aquesta no hi ha tanta gent.
3: Exacto, entra mejor.
0: Bueno, hi ha gent que la considera que és la primera fira que dona pas a l'estiu. Ya fa bon temps, tenia ganes d'estiu.
3: Sí. Hombre, yo no tengo mucha, porque a mí el sol que me molesta mucho, pero sí que ya es hora. Tanta lluvia y tanto historia, pues sí, la verdad es que sí que disfruten todos los que puedan y ¿cómo es?
0: ¿Amb ganes de Fira de Primavera?
3: Sí, sí, ganas siempre.
0: ¿Hi haurà concerts, festes?
3: Sí, yo iré a tomarme algo por ahí y a echar un vistazo. No soy de la que va a estar toda la noche, porque no tengo edad para eso, pero bueno.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú que no és de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
3: Pues como le voy a decir, pues que venga a verla y así lo verán. Que es muy bonita, que hay muchas paraditas, que hay muchos chiringuitos, y hay conciertos, y hay de todo un poquito.
0: O sea, que anima la gent, ¿no?, que s'apropi.
3: Claro, claro, si me preguntan, claro.
0: ¿Participaran a la Fira de la Primavera?
4: Pues mira, va a ser que no, porque tenemos un viaje a Lloret y sábado y domingo ha coincidido. No lo sabía yo, si lo sé, no voy, me quedo aquí, porque me gustan las fiestas de aquí. Pero como ya lo teníamos programado desde hace, pues quizá un par de meses.
0: Uh-huh. O sea que le agrada la Fira de la Primavera a usted.
4: Sí, hombre, encantada de la vida, me gusta, todo lo que hacen en San Andrés me gusta. Uh-huh.
0: ¿Qué es el que más le agrada a la Fira de la Primavera? Els concerts, la gastronomia, les paradetes, que fiquen paradetes de comerços...
4: Todo un poquito, la gastronomia, las paradetas, la fiesta que se hace, mucha gente, está muy animado el pueblo.
0: Alguns consideren que la Fira de Primavera és la primera festivitat així que dona pas a l'estiu.
4: Probablemente sí.
0: Perquè fa caloreta, ¿eh?
4: Probablemente sí, esta semana vamos a tener calor, porque fíjate, estamos a las 10 de la mañana, estamos ya a 22 grados... Pues bien, bueno, pues nada.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
4: Hombre, pues que San Andrés es un pueblo que tiene mucha vida, que hay mucha diversión para la gente, que hay cada dos por tres hay cositas. Cuando no es en la plaza, es en el teatro, cuando no es en muchas cosas. Yo no hace muchos años que vivo aquí, solamente hace 6 años que vivo. Bueno, 6 no, después de la pandemia, ¿vale? Y la verdad es que es un pueblo que me he integrado muy bien y me ha gustado mucho la manera que tienen de hacer todas las cosas.
0: Usted no anirá a la Fira de Primavera, nos explica, pero ¿sus familiares, sus amigos sí que anirán?
4: Sí, claro. Mis amigos, y no los de aquí, sino que vienen de fuera, de otro pueblo.
0: O sea, aquí hay gente afuera que conéis que ve especialmente para la Fira de Primavera.
4: Sí, bueno, que la Fiesta de Primavera acarrea mucha gente. Hay mucha gente de todos los alrededores.
0: Molt bé, doncs si vols fer un crit a que la gent participi a la Fira de Primavera.
4: Ah, pues sí, es bonito, que yo invito a toda la gente que se anime a disfrutar de todo lo que hay muchas cosas.
0: Bon dia, vostè participarà a la Fira de la Primavera que comença demà?
5: Sí que hi participaré, sí, i aniré amb tota la meva colla d'amics.
0: Normalment hi vas, participes de les festes de Sant Andreu?
5: Sí, cada any hi vaig i participo.
0: Quina és la festa que més t'agrada? Aquesta, la Fira de la Primavera o la Festa Major? Quina festa sí que és la que més t'agrada?
5: La Fira de la Primavera m'agrada molt perquè ja comença a fer bon temps i m'agrada molt el clima sobretot, però també la setembre, la Festa Major, perquè així despedeixes de l'estiu.
0: Enguany, aquesta Fira de la Primavera, hi haurà la festa de sempre, que és la barca, que és la que surt des d'aquí a la Clot, des d'aquí a l'Esplana i va fins a la Clota, i després hi haurà el dissabte concerts. Quina cosa és la que més t'agrada de les dues?
5: La de la barca m'agrada molt i cada any hi vaig perquè hi ha molt bon ambient i ens ho passem molt bé.
0: Què és el que t'agrada més de la Fira de Primavera? La zona de gastronòmica on hi ha restaurants, les paradetes, la zona central on hi ha música?
5: Jo m'ho passo millor a la zona on hi ha música i puc anar i disfrutar amb els meus amics.
0: Si li haguessis d'explicar a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li resumiries què és?
5: Doncs és un moment on es troba tot el poble per celebrar que arriba el bon temps, amb bon menjar, bona música i bon ambient.
0: Demà ens trobarem a la Fira?
5: Segur que sí.
0: A què aniràs demà?
5: Demà aniré a escoltar algun concert.
0: Hola, bon dia, que vostè participarà a la Fira de Primavera, comença demà.
6: I tant, ja estic amb moltes ganes de començar i repetir aquest any, que l'any passat va ser el primer any, ens ho vam passar superbé i aquest any tornarem a repetir.
0: Amb qui aniràs? Amb la família, amb els amics, amb els fills?
6: Doncs nosaltres ja tenim una edat i tenim una colleta d'amics i els meus cunyats són veïns i llavors ens ajuntarem una mica i farem vida d'aquí de Sant Andreu i passejarem i aprofitarem per degustar a les paradetes o a als tastos de vins, en fi, i depenent de com estiguem de cansats, doncs potser allarguem i ens quedem per sentir música, ja veurem.
0: La Fira de Primavera per molta gent és l'inici de l'estiu. Per vosaltres què significa la Fira de Primavera?
6: Doncs com ja t'he dit, són unes dates molt maques perquè fa bon temps, comença a fer caloreta, però no fa aquella calor esgarrifant. Sempre hi ha moltes activitats que es preparen en aquest mes i a mi és que l'estiu m'encanta, o la primavera també. Llavors genera com optimisme, no sé, potser és una cosa que no és tangible, però a mi em genera optimisme.
0: El divendres i el dissabte, com sempre, hi ha concerts i música. Hi haurà algun dia en especial que aniràs a participar dels concerts o no t'agrada?
6: A veure, jo tenia pensat anar al tribut de l'Último de la Fila, que m'encanta perquè és de la meva època, però és que va bastar fa poc el concert de l'Último de la Fila i no sé si anar perquè potser seré massa crítica, però segurament sí, acabarem anant perquè sempre és maco sentir cançons de l'Último de la Fila, va marcar la meva joventut i doncs això, que segurament ens quedarem.
7: La majoria dels ciutadans remarquen la importància de l'oci nocturn a l'espai central de l'Esplanada com un dels punts forts de la Fira de la Primavera. També assenyalen que les paradetes a l'espai d'artesania i de comerç, com la zona de gastronomia, donen vida a la ciutat i són una atracció per municipis propers. La Fira de la Primavera iniciarà aquest 22 de maig i s'allargarà tot el cap de setmana del 23 i 24 de maig.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
9: I tot seguit parlem de les actuacions musicals d'aquesta Fira de la Primavera. Dissabte, el grup El Último Tributo. Un tribut a l'Último de la Fila seran els protagonistes, però divendres tindrem Ana Guerrero i també Los Sobraus. Hem entrevistat els dos, Ana Guerrero i també el grup Los Sobraus, que ens han explicat i ens han donat detalls de com seran els seus concerts.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Les actuacions d'Anna Guerrero i també de l'Oso Braus, protagonistes de la Fira de la Primavera en l'àmbit musical. Dissabte, el torn a l'último tributo, un tribut de l'último de la fila que seran protagonistes en aquesta festa major. I el divendres, la matinada de divendres a dissabte, tindrem una nova edició de l'After Naval, una activitat organitzada per l'agrupació de joves.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca torna a treure a passejar la barca durant l'After Naval, que se celebra aquest divendres 22 de maig per la Fira de la Primavera. El cercavila iniciarà a les 3 de la matinada i sortirà, com sempre, des de l'esplanada fins a arribar al polígon de la Clota. Alberto Copado, membre de la grupa, ens explica més detalls.
2: Doncs l'After Naval neix com una festa que es fa a posteriori de Carnaval. Aprofitem el marc de les festes de primavera per donar un espai pel jovent, un poc, bàsicament, allargar la festa del divendres, en aquest cas, doncs en aquest cas fins a les 6 del matí.
1: Mm-hmm. En què consistirà aquest After Naval? Explica'ns una miqueta, resum. Sortirà, m'imagino, com sempre, des de l'esplanada.
2: Sí, correcte. El nom neix de la paraula after, en anglès, que en català seria després, i naval, de la part de carnaval, per fer un concepte de festa de carnaval, però a primavera. També s'aprofita una mica el naval perquè traiem també la barca. I és una de les festes on podem treure la barca, on podem fer la rua. Llavors, això s'engloba cada any en una temàtica diferent, i aquest any hem decidit aprofitar l'eclipse que n'hi ha a l'agost, el 12 d'agost, per fer la temàtica d'eclipse. Per això aprofito i demanem a tothom que vingui que porti les seves millors ulleres de sol.
1: Mm-hmm. És a dir, ulleres de sol per que la temàtica d'aquest any és l'eclipsi.
2: Correcte.
1: En què consistirà? Sortirà des de l'esplanada? Farà el mateix recorregut de sempre?
2: Sí. Sortirem a les 3 des de l'esplanada del Mercat Setmanal fins a arribar a la Clota. Durant tota la rua, doncs, música, esperem, doncs, molt bon rotllo, retrobaments, que és el més on festes on la gent es retroba, on la gent coincideix amb gent que fa temps que no veu, i arribarem a la Clota per tal de continuar la festa amb DJ Ciro fins les 6 del matí.
1: Mm-hmm. Això és l'After Naval, que no és la barca, però és aquest tipus de festa on hi ha una rua itinerant des de l'esplanada fins a la Clota. És un símbol ja per la grupa. Quin significat té per vosaltres i pel jovent del poble que hi hagi aquesta festa, encara que aparti la gent, segueixi portant festa fora del que és el centre?
2: Pues per nosaltres el tema de la barca és superimportant. Creiem també que ja amb el temps s'ha convertit en un imaginari de les festes de Sant Andreu de la Barca, tant pel jovent com per no tant el jovent. I estem molt orgullosos tant de tota l'evolució que ha tingut aquesta tant aquestes festes com el concepte de la barca. I res, creiem que això, que és com un símbol, quan parles de la grupa o quan parles d'aquest tipus de festes, doncs la gent acostuma a pensar en la barca i res, molt contents de poder, sobretot de poder fer la rua.
1: Mm-hmm. T'anava a preguntar què es podrà veure durant el cercavila d'enguany, però em comentaves que la temàtica és precisament l'eclipsi. Llavors et pregunto quin ambient espereu que generi aquest any, tenint en compte que no té res a veure, em comentaves abans off the record, les festes de primavera amb les festes majors.
2: Correcte. Esperem, doncs, un ambient amb molt bon rotllo, un ambient festiu, aprofitant el marc de la festa de primavera, aprofitant el bon temps, aprofitant aquests dies que es venen i l'arribada de l'estiu. Doncs esperem això, molt bon ambient, un espai segur per tothom, i res, i us convido a que pugueu venir a gaudir de la nit i a disfrutar d'aquest divendres, d'aquesta festa amb nosaltres.
1: La festa de primavera us dona un espai una miqueta més per tenir una festa més recollida, que no tant com la festa major, no? M'imagino.
2: Correcte. Al final considerem nosaltres que la festa de primavera és un espai potser més local, o que per lo general acudeix més gent del poble. Això també a nosaltres es fa que puguem garantir, com deia abans, assegurar tota la festa i que puguem garantir pues, una barra en condicions, un espectacle en condicions, i que podem fer front a aquestes activitats. Per això també volia aprofitar, perquè n'hi ha festes com aquesta, o per exemple com la barca que traiem al setembre, que moltes vegades no podem fer perquè ens falten mans i perquè necessitem socis i sòcies. Llavors, si volem que aquestes festes segueixin sent una realitat, doncs convidem a preguntar per la grupa, a que ens envieu un missatge privat i que obriu l'oportunitat de poder veure la festa des de l'altre costat, que per la nostra part, almenys per la meva part, que porto molts anys, jo m'ho passo sempre superbé, i és un ambient brutal, amb una gent espectacular, així que, bueno, una mica això.
1: També es poden acostar en el moment de la barca, ja que estan allà.
2: Correcte.
1: Poden parlar amb vosaltres.
2: I tant. Estarem allà a la barra, estarem tota la nit. Llavors, qualsevol dubte, qualsevol cosa, qualsevol inquietud que tinguin sobre la grupa, doncs encantadíssims de poder parlar-ho. I per què no? I doncs, podeu fer socis i sòcies allà mateix, cap problema en aquest sentit. Així que sí, encantadíssims.
1: Mm-hmm. Un cop s'arribi al polígon de la Clota, la festa continua amb la barra que comentaves i també amb uns DJs. Ens pots explicar una miqueta qui són aquests DJs i com
2: sí. En aquest cas serà un DJ Ciro, d'acord? Arribarem aproximadament cap a les 3 i mitja, calculem, i serà pues, des de que arribem fins a les 6 del matí, estarà aquest DJ que punxarà una mica de tot, de pachangueo, tecno, reggaeton, pachangueo, bàsicament. I nosaltres doncs, donarem el servei de barra per tal d'això, de poder allargar la nit i que es converteixi en una nit festiva i divertida.
1: Hi ha alguna sorpresa?

0: I t'has de que això pugui passar. Llavors, convidem a la gent a que vingui amb el millor que tingui.
1: Tornant una miqueta a l'agrupació de joves, quin paper té aquesta organització en la confecció de les activitats com aquesta dins de Sant Andreu de la Barca? Quina importància té la vitalitat d'aquesta agrupació perquè segueixin endavant activitats com aquesta que tenen tant èxit?
0: Pues, principalment creiem que entitats com la nostra oferim espais, en aquest cas d'oci nocturn, autogestionats, que tant a nivell de muntatge, de comandes, de gestió d'equip, de barres, ho fem nosaltres, i com a agrupació de joves també creiem important que sigui un grup de persones joves que facin festes per persones joves. També per conèixer el jovent del poble, per veure les necessitats i per tenir, saber, també per oferir aquest espai, no solament festiu, sinó que la grupa és molt més que això, té tallers i també poder explicar tot el que fa la grupa per tal de que tinguin un espai on puguin fer comunitat, on puguin donar-se a conèixer i bàsicament estar en un espai segur on compartir les seves inquietuds i sobretot poder ajudar-nos a tirar cap endavant doncs, aquest tipus de festes i projectes que són molt importants per a nosaltres i creiem que també per la vitalitat del poble.
1: En aquest sentit, per què creieu que és important mantenir i impulsar no només espais d'oci nocturn, sinó ocis alternatiu organitzats per entitats juvenils com la vostra, que no sigui tot organitzat per institucions?
0: Pues això, bàsicament, això, oferir aquesta alternativa, espais diferents, com deia, pues, espais organitzats per joves, per a joves, i creiem que no solament ja a nivell de l'agrupació de joves, sinó a nivell de totes les entitats i associacions del poble, també crea aquesta xarxa i que d'una associació pots arribar a conèixer les demés i aquesta independència a l'hora de poder crear, muntar activitats, fer front a projectes, jo crec que és important per poder, bueno, per no tenir aquest filtre potser que a vegades es dona a les institucions i poder fer festes més... més orientades a les necessitats, en aquest cas del jovent, però ho obro molt a les entitats del poble perquè cadascuna amb el seu treball. Llavors, bàsicament això és el que a mi em sembla com important que es mantingui aquesta salut en les entitats i associacions del municipi.
1: Per acabar, quin missatge li doneu a la gent que encara dubta si venir o no venir a viure aquesta nit amb vosaltres?
0: Pues que no dubteu, que aquest divendres 22 de maig pugueu venir a la festa, a l'afternaval. Començarem la rua a l'esplanada del mercat, arribarem a la clota i acabarem fins les 6. I el que esperem és això, pues moltes ganes de continuar la festa, bon rotllo... I importantíssim, el que sempre diem, que mai tolerarem actituds de merda. Llavors, us esperem a tots i totes per poder acompanyar-nos en aquesta nit, que ens fan també molta il·lusió.
2: L'activitat de l'Afternaval la finalitzarà doncs, els actes de divendres de la Fira de la Primavera. Dissabte arrencaran amb les exhibicions del gimnàs Damian i també l'exhibició del gimnàs SAP Workout Club. Serà l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució. I a les 11 obriran ja la Fira al carrer amb la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca. També hi haurà l'obertura de l'espai infantil on durant tot el cap de setmana es realitzaran diferents activitats. També ens visitarà la Puput Punxetes, que és la mascota turística del Baix Llobregat. També tindrem l'espectacle itinerant del mag Xavi Medina, a més d'un cercavila inaugural amb xarop de canya. Dintre de les activitats programades, en el Teatre Núria Espert tindrem a la tarda, a partir de les 5, un taller per crear titelles a càrrec de l'Escola de Teatre Sense Drama del Casino. I ja a la tarda, 6:15, tindrem la 8a trobada de percussió amb la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de la Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar...

0: una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
1: Dels Ous de Drac, no?
0: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
1: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva 8a edició?
0: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
1: Aquí tindrem els Roa Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batucassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
0: Sí, Jordi, t'has deixat els tocandors del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
1: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
0: Sí, i aleshores bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
1: Hi ha l'Esplanada del Mercat on cada grup farà una exhibició.
0: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
1: Què espereu d'aquesta 8a edició de la trobada de percussió?
0: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no? Que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb el correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la davallada de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
1: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
0: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
1: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
0: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
1: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
0: L'any que ve tocarà foc, sí, sí, sí. Esperem. Tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
1: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
0: Sí, sí, sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn L'any que ve ho veurem.
1: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
0: Sí, sí, tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problemes.
1: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Sous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 5:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavira, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera, i el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavira pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
0: Sí, sí, sí. Sí, si els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup, per veure el final a la plaça del Mercat.
1: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
0: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dissabte a la tarda, Practica la Salut. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca. Esport per la gent gran de Sant Andreu de la Barca, un dels actes també habituals de la Fira de la Primavera. També tindrem a la tarda el taller infantil de pintura i manualitats a càrrec del taller d'Anna i dibuix i pintura Santa Cana. Serà l'espai infantil situat a l'avinguda Constitució. I a partir de les 8 tindrem un vespreig amb música del rock pop espanyol dels 80, 90 i els anys 2000. I a les 9 del vespre tindrem a la plaça Federico García Lorca una altra activitat, la gran final del concurs Rookies del Ritme.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I, per tant, faran la seva actuació, perquè serà música en directe, el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre, aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors, amb el tema que han participat, pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà, una mica entre alguns criteris, el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs, jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digit Iosc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf La Cantera 8-20, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha una bona, hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Perquè veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte.
0: Això està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris pues, serà pues, la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i, per tant, haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte. També la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així. I així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom pues estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i pues així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí, primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari, a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowd Hard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.
0: El concurs de Rookies del Ritme, una de les novetats de la Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. I el dissabte, a partir de les 11, a l'escenari central del recinte final de l'Avinguda Constitució, l'actuació de l'Último Tributo, un tribut a l'última de la fila.

0: I després de l'actuació de l'Último Tributo, tindrem música fins a les 3 de la matinada amb rock pop espanyol dels 80, 90 i els 2000, amb Chiquilla. Serà l'últim acte de dissabte de la Fira de la Primavera.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La trobada de vehicles clàssics per la Fira de la Primavera és una altra activitat consolidada. Ja porta 8 anys. Arrencarà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí davant de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. Com sempre, podrem veure autèntiques relíquies del motor. N'hem parlat amb Lluís Aulego, un dels organitzadors, membre del Motoclub Sant Andreu.

0: La fira de la primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oblego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any, pues, una mica... Bueno, els últims anys ja anem fent la... Primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, clar, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlarem amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses, i sobretot que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
0: Una de les activitats consolidades de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics que ja porta 8 edicions. I el diumenge també tindrem la Fira al carrer, la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca, a més dels artesans que estaran convidats durant tot el cap de setmana. I a l'esplanada del mercat setmanal, a més de les actuacions i activitats que realitzaran, també hauran diferents restauradors que oferiran la part gastronòmica d'aquesta Fira de la Primavera. Diumenge també tindrem l'espai infantil amb moltes activitats i tindrem una festa fira, una cercavila amb elements de la cultura popular catalana. Tindrem també els castellers de la Droc, que seran protagonistes amb una diada castellera a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca. L'espai infantil també hauran contes i l'agrupació cultural Aigüestoses, des del seu estant de la Fira de la Primavera, doncs voldran apropar la falera gegantera a tothom i us podreu acostar a la seva carpa per tal d'aprendre de com portar i de com ballar els gegants. Tindrem també l'espectacle de màgia itinerant del mag Xavi Medina i també a la carpa institucional es faran diferents xerrades a càrrec de l'AXAP, a càrrec de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A 11:15 del migdia tindrem sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell, serà la plaça Font de la Roda. A les 11:30 començarà la Diada Castellera, com dèiem, a la plaça Federico García Lorca, i tindrem contes del pirata Rata amb Laura Asensio. Serà l'espai infantil de l'Avinguda Constitució. I a la 1, un acte que porta ja 20 anys, que realitza Sant Andreu de la Barca, el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: I que en d'altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys, que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
4: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
0: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
4: Sí, sí, sí, cada cop més. Realment el, no, ja no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
0: Qui ha estat en aquests 20 anys... Ha estat Isabel Sánchez com a tècnica de salut pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
2: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa, doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre els, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
0: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
3: Sí, sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut a bé de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs al final veus a les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no?, que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
0: Hi ha també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi ha aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també... La consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
4: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguéssim que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb els vapejadors, que no tenim aquesta, aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció, per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, no hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees a més i moltes ganes de participar, i s'està fent a sisè en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen, ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
0: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
4: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la Salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no, de relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica, doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
0: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
3: Sí.
0: No està gens malament.
2: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de deshabituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
0: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
2: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar, doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és una bona estratègia.
0: Són 800 euros que no estan malament, Isabel, no, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
2: Recordo perfectament, perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
0: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
2: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
0: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
4: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
0: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
4: Això mateix.
0: Que han d'estar en el dia del sorteig.
4: Sí.
2: Sí, han d'estar, perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
0: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
2: La doctora Carmen Cabezas...
0: Crec que ha confirmat presència.
2: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
0: Doncs serà aquest diumenge 12:01 del migdia a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Avui agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Directora des de fa
4: poc temps. Un any ja? Sí, ja ha passat un any.
0: Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta, sí. No? També de situació tabàquica.
4: No m'he volgut desvincular.
0: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
2: Moltes gràcies
4: a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Seguim repassant les activitats de la Fira de la Primavera 2026, després del sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, que serà la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. Tindrem, doncs, a la una, a la mateixa hora, a l'espai infantil, tindrem l'espectacle de la Berta Sense Por. A les 5 de la tarda tindrem una xerrada sobre salut i benestar a càrrec de RBM Dental Sant Andreu, serà la carpa institucional. A les 5, tallers de jocs sensorials a l'espai infantil, i també tindrem a les 7 de la tarda un tast de, amb Josep Massaig, un tast de vins Deo Penedès i Caves Deo Cava del celler Josep Massaig, situat a Torrelles de Foix. El tast de vins es farà a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. I a les 7 de la tarda finalitzarà la Fira de la Primavera amb la mostra d'entitats. Serà a partir de les 7 a l'escenari central amb les actuacions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz de Sant Andreu de la Barca, l'Associació d'Escola de Dansa Sonia Navarro i també Mambo Dansa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part de comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant en aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui...

0: Fem unes xerrades sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
0: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
2: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
2: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
3: una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
2: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa molt

0: moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentarà aquest divendres, amb motiu de la Fira de la Primavera, la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà una plaça amb més espais verds i una nova àrea infantil. Això ho ha destacat l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual amb Ràdio Sant Andreu. La presentació es farà aquest divendres, 22 de maig, a les 6 de la tarda, a la carpa institucional de la Fira de la Primavera.
0: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi i puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
1: Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, a motiu d'aquesta fira de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarada a això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, de que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui i ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
1: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
0: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa inconexa que neix i que queda, sinó que, al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
1: Evidentment, es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació. Per tant, en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano, amb una frase o amb unes paraules, com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada?
0: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
1: Timings, sempre en parlem de timings. La presentació serà aquest divendres.
0: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra, i a inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament, transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat, que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat, més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat amb aquest lema que diem, no? La ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
1: La presentació del projecte de la remodelació de la plaça Federico García a Lorca serà aquest divendres 22 de maig a motiu de la Fira de la Primavera. Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de la Fira de la Primavera, situada a l'Avinguda Constitució, davant del Centre Cultural Aigües Toses.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquestes informacions posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquest programa especial Fira de la Primavera.

From the studio to your ears, Mix Club.

0: Un mes, continuem amb les entrevistes mensuals amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. En aquesta edició parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, la candidatura al Pla de Barris, la participació ciutadana i les assemblees de barri, a més de la Fira de la Primavera que arrenca aquest divendres. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Bé, comencem, si li sembla, parlant de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. La presentació es farà amb motiu de la Fira de la Primavera aquest divendres, serà la carpa institucional. Com serà aquesta remodelació i quins són els motius que han portat a l'Ajuntament a impulsar aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, la plaça del teatre?
1: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi i puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca a motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarada a això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, de que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui i ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
1: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació, per tant en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano amb una frase o amb unes paraules com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada.
1: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings, la presentació serà aquest divendres.
1: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat amb aquest lema que diem, no? La ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: Una altra informació important de les darreres setmanes, n'hem parlat aquí a través de la ràdio, sobretot quan es va fer la seva presentació, estem parlant de la candidatura al Pla de Barris, amb una inversió prevista de 16,7 milions d'euros, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta ràdio, quan hem parlat del Pla de Barris, és una candidatura que l'Ajuntament presenta, en aquest cas, o presentarà a la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat qui decidirà si finalment aprova aquesta inversió o no. Una inversió important, 16,7 milions d'euros, que inclourà o contempla 37 actuacions en barris com la Solana, el nucli antic o el centre. Sense dubte, si finalment s'aconsegueix aquests diners, aquesta inversió de 16,7 milions d'euros, serà important per la ciutat.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu a la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com en la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament en els últims anys està tenint Sant Andreu a la Barca. Sant Andreu a la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quins han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a Ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització i la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i per tant l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que ja estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques. I el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu la Barca.
0: Doncs el Pla de Barri és una altra qüestió que volíem abordar avui en aquesta entrevista mensual. Passem ara a les assemblees de barri i les oficines de l'alcalde. Ha sortit al carrer aquests dies, oficines en tots els barris de Sant Andreu de la Barca, i fins i tot s'ha afegit en aquesta ocasió com a novetat aquestes visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, on ha pogut conversar amb els joves, els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Qui s'ha trobat, alcalde?
1: Doncs no hem deixat mai d'estar al carrer, per tant, sobretot un alcalde, un regidor, regidora, ha d'estar al carrer, i per tant hem de fer aquesta política de proximitat, que ens la creiem moltíssim, més jo penso que forma part del nostre ADN polític. I la veritat és que, com totes les edicions anteriors, molta participació, gent preocupada també per seguir millorant la ciutat de Sant Andreu a la Barca, gent que també ens reconeix que hi ha molta feina feta darrere i, per tant, confia en que l'Ajuntament li pugui solucionar el seu problema. Per tant, també s'apropen a demanar-nos, doncs, altres problemàtiques que puguem adoptar solucions perquè aquestes no segueixin repetint. I com a gran novetat, el que ens vàrem donar compte és que tant a l'oficina de l'alcalde com a les assemblees la participació del col·lectiu jove no estava gaire representada, per no dir gairebé res, no? Molts pocs joves participaven de les assemblees o venien a l'oficina de l'alcalde. Per tant, vam decidir anar als instituts, anar on estaven els joves, a conèixer les seves opinions. En aquests 3 dies que he pogut visitar els 3 instituts de la ciutat, m'he reunit amb 64 joves. Per tant, crec que dins de la mostra, és una mostra important, perquè hem pogut recollir moltes inquietuds per part dels joves. La principal és poder generar activitats al voltant d'aquesta edat jove, i per tant aquí els hem pogut explicar, doncs, totes les activitats que fa l'Espai Jove. Els hem pogut explicar que des de l'inici del mandat Sant Andreu de la Barca ha destinat anualment 80.000 euros més respecte als pressupostos del mandat anterior. Per tant, aquest canvi substancial i aquesta aportació de recursos ha fet que el ventall d'activitats hagi crescut considerablement. Els hem pogut explicar en quin punt es troba també a l'Ateneu Jove, no? Aquest espai de referència que ha de millorar l'Espai Jove actual i que, per tant, ha de ser també aquesta columna, diguéssim, principal de tota l'actuació, de tota l'oferta juvenil a Sant Andreu de la Barca, la pública i la que no és pública, també, perquè ha de ser un espai obert a tothom. I també els hem pogut respondre moltes preguntes, com per exemple què passa amb el centre comercial. Hem pogut explicar, diguéssim, fil per randa i amb molt de detall què passava amb el centre comercial. Hem pogut també explicar-los les diferents actuacions que estem fent amb la vint dels patinets o del civisme, perquè conjuntament, com un equip, ens puguin ajudar que la ciutat, doncs això, sigui més segura, sigui més cívica. I la veritat és que m'he portat una grata sorpresa, perquè els joves, amb una gran capacitat d'anàlisi i també de reflexió, doncs m'han fet arribar, diguéssim, qüestions importants, com estan preocupats per l'habitatge. Tot i ser molt joves, ens vam reunir amb gent de primer, de segon i de tercer i quart d'ESO, per tant, gent que potser encara per independitzar-se li queda uns anys, però ja estan veient aquestes circumstàncies. I hem parlat també de la seva formació, no? De tota l'oferta formativa que té Sant Andreu a la Barca. M'han acompanyat el regidor de Joventut i la regidora d'Educació, i per tant els hem pogut explicar tota l'oferta que Sant Andreu està treballant per poder ampliar en l'àmbit de la formació. Molt contents, la veritat, és una experiència molt gratificant, és una experiència que m'agradarà continuar repetint en les pròximes edicions de l'oficina de l'alcalde, i per tant jo crec que és una bona manera també de que els joves vegin que l'equip de govern, que l'alcalde és accessible, que poden parlar amb ell, que els poden fer arribar les seves preocupacions, i que més enllà d'això són persones com ells, normals i corrents, amb les nostres virtuts i les nostres defectes, i que sobretot que som gent que poden comptar amb nosaltres per poder, diguéssim, millorar la seva vida i que ens ajudin ells a nosaltres a millorar la ciutat també.
0: Estem a les portes de la Fira de Primavera, per tant, acabem com hem començat, parlant d'un dels actes de la Fira de Primavera, que és la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la carpa institucional, davant de la ràdio i davant de l'edifici del Centre Cultural i Guastoses, per tant, no té pèrdua, i a les 6 de la tarda es presentarà aquest projecte. Parlant de la Fira de la Primavera, alcalde, com es presenta, tenint en compte que és una fira on hi ha importància en el comerç, el teixit comercial de Sant Andreu de la Barca, però també a les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca que també participen de forma activa, que tindrem actuacions musicals, a més de gent de la casa, com Los Sobraus o també l'Anna Guerrero. Què espera d'aquesta Fira de la Primavera? O...
1: Espero, desitjo que sigui una gran experiència per tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i, per tant, també per aquelles persones que es vulguin visitar de fora de Sant Andreu de la Barca. Com tu bé deies, és una fira que el que busca és aquest protagonisme del comerç local, però sobretot des de l'Ajuntament i també des de l'àrea de promoció econòmica, el que hem volgut potenciar en aquesta fira és que l'experiència dels veïns que la vulguin visitar i de la gent que vulgui venir de fora és precisament que puguin gaudir de moltíssimes coses. Puguin gaudir de la gran oferta comercial, puguin conèixer una miqueta més com és Sant Andreu de la Barca, quins projectes de futur té Sant Andreu i les seves entitats, que són l'ànima de la ciutat, i a més els hi volem ensenyar també la nostra restauració, el nostre talent local, els nostres artistes locals, i per tant el que volem generar és una gran experiència perquè totes i tots, diguéssim, puguin veure des de matí fins a la ben entrada a la matinada, puguin gaudir de tot tipus d'experiències i de molts àmbits diferents. Aquest any comptem amb un 20% més d'expositors comercials, ampliem també la zona que va dedicada a l'oferta automobilística, tindrem 17 entitats que participaran d'aquesta Fira de Primavera i podran explicar al conjunt de la ciutadania quina és la seva acció social o esportiva o cultural, i a més tindrem 6 espais gastronòmics, 4 dins l'esplanada, 2 fora de l'esplanada, que ens ajudaran també a conformar aquesta gran oferta. I totes les nits, divendres i dissabte, i la tarda de diumenge, tindrem actuacions musicals que el que faran és posar la ciradeta, la festa, el gaudi de totes les persones que vinguin a visitar, els veïns i veïnes que vinguin a visitar la fira, però també, com deia, els veïns que ens vinguin a visitar de fora i que coneguin Sant Andreu de la Barca.
0: Una Fira de la Primavera, que evidentment des de Ràdio Sant Andreu farem doncs una amplíssima cobertura, com fem habitualment, no només a la pàgina web, sinó també a través del dial i a través de les xarxes socials. Alcalde Marc Giroret, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista mensual, on hem parlat de molts temes: Fira de la Primavera, remodelació de la plaça Federico García Lorca i sobretot aquesta candidatura al Pla de Barris, un dels temes importants de les darreres setmanes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat del resultat d'aquestes assemblees de barri i aquesta oficina de l'alcalde, sobretot centrada en aquesta ocasió també en els instituts. Gràcies i bona Fira de la Primavera.
1: Gràcies a vosaltres i desitjo que passeu una gran Fira de Primavera i que ens acompanyeu en els carrers i places de la ciutat, on hi haurà un munt d'activitats per tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'inici aquest divendres de la Fira de la Primavera, de la nova edició de la Fira de la Primavera, carregada d'activitats durant tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit, repassem algun d'aquests actes. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Obraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca afternaval organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela, que esperem doncs vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que Los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22.

0: de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació, amb el concurs urbà de Rookies del Ritme, i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació. I continuem parlant d'aquesta Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. Hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques què esperen d'aquesta fira i quines són les activitats a què esperen participar. És un reportatge de Joel Carrasco.
1: Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per celebrar la Fira de la Primavera. Els carrers ja comencen a preparar-se per celebrar aquesta festivitat, que per molts santandreuencs marca l'inici de l'estiu. Aquest divendres el programa inicia amb l'Escape Room Galàctic a la carpa institucional i clourà el mateix dia amb la Barca After Naval. Hem sortit als carrers per preguntar-li a santandreuencs com reben aquesta festivitat.
2: ¿Usted qué es lo que más le gusta cuando llegan estas fechas? ¿Salir con los amigos, el buen tiempo?
3: Sí, salir con los amigos un ratillo. Sí, el tiempo también acompaña, ¿no?
2: ¿Sabe qué conciertos va a haber este fin de semana?
3: Ay, pues no sé, me parece que sale la Ana esta que canta. Que
2: los sobraos también.
3: Eso, los sobraos. Uh-huh. Ajá.
2: ¿Le gusta ese tipo de música?
3: Sí, me gusta la chica como canta.
2: Uh-huh. ¿Irás a los conciertos?
3: Sí, que voy a verla.
2: De normal, usted cuando sale para las fiestas mayores, o bueno, en este caso la Fira de la Primavera, ¿va usted a los chiringuitos, a los puestos a comer, a cenar? ¿Cómo lo hace?
3: Sí, salgo, a ver, me arrimo y me tomo algo.
2: Hola, buen día. ¿Usted sortirá para la Fira de la Primavera?
4: Sí, y tant, estaré por aquí si tengo bastantes ganas.
2: ¿Usted que es jove, que es el que más le agrada de la Fira de la Primavera?
4: Els concerts que fan el divendres i el dissabte per la tarda-nit.
2: Normalment, quan hi va amb amics, amb familiars?
4: Normalment amb amics. Amb la família no acostuma a sortir perquè ells acostumen a agafar-se aquell fin i se'n van fora. Però els meus amics sí que sortiran.
2: És a dir, que t'agrada, no?, una miqueta el jaleo?
4: Sí, bastant. Sí. A partir de les 12 de la nit comença l'UO.
2: A part de lo que parlem d'oci nocturn, també participes en altres activitats fora de l'oci nocturn?
4: Pues la veritat és que no he mirat a veure què fan a part de l'oci nocturn, però crec que fan un escape room al Parc Central que potser interessa.
2: I vostè va per les paradetes a sopar, a prendre alguna cosa, participa de la restauració local?
4: Sí, intentem abans de sortir de festa doncs sortir a prendre alguna cosa per l'Avinguda de la Constitució o aquestes parades que fiquen per allà.
2: Què és el que més li agrada de l'ambient de la Fira de la Primavera?
4: Doncs que està sortit del poble, al final està tot el poble concentrat allà en poc espai i doncs, veus a gent que fa temps que no veus.
2: És a dir, que té ganes, no?, de que arribi ja demà?
4: Sí, comencem amb força, sí.
2: T'agrada més aquesta Fira de la Primavera, que normalment són com una prèvia de les festes majors, a cap i a la fi, però amb menys gent, o li agrada més que arribi ja la festa major?
4: Home, la festa major és més especial, però el bo de la festa aquesta de la primavera és que és com l'inici de l'estiu. I ja comença a haver-hi bon ambient, a fer bon temps, i és com un moment bastant especial de l'any.
2: Què li agrada més, el divendres, l'After Naval de la Barca, o el dissabte, els concerts?
4: Bueno, jo crec que el divendres serà més guai. Al final tot acaba una mica més tard i hi ha una mica més de jaleo, que no el dissabte, que és una mica més descafeinat.
2: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
4: Bueno, jo els invitaria que vinguessin a viure-la. Al final, si no venen, és complicat explicar. Han de venir i viure-la una mica, que aquí a Sant Andreu a tothom l'agafem amb cariño.
1: ¿Usted participará?

0: a la Fira de Primavera, anirà?
1: Sí, bueno, iré, sí, claro.
0: Normalment hi va?
1: Sí, cada año.
0: Què és el que més li agrada? La música, els concerts, les paradetes?
1: A mi les paradetes, a mi yo no estoy para música ni concierto.
0: Les paradetes de comerç? De
1: todo, de todo, de todo, me gustan.
0: ¿Y compra de vegades allà?
1: Bueno, según si me interesa, sí, si no, pues no, según... Según los precios, ¿no? Claro, pues sí.
0: ¿Usted cuándo iba? ¿Iba en familia, en amics?
1: No, voy yo con mi familia, claro, con mi hija, mi hijo, mi nieto.
0: ¿Qué le agrada más, la festa major aquesta de la primavera o la festa major de setembre?
1: Bueno, la de setembre es mejor.
0: Pero en aquesta no hay tanta gent.
1: Exacto, entra mejor.
0: Bueno, hay gente que la considera que es la primera fira que dona pas a l'estiu. Y ya fa bon temps, tenía ganas de estiu.
1: Sí. Hombre, yo no tengo mucha, ¿eh? Porque a mí el sol que me molesta mucho, pero sí que ya es hora, tanta lluvia y tanto historia, pues sí, la verdad es que sí que disfruten todos los que puedan y ¿cómo es?
0: ¿Amb ganas de la Fira de Primavera?
1: Sí, sí, ganas siempre.
0: ¿Y habrán concerts, festas?
1: Sí, yo iré a tomarme algo por ahí y a echar un vistazo. No soy la que va a estar toda la noche, porque no tengo edad para eso, pero bueno.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú que no és de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
1: Pues como le voy a decir, pues que venga a verla y así lo verán. Que es muy bonita, que hay muchas paraditas, que hay muchos chiringuitos, y hay conciertos, y de todo un poquito.
0: O sea, que anima la gent, ¿no?, que s'apropi.
1: Claro, claro, si me preguntan, claro.
0: ¿Participaran a la Fira de la Primavera?
2: Pues mira, va a ser que no, porque tenemos un viaje a Lloret y sábado y domingo ha coincidido. No lo sabía yo, si lo sé, no voy, me quedo aquí, porque me gustan las fiestas de aquí. Pero como ya lo teníamos programado desde hace, pues quizá un par de meses.
0: Uh-huh. O sea, que le agrada la Fira de la Primavera a usted.
2: Sí, hombre, encantada de la vida, me gusta, todo lo que hacen en San Andrés me gusta. Uh-huh.
0: ¿Qué es el que más le agrada a la Fira de la Primavera? Els concerts, la gastronomia, les paradetes, que fiquen paradetes de comerços...
2: Pues un poquito, la gastronomia, las paradetes, la fiesta que se hace, mucha gente, está muy animado el pueblo.
0: Alguns consideren que la Fira de Primavera és la primera festivitat així que dona pas a l'estiu.
2: Probablemente sí.
0: Perquè fa caloreta, eh?
2: Probablemente sí, esta semana vamos a tener calor, porque fíjate, estamos a las 10 de la mañana, estamos ya a 22 grados... Pues bien, bueno, pues nada.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
2: Hombre, pues que Sant Andrés es un pueblo que tiene mucha vida, que hay mucha diversión para la gente, que hay cada dos por tres hay cositas, cuando no es en la plaza es en el teatro, cuando no es en muchas cosas. Yo no hace muchos años que vivo aquí, solamente hace 6 años que vivo, bueno, 6 no, después de la pandemia, ¿vale? Y la verdad es que es un pueblo que... Me he integrado muy bien y me ha gustado mucho la manera que tienen de hacer todas las cosas.
0: Usted no anirá a la Fira de Primavera, nos explica, pero ¿els seus familiars, els seus amics sí que aniran?
2: Sí, claro. Mis amigos y no los de aquí, sino que vienen de fuera, de otro pueblo.
0: O sea, aquí hay gente afuera que coneix que ve especialmente para la Fira de Primavera.
2: Sí, sí, bueno, que la Fiesta de Primavera acarrea mucha gente. Hay mucha gente de todos los alrededores.
0: Molt bé, doncs si vols fer un crit a que la gent participi a la Fira de Primavera.
2: Ah, pues sí, es bonito, que yo invito a toda la gente que se anime a disfrutar de todo lo que hay muchas cosas.
0: Bon dia, vostè participarà a la Fira de la Primavera que comença demà?
3: Sí que participaré, sí, i aniré amb tota la meva colla d'amics.
0: Normalment hi vas, participes de les festes de Sant Andreu?
3: Sí, cada any hi vaig i participo.
0: Quina és la festa que més t'agrada? Aquesta, la Fira de la Primavera o la Festa Major? Quina festa sí que és la que més t'agrada?
3: La Fira de la Primavera m'agrada molt perquè ja comença a fer bon temps i m'agrada molt el clima sobretot, però també la de setembre, la Festa Major, perquè així despedeixes de l'estiu.
0: Enguany, aquesta Fira de la Primavera, hi haurà la festa de sempre, que és la barca, que és la que surt des d'aquí a la Clot, des d'aquí a l'Esplana i va fins a la Clota, i després hi haurà el dissabte concerts. Quina cosa és la que més t'agrada de les dues?
3: La de la barca m'agrada molt i cada any hi vaig perquè hi ha molt bon ambient i ens ho passem molt bé.
0: Què és el que t'agrada més de la Fira de Primavera? La zona de gastronòmica on hi ha restaurants, les paradetes, la zona central on hi ha música...
3: Jo m'ho passo millor a la zona on hi ha música i puc anar i disfrutar amb els meus amics.
0: Si li hagués d'explicar a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li resumiries què és?
3: Doncs és un moment on es troba tot el poble per celebrar que arriba el bon temps, amb bon menjar, bona música i bon ambient.
0: Demà ens trobarem a la Fira?
3: Segur que sí.
0: A què aniràs demà?
3: Demà aniré a escoltar algun concert.
0: Hola, bon dia. Que vostè participarà a la Fira de Primavera? Comença demà?
4: I tant, ja estic amb moltes ganes de començar i repetir aquest any, que l'any passat va ser el primer any, ens ho vam passar superbé i aquest any tornarem a repetir.
0: En què aniràs? Amb la família, amb els amics, amb els fills?
4: Doncs nosaltres ja tenim una edat i tenim una colleta d'amics i els meus cunyats són veïns i llavors ens ajuntarem una mica i farem vida d'aquí de Sant Andreu i passejarem i aprofitarem per degustar a les paradetes o a les tastos de vins, en fi. I depenent de com estiguem de cansats, doncs potser allarguem i ens quedem per sentir música, ja veurem.
0: La Fira de Primavera per molta gent és l'inici de l'estiu. Per vosaltres què significa la Fira de Primavera?
4: Doncs com ja t'he dit, són unes dates molt maques perquè fa bon temps, comença a fer caloreta, però no fa aquella calor esgarrifant. Sempre hi ha moltes activitats que es preparen en aquest mes i a mi és que l'estiu m'encanta, o la primavera també. Llavors genera com optimisme, no sé, potser és una cosa que no és tangible, però a mi em genera optimisme.
0: El divendres i el dissabte, com sempre, hi ha concerts i música. Hi haurà algun dia en especial que aniràs a participar dels concerts o no t'agrada?
4: A veure, jo tenia pensat anar al tribut de l'Último de la Fila, que m'encanta perquè és de la meva època, però és que vam estar fa poc al concert de l'Último de la Fila i no sé si anar perquè potser seré massa crítica, però segurament sí, acabarem anant perquè sempre és maco sentir cançons de l'Último de la Fila, va marcar la meva joventut i doncs això, que segurament ens quedarem.
5: La majoria dels ciutadans remarquen la importància de l'oci nocturn a l'espai central de l'Esplanada com un dels punts forts de la Fira de la Primavera. També assenyalen que les paradetes a l'espai d'artesania i de comerç, com la zona de gastronomia, donen vida a la ciutat i són una atracció per municipis propers. La Fira de la Primavera iniciarà aquest 22 de maig i s'allargarà tot el cap de setmana del 23 i 24 de maig.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: I tot seguit parlem de les actuacions musicals d'aquesta Fira de la Primavera. Dissabte, el grup El Último Tributo, un tribut a l'Último de la Fila, seran els protagonistes, però divendres tindrem Ana Guerrero i també Los Sobraus. Hem entrevistat els dos, Ana Guerrero i també el grup Los Sobraus, que ens han explicat i ens han donat detalls de com seran els seus concerts.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Les actuacions d'Anna Guerrero i també de Los Sobraos, protagonistes de la Fira de la Primavera en l'àmbit musical. Dissabte, el torn a l'último tributo, un tribut de l'último de la fila, que seran protagonistes en aquesta festa major. I el divendres, la matinada de divendres a dissabte, tindrem una nova edició de l'After Naval, una activitat organitzada per l'agrupació de joves.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca torna a treure a passejar la barca durant l'After Naval, que se celebra aquest divendres 22 de maig per la Fira de la Primavera. El cercavila iniciarà a les 3 de la matinada i sortirà, com sempre, des de l'esplanada fins a arribar al polígon de la Clota. Alberto Copado, membre de la grupa, ens explica més detalls.
2: Doncs l'After Naval neix com una festa que es fa a posteriori de Carnaval. Aprofitem el marc de les festes de primavera per donar un espai pel jovent, un poc, bàsicament, allargar la festa del divendres, en aquest cas, doncs en aquest cas fins a les 6 del matí.
1: En què consistirà aquest After Naval? Explica'ns una miqueta, resum. Sortirà, m'imagino, com sempre, des de l'esplanada.
2: Sí, correcte. El nom neix de la paraula after, en anglès, que en català seria després, i naval, de la part de carnaval, per fer un concepte de festa de carnaval, però a primavera. També s'aprofita una mica el naval perquè traiem també la barca. I és una de les festes on podem treure la barca, on podem fer la rua. Llavors, això s'engloba cada any en una temàtica diferent, i aquest any hem decidit aprofitar l'eclipse que n'hi ha a l'agost, el 12 d'agost, per fer la temàtica d'eclipse. Per això aprofito i demanem a tothom que vingui que porti les seves millors ulleres de sol.
1: És a dir, ulleres de sol perquè la temàtica d'aquest any és l'eclipsi.
2: Correcte.
1: En què consistirà? Sortirà des de l'esplanada? Farà el mateix recorregut de sempre?
2: Sí. Sortirem a les 3 des de l'esplanada del Mercat Setmanal fins a arribar a la Clota. Durant tota la rua, doncs, música, esperem, doncs, molt bon rotllo, retrobaments, que és el més on festes on la gent es retroba, on la gent coincideix amb gent que fa temps que no veu, i arribarem a la Clota per tal de continuar la festa amb DJ Ciro fins a les 6 del matí.
1: Això és l'After Naval, que no és la barca, però és aquest tipus de festa on hi ha una rua itinerant des de l'esplanada fins a la Clota. És un símbol ja per la grupa. Quin significat té per vosaltres i pel jovent del poble que hi hagi aquesta festa encara, que aparti la gent, segueixi portant festa fora del que és el centre?
2: Pues per nosaltres el tema de la barca és superimportant. Creiem també que ja amb el temps s'ha convertit en un imaginari de les festes de Sant Andreu de la Barca. Tant pel jovent com per no tant el jovent. I estem molt orgullosos tant de tota l'evolució que ha tingut aquesta, tant aquestes festes com el concepte de la barca. I res, creiem que això, que és com un símbol, quan parles de la grupa o quan parles d'aquest tipus de festes, doncs la gent acostuma a pensar en la barca i res, molt contents de poder, sobretot de poder fer la rua.
1: T'anava a preguntar què es podrà veure durant el cercavila d'enguany, però em comentaves que la temàtica és precisament l'eclipsi. Llavors et pregunto quin ambient espereu que generi aquest any, tenint en compte que no té res a veure, em comentaves abans off the record, les festes de primavera amb les festes majors.
2: Correcte. Esperem, doncs, un ambient amb molt bon rotllo, un ambient festiu, aprofitant el marc de la festa de primavera, aprofitant el bon temps, aprofitant aquests dies que es venen i l'arribada de l'estiu. Doncs esperem això, molt bon ambient, un espai segur per tothom, i res, i us convido que pugueu venir a gaudir de la nit i a disfrutar d'aquest divendres, d'aquesta festa amb nosaltres.
1: La festa de primavera us dona un espai una miqueta més per tenir una festa més recollida, que no tant com la festa major, no? M'imagino.
2: Correcte. Al final considerem nosaltres que la festa de primavera és un espai potser més local, o que per lo general acudeix més gent del poble. Això també a nosaltres es fa que puguem garantir, com deia abans, assegurar tota la festa, i que puguem garantir doncs, una barra en condicions, un espectacle en condicions, i que podem fer front a aquestes activitats. Per això també volia aprofitar, perquè n'hi ha festes com aquesta, o per exemple com la barca que traiem al setembre, que moltes vegades no podem fer perquè ens falten mans i perquè necessitem socis i sòcies. Llavors, si volem que aquestes festes segueixin sent una realitat, doncs convidem a preguntar per la grupa, a que ens envieu un missatge privat, i que obriu l'oportunitat de poder veure la festa des de l'altre costat, que per la nostra part, almenys per la meva part, que porto molts anys, jo m'ho passo sempre superbé, i és un ambient brutal, amb una gent espectacular, així que, bueno, una mica això.
1: També es poden acostar en el moment de la barca, ja que estan allà.
2: Correcte.
1: En el moment poden parlar amb vosaltres.
2: I tant. Estarem allà a la barra, estarem tota la nit. Llavors, qualsevol dubte, qualsevol cosa, qualsevol inquietud que tinguin sobre la grupa, doncs encantadíssims de poder parlar-ho. I per què no? I doncs, podeu fer socis i sòcies allà mateix, cap problema en aquest sentit. Així que sí, encantadíssims.
1: Mm-hmm. Un cop s'arribi al polígon de la Clota, la festa continua amb la barra que comentaves i també amb uns DJs. Ens pots explicar una miqueta qui són aquests DJs i com
2: funcionarà? Sí, en aquest cas serà un DJ, DJ Ciro, d'acord? Arribarem aproximadament cap a les 3 i mitja, calculem, i serà pues, des de que arribem fins a les 6 del matí, estarà aquest DJ que punxarà una mica de tot, de pachangueo, tecno, reggaeton, pachangueo, bàsicament. I nosaltres doncs, donarem el servei de barra per tal d'això, de poder allargar la nit i que es converteixi en una nit festiva i divertida.
1: Hi ha alguna sorpresa durant tot el que és l'Afternaval? Algun espectacle, alguna cosa en especial?
2: Doncs pues no, no hi ha cap sorpresa ni cap cosa especial més enllà d'això, que utilitzem la temàtica per fer cada festa un espai diferent. Llavors, el que sí que volem és que la sorpresa us la doneu les persones que vingueu i que porteu aquestes ulleres, que quan més currades doncs serà pel millor per alegrar la temàtica, diguéssim.
1: Qui les porti millor li regaleu un cubata, no?
2: Bueno, es pot valorar, això es pot valorar. Però sí, n'hi ha possibilitats de que això pugui passar. Llavors, convidem a la gent a que vingui amb el millor que tingui.
1: Tornant una miqueta a l'agrupació de joves, quin paper té aquesta organització en la confecció de les activitats com aquesta dins de Sant Andreu de la Barca? Quina importància té la vitalitat d'aquesta agrupació perquè segueixin endavant activitats com aquesta que tenen tant èxit?
2: Pues, principalment creiem que entitats com la nostra oferim espais, en aquest cas d'oci nocturn, autogestionats, que tant a nivell de muntatge, de comandes, de gestió d'equip, de barres, ho fem nosaltres, i com a agrupació de joves també creiem important que sigui un grup de persones joves que facin festes per persones joves. També per conèixer el jovent del poble, per veure les necessitats i per tenir, saber, també per oferir aquest espai, no solament festiu, sinó que la grupa és molt més que això, té tallers i també poder explicar tot el que fa la grupa per tal de que tinguin un espai on puguin fer comunitat, on puguin donar-se a conèixer i bàsicament estar en un espai segur on compartir les seves inquietuds i sobretot poder ajudar-nos a tirar cap endavant doncs, aquest tipus de festes i projectes que són molt importants per a nosaltres i creiem que també per la vitalitat del poble.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, per què creieu que és important mantenir i impulsar no només espais d'oci nocturn, sinó ocis alternatiu organitzats per entitats juvenils com la vostra, que no sigui tot organitzat per institucions?
2: Pues això, bàsicament, això, oferir aquesta alternativa, espais diferents, com deia, pues, espais organitzats per joves, per a joves,

0: ho obro molt a les entitats del poble perquè cadascuna amb el seu treball. Llavors, aquest, bàsicament això és el que a mi em sembla com important, de, que es mantingui aquesta salut en les entitats i associacions de, del municipi.
1: Per acabar, quin missatge li doneu a la gent que encara dubta si venir o no venir a viure aquesta nit amb vosaltres?
0: Pues que no dubteu, que aquest divendres 22 de maig pugueu venir a la festa, a l'afternaval. Començarem la rua a l'esplanada del mercat, arribarem a la clota i acabarem fins les 6. I el que esperem és això, pues moltes ganes de continuar la festa, bon rotllo, i importantíssim, el que sempre diem, que mai, mai tolerarem actituds de merda. Llavors, us esperem a tots i totes per poder acompanyar-nos en aquesta nit, que ens fa també molta il·lusió.
2: L'activitat de l'afternaval la finalitzarà, doncs, els actes de divendres de la Fira de la Primavera. Dissabte arrencaran amb les exhibicions del gimnàs d'Amiens i també l'exhibició del gimnàs SAP Workout Club. Serà l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució. I a les 11 obriran ja la Fira al carrer amb la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca. També hi haurà l'obertura de l'espai infantil, on durant tot el cap de setmana es realitzaran diferents activitats. També es visitarà la Puput Punxetes, que és la mascota turística del Baix Llobregat. També tindrem l'espectacle itinerant del mag Xavi Medina, a més d'un cercavila inaugural amb xarop de canya. Dintre de les activitats programades, en el Teatre Núria Espert tindrem a la tarda, a partir de les 5, un taller per crear titelles a càrrec de l'Escola de Teatre Sense Drama del Casino. I ja a la tarda, 6:15, tindrem la 8a trobada de percussió amb la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de la Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldracs i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Ruat Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toca el 2 del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran, que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades, sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming, després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte. Sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'Esplanada del Mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que és una mica consolidar aquest acte, no? que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, doncs,

0: petit homenatge als ous de drac que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la davallada de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels ous de drac.
1: Si parlem de l'evolució dels ous de drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
0: Sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat perquè, bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa. Però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
1: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
0: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
1: I el dissabte, aquest homenatge, també als ous de drac, a la trobada de percussió, l'any vinent tocarà foc, no?
0: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
1: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
0: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
1: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
0: Sí, tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problemes.
1: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels ous de drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 5:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera, i el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
0: Sí. Si els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup, per veure el final de la plaça del Mercat.
1: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
0: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El dissabte a la tarda, Practica la Salut. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca. Esport per la gent gran de Sant Andreu de la Barca, un dels actes també habituals de la Fira de la Primavera. També tindrem a la tarda el taller infantil de pintura i manualitats a càrrec del taller d'Anna i dibuix i pintura Santa Cana. Serà l'espai infantil situat a l'avinguda Constitució. I a partir de les 8 tindrem un vespreig amb música del rock pop espanyol dels 80, 90 i els anys 2000. I a les 9 del vespre tindrem a la plaça Federico García Lorca una altra activitat, la gran final del concurs Rookies del Ritme.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis a qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grasa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Move La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wavebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte, també, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Perquè veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme, que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.
0: El concurs de Rookies del Ritme, una de les novetats de la Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. I el dissabte, a partir de les 11, a l'escenari central del recinte firal de l'Avinguda Constitució, l'actuació de l'Último Tributo, un tribut a l'último de la fila.

0: I després de l'actuació de l'Último Tributo, tindrem música fins a les 3 de la matinada amb rock pop espanyol dels 80, 90 i els 2000, amb Chiquilla. Serà l'últim acte de dissabte de la Fira de la Primavera.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La trobada de vehicles clàssics per la Fira de la Primavera és una altra activitat consolidada. Ja porta 8 anys. Arrencarà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí davant de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. Com sempre, podrem veure autèntiques relíquies del motor. N'hem parlat amb Lluís Aulego, un dels organitzadors, membre del Motoclub Sant Andreu.

0: La fira de la primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oblego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... Primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, clar, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep, Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I, bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat, el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses, i sobretot que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, el R8, el CR4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa,
1: Andreu,
0: no?
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
0: Una de les activitats consolidades de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics que ja porta 8 edicions i el diumenge també tindrem la Fira al carrer, la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca, a més dels artesans que estaran convidats durant tot el cap de setmana. I a l'esplanada del mercat setmanal, a més de les actuacions i activitats que realitzaran, també hauran diferents restauradors que oferiran la part gastronòmica d'aquesta Fira de la Primavera. Diumenge també tindrem l'espai infantil amb moltes activitats i tindrem una festa fira, una cercavila amb elements de la cultura popular catalana. Tindrem també els castellers de la Droc, que seran protagonistes amb una diada castellera a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca. L'espai infantil també hauran contes i l'agrupació cultural Aigüestoses, des del seu estant de la Fira de la Primavera, doncs voldran apropar la falera gegantera a tothom i us podreu acostar a la seva carpa per tal d'aprendre de com portar i de com ballar els gegants. Tindrem també l'espectacle de màgia itinerant del mag Xavi Medina i també a la carpa institucional es faran diferents xerrades a càrrec de l'AXAP, a càrrec de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A 11:15 del migdia tindrem sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell, serà la plaça Font de la Roda. A les 11:30 començarà la Diada Castellera, com dèiem, a la plaça Federico García Lorca, i tindrem contes del pirata Rata amb Laura Asensio. Serà l'espai infantil de l'Avinguda Constitució. I a la 1, un acte que porta ja 20 anys, que realitza Sant Andreu de la Barca, el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: I que en altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys, que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
4: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
0: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
4: Sí, sí, sí, cada cop més. Realment el, no, ja no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
0: Qui ha estat en aquests 20 anys... Ha estat Isabel Sánchez com a tècnica de salut pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
2: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa, doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre els, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
0: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
3: Sí, sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut a bé de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs al final veus les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no?, que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
0: Ja també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi ha aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també, la consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
4: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguessin que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasi amb els vapejadors, que no tenim aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu inclusiu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció. Per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, eh? No hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees a més i moltes ganes de participar, i s'està fent a sisè en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen: ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
0: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
4: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la Salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no, de relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica, doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
0: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
3: Sí.
0: No està gens malament.
2: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de deshabituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
0: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és en salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
2: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar, doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és una bona estratègia.
0: Són 800 euros que no estan malament, Isabel, no, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
2: Recordo perfectament, perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
0: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
2: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
0: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
4: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
0: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
4: Això mateix.
0: Que han d'estar en el dia del sorteig.
4: Sí.
2: Sí, han d'estar, perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
0: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
2: La doctora Carmen Cabezas.
0: Crec que ha confirmat presència.
2: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa, que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos, i aquest any també ho farà.
0: Doncs serà aquest diumenge 12:01 del migdia a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments, i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Avui agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Directora des de fa
4: poc temps. Un any ja? Sí, ja ha passat un any.
0: Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta, sí. No? També de situació tabàquica.
4: No m'he volgut desvincular.
0: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
2: Moltes gràcies
4: a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Seguim repassant les activitats de la Fira de la Primavera 2026, després del sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, que serà la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. Tindrem, doncs, a la una, a la mateixa hora, a l'espai infantil, tindrem l'espectacle de la Berta Sense Por. A les 5 de la tarda tindrem una xerrada sobre salut i benestar a càrrec de RBM Dental Sant Andreu, serà la carpa institucional. A les 5, tallers de jocs sensorials a l'espai infantil, i també tindrem a les 7 de la tarda un tast amb Josep Massaig, un tast de vins D.O. Penedès i caves D.O. Cava del celler Josep Massaig, situat a Torrelles de Foix. El tast de vins es farà a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. I a les 7 de la tarda finalitzarà la Fira de la Primavera amb la mostra d'entitats. Serà a partir de les 7 a l'escenari central amb les actuacions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz de Sant Andreu de la Barca, l'Associació d'Escola de Dansa Sonia Navarro i també Mambo Dansa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari tindrem el tributo de l'Último de la Fila, l'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. I també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant en aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes i vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor.

0: també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis i, per tant, aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però, com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè, al cap i a la fi, no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i, per tant, aquesta fira té com a objectiu, precisament, ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor, que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
0: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere i, per tant, poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
2: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
0: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de

0: l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentarà aquest divendres, a motiu de la Fira de la Primavera, la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà una plaça amb més espais verds i una nova àrea infantil. Això ho ha destacat l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual amb Ràdio Sant Andreu. La presentació es farà aquest divendres 22 de maig a les 6 de la tarda a la carpa institucional de la Fira de la Primavera.
2: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, de la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi i puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, a motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarada a això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, de que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
2: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa que aneix, perdó, sense inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment, es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació. Per tant, en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano, amb una frase o amb unes paraules, com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada?
2: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings. La presentació serà aquest divendres.
2: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat amb aquest lema que diem, no? La ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: La presentació del projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca serà aquest divendres 22 de maig a motiu de la Fira de la Primavera. Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de la Fira de la Primavera, situada a l'Avinguda Constitució, davant del Centre Cultural Aigües Toses.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquest programa especial Fira de la Primavera.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Hispèria.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Un mes més, continuem amb les entrevistes mensuals amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. En aquesta edició parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, la candidatura al Pla de Barris, la participació ciutadana i les assemblees de barri, a més de la Fira de la Primavera que arrenca aquest divendres. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Bé, comencem, si li sembla, parlant de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. La presentació es farà amb motiu de la Fira de la Primavera aquest divendres. Serà la carpa institucional. Com serà aquesta remodelació i quins són els motius que han portat a l'Ajuntament a impulsar aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, la plaça del teatre?
1: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd, i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi, puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com deies, és aquest paper cabdal. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix cabdal. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarar d'això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament. I la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
1: Sí, tenim tot tipus d'imatges des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment, es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació. Per tant, en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano, amb una frase o amb unes paraules, com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada?
1: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings. La presentació serà aquest divendres.
1: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament, transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat amb aquest lema que diem, no? La ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: Una altra informació important de les darreres setmanes, n'hem parlat aquí a través de la ràdio, sobretot quan es va fer la seva presentació, estem parlant de la candidatura al Pla de Barris amb una inversió prevista de 16,7 milions d'euros, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta ràdio quan hem parlat del Pla de Barris. És una candidatura que l'Ajuntament presenta, en aquest cas, o presentarà a la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat qui decidirà si finalment aprova aquesta inversió o no. Una inversió important, 16,7 milions d'euros, que inclourà o contempla 37 actuacions en barris com la Solana, el Nucli Antic o el Centre. Sens dubte, si finalment s'aconsegueix aquests diners, aquesta inversió de 16,7 milions d'euros, serà important per la ciutat.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu a la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu a la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca, i sobretot no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament en els últims anys està tenint Sant Andreu a la Barca. Sant Andreu a la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quines han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les accions, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització, la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i per tant tot el que és residus, civisme és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i per tant l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que ja estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga a la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu a la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu a la Barca.
0: Doncs el Pla de Barri és una altra qüestió que volíem abordar avui en aquesta entrevista mensual. Passem ara a les assemblees de barri i les oficines de l'alcalde. Ha sortit al carrer aquests dies, oficines en tots els barris de Sant Andreu de la Barca, i fins i tot s'ha afegit en aquesta ocasió com a novetat aquestes visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, on ha pogut conversar amb els joves, els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Qui s'ha trobat, alcalde?
1: Doncs no hem deixat mai d'estar al carrer, per tant, sobretot un alcalde, un regidor, regidora, ha d'estar al carrer, i per tant hem de fer aquesta política de proximitat, que ens la creiem moltíssim, més jo penso que forma part del nostre ADN polític, i la veritat és que, com totes les edicions anteriors, molta participació, gent preocupada també per seguir millorant la ciutat de Sant Andreu a la Barca, gent que també ens reconeix que hi ha molta feina feta darrere i per tant confia en que l'Ajuntament li pugui solucionar el seu problema, per tant també s'apropen a demanar-nos doncs altres problemàtiques que puguem adoptar solucions perquè aquestes no segueixin repetint, i com a gran novetat el que ens vàrem donar compte és que tant a l'oficina de l'alcalde com a les assemblees la participació del col·lectiu jove no estava gaire representada, per no dir gairebé res, no? Molts pocs joves participaven de les assemblees o venien a l'oficina d'alcalde. Per tant, vam decidir anar als instituts, anar on estaven els joves, a conèixer les seves opinions. En aquests tres dies que he pogut visitar els tres instituts de la ciutat, m'he reunit amb 64 joves. Per tant, crec que dins de la mostra, és una mostra important, perquè hem pogut recollir moltes inquietuds per part dels joves. La principal és poder generar activitats al voltant d'aquesta edat jove, i per tant aquí els hem pogut explicar doncs totes les activitats que fa l'Espai Jove. Els hem pogut explicar que des de l'inici del mandat Sant Andreu a la Barca ha destinat anualment 80.000 euros més respecte als pressupostos del mandat anterior. Per tant, aquest canvi substancial i aquesta aportació de recursos ha fet que el ventall d'activitats hagi crescut considerablement. Els hem pogut explicar en quin punt es troba també a l'Ateneu Jove, no? Aquest espai de referència que ha de millorar l'Espai Jove actual i que, per tant, ha de ser també aquesta columna, diguéssim, principal de tota l'actuació, de tota l'oferta juvenil a Sant Andreu a la Barca, la pública i la que no és pública, també, perquè ha de ser un espai obert a tothom. I també els hem pogut respondre moltes preguntes, com per exemple què passa amb el centre comercial. Hem pogut explicar, diguéssim, fil per randa i amb molt de detall què passava amb el centre comercial. Hem pogut també explicar-los les diferents actuacions que estem fent amb l'àmbit dels patinets o del civisme, perquè conjuntament com un equip ens puguin ajudar que la ciutat, doncs això, sigui més segura, sigui més cívica. I la veritat és que m'he portat una grata sorpresa, perquè els joves, amb una gran capacitat d'anàlisi i també de reflexió, doncs m'han fet arribar, diguéssim, qüestions importants, com estan preocupats per l'habitatge, tot i ser molt joves. Ens vam reunir amb gent de primer, de segon i de tercer i quart d'ESO, per tant, gent que potser encara per independitzar-se li queda uns anys, però ja estan veient aquestes circumstàncies, i hem parlat també de la seva formació, no? De tota l'oferta formativa que té Sant Andreu a la Barca. M'han acompanyat el regidor de Joventut i la regidora d'Educació, i per tant els hem pogut explicar tota l'oferta que Sant Andreu està treballant per poder ampliar en l'àmbit de la formació. Molt contents, la veritat, és una experiència molt gratificant, és una experiència que m'agradarà continuar repetint en les pròximes edicions de l'oficina de l'alcalde, i per tant jo crec que és una bona manera també de que els joves vegin que l'equip de govern, que l'alcalde és accessible, que poden parlar amb ell, que li poden fer arribar les seves preocupacions, i que més enllà d'això són persones com ells, normals i corrents, amb els nostres virtuts i els nostres defectes, i que sobretot que som gent que poden comptar amb nosaltres per poder, diguéssim, millorar la seva vida i que ens ajudin ells a nosaltres a millorar la ciutat també.
0: Estem a les portes de la Fira de Primavera, per tant, acabem com hem començat, parlant d'un dels actes de la Fira de Primavera, que és la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la carpa institucional, davant de la ràdio i davant de l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, per tant, no té pèrdua, i a les 6 de la tarda es presentarà aquest projecte. Parlant de la Fira de la Primavera, alcalde, com es presenta, tenint en compte que és una fira on hi ha importància en el comerç, el teixit comercial de Sant Andreu de la Barca, però també a les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca que també participen de forma activa, que tindrem actuacions musicals, a més de gent de la casa, com Los Sobraus o també l'Anna Guerrero. Què espera d'aquesta Fira de la Primavera? O...
1: Espero, desitjo que sigui una gran experiència per tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i, per tant, també per aquelles persones que es vulguin visitar de fora de Sant Andreu de la Barca. Com tu bé deies, és una fira que el que busca és aquest protagonisme del comerç local, però sobretot des de l'Ajuntament i també des de l'àrea de promoció econòmica, el que hem volgut potenciar en aquesta fira és que l'experiència dels veïns que la vulguin visitar i de la gent que vulgui venir de fora és precisament que puguin gaudir de moltíssimes coses. Puguin gaudir de la gran oferta comercial, puguin conèixer una miqueta més com és Sant Andreu de la Barca, quins projectes de futur té Sant Andreu i les seves entitats, que són l'ànima de la ciutat, i a més els hi volem ensenyar també la nostra restauració, el nostre talent local, els nostres artistes locals, i per tant el que volem generar és una gran experiència perquè totes i tots, diguéssim, puguin veure des de matí fins a la ben entrada a la matinada, puguin gaudir de tot tipus d'experiències i de molts àmbits diferents. Aquest any comptem amb un 20% més d'expositors comercials, ampliem també la zona que va dedicada a l'oferta automobilística, tindrem 17 entitats que participaran d'aquesta Fira de Primavera i podran explicar al conjunt de la ciutadania quina és la seva acció social o esportiva o cultural, i a més tindrem 6 espais gastronòmics, 4 dins l'esplanada, 2 fora de l'esplanada, que ens ajudaran també a conformar aquesta gran oferta. I totes les nits, divendres i dissabte i la tarda de diumenge, tindrem actuacions musicals que el que faran és posar la ciradeta, la festa, el gaudi de totes les persones que vinguin a visitar, els veïns i veïnes que vinguin a visitar la fira, però també, com deia, els veïns que ens vinguin a visitar de fora i que coneguin Sant Andreu de la Barca.
0: Una Fira de la Primavera, que evidentment des de Ràdio Sant Andreu farem una amplíssima cobertura, com fem habitualment, no només a la pàgina web, sinó també a través del dial i a través de les xarxes socials. Alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista mensual on hem parlat de molts temes, Fira de Primavera, remodelació de la plaça Federico García Lorca i sobretot aquesta candidatura al Pla de Barris, un dels temes importants de les darreres setmanes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat del resultat d'aquestes assemblees de barri i aquesta oficina de l'alcalde, sobretot centrada en aquesta ocasió també en els instituts. Gràcies i bona Fira de Primavera.
1: Gràcies a vosaltres i desitjo que passeu una gran Fira de Primavera i que ens acompanyeu en els carrers i places de la ciutat on hi haurà un munt d'activitats per tothom.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'inici aquest divendres de la Fira de la Primavera, de la nova edició de la Fira de la Primavera, carregada d'activitats durant tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit, repassem algun d'aquests actes. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part de comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents, doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar, doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió, doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus, celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació. I continuem parlant d'aquesta Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. Hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques què esperen d'aquesta fira i quines són les activitats que hi esperen participar. És un reportatge de Joel Carrasco.
6: Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per celebrar la Fira de la Primavera. Els carrers ja comencen a preparar-se per celebrar aquesta festivitat, que per molts santandreuencs marca l'inici de l'estiu. Aquest divendres el programa inicia amb l'Escape Room Galàctic a la carpa institucional i clourà el mateix dia amb la barca After Naval. Hem sortit als carrers per preguntar-li als santandreuencs com reben aquesta festivitat.
7: ¿Usted qué es lo que más le gusta cuando llegan estas fechas?

0: agrada de la feina de la primavera.
1: Els concerts que fan el divendres i el dissabte per la tarda, tarda-nit?
0: Normalment, quan hi va amb amics, amb familiars.
1: Normalment amb amics. Amb la família no acostuma a sortir perquè ells acostumen a agafar-se aquell fin i se'n van fora. Però els meus amics sí que sortiran.
0: És a dir, que t'agrada, no?, una miqueta el jaleo?
1: Sí, bastant. Sí, sí. A partir de les 12 de la nit comença l'UO.
0: A part del que parlem d'oci nocturn, també participes en altres activitats fora de l'oci nocturn?
1: Pues la veritat és que no he mirat a veure què fan en part de l'oci nocturn, però crec que fan un escape room al Parc Central que potser m'interessa.
0: I vostè va per les paradetes a sopar, a prendre alguna cosa, participa de la restauració local?
1: Sí, intentem abans de sortir de festa doncs sortir a prendre alguna cosa per l'Avinguda de la Constitució o aquestes parades que fiquen per allà.
0: Què és el que més li agrada de l'ambient de la Fira de la Primavera?
1: Doncs que surt tot el poble, al final està tot el poble concentrat allà en poc espai i doncs, veus a gent que fa temps que no veus.
0: És a dir, que té ganes, no?, de que arribi ja demà?
1: Sí, comencem amb força, sí.
0: T'agrada més aquesta Fira de la Primavera, que normalment són com una prèvia de les festes majors, a cap i a la fi, però amb menys gent, o li agrada més que arribi ja a la Festa Major?
1: Home, la Festa Major és més especial, però el bo de la Festa aquesta Primavera és que és com l'inici de l'estiu. I ja comença a haver-hi bon ambient, a fer bon temps, i és com un moment bastant especial de l'any.
0: Què li agrada més, el divendres l'afternaval de la barca o el dissabte els concerts?
1: Bueno, jo crec que el divendres serà més guai. Al final tot acaba una mica més tard i una mica més de jaleo, que no el dissabte, que és una mica més descafeinat.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
1: Bueno, jo els invitaria que vinguessin a viure-la. Al final, si no venen, és complicat explicar. Han de venir i viure-la una mica, que aquí a Sant Andreu a tothom l'agafem amb carinyo.
0: Vostè participarà a la Fira de la Primavera?
2: Sí, bueno, iré, sí, claro.
0: Normalment hi va?
2: Sí, cada any.
0: ¿Qué es el que más le agrada? ¿La música, los concerts, las paradetas?
2: A mí las paradetas. A mí yo no estoy para música ni concierto.
0: ¿Las paradetas de comerç?
2: De todo. Me gustan.
0: ¿Y compra de vegades allá?
2: Bueno, según si me interesa, sí. Si no, pues no, según los precios, ¿no? Claro, pues sí.
0: ¿Usted cuándo iba? ¿Iba en familia, en amics?
2: No, voy yo con mi familia, claro, con mi hija, mi hijo, mi nieto.
0: ¿Qué le agrada más, la Festa Major aquesta de la Primavera o la Festa Major de setembre?
2: Bueno, la de setembre es mejor.
0: Però en aquesta no hi ha tanta gent.
2: Exacto, entra mejor.
0: Bueno, hi ha gent que la considera que és la primera fira que dona pas a l'estiu. I ja fa bon temps, tenia ganes d'estiu.
2: Sí. Home, jo no tengo mucha, porque a mí el sol que me molesta mucho, pero sí que ya es hora, tanta lluvia y tanto historia, pues sí, la verdad es que sí que disfruten todos los que puedan y
0: ¿cómo es? ¿Amb ganes de Fira de Primavera?
2: Sí, sí, ganes siempre.
0: La fiesta. ¿Hi haurà concerts, festes?
2: Sí, yo iré a tomarme algo por ahí y a echar un vistazo. No soy de la que va a estar toda la noche, porque no tengo edad para eso, pero bueno.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú que no és de Sant Andreu que és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
2: Pues como le voy a decir, pues que venga a verla y así lo verán. Que es muy bonita, que hay muchas paraditas, que hay muchos chiringuitos, y hay conciertos, y hay de todo un poquito.
0: O sea, que anima a la gent, ¿no?, que s'apropi.
2: Claro, claro, si me preguntan, claro.
0: ¿Participaran a la Fira de la Primavera?
3: Pues mira, va a ser que no, porque tenemos un viaje a Lloret y sábado y domingo ha coincidido. No lo sabía yo, si lo sé, no voy, me quedo aquí, porque me gustan las fiestas de aquí. Pero como ya lo teníamos programado desde hace, pues quizá un par de meses.
0: Uh-huh. O sea que le agrada la Fira de la Primavera,
3: sí,
0: ¿a usted?
3: Sí, hombre, encantada de la vida, me gusta, todo lo que hacen en San Andrés me gusta.
0: Uh-huh. ¿Qué es el que más le agrada la Fira de la Primavera? ¿Los concerts, la gastronomía, las paradetas, que fican paradetas de comercio?
3: Todo un poquito, la gastronomía, las paradetas, la fiesta que se hace, mucha gente, está muy animado el pueblo.
0: Alguns consideran que la Fira de Primavera es la primera festivitat así que dona pas a l'estiu.
3: Probablemente sí.
0: Porque fa caloreta, ¿eh?
3: Probablemente sí, esta semana vamos a tener calor, porque fíjate, estamos a las 10 de la mañana, estamos ya a 22 grados. Pues bien, bueno, pues nada.
0: Si haguessis d'explicar-li a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li explicaries?
3: Hombre, pues que San Andrés es un pueblo que tiene mucha vida, que hay mucha diversión para la gente, que hay cada dos por tres hay cositas, cuando no es en la plaza es en el teatro, cuando no es en muchas cosas. Yo no hace muchos años que vivo aquí, solamente hace 6 años que vivo, bueno, 6 no, después de la pandemia, ¿vale? Y la verdad es que es un pueblo que me he integrado muy bien y me ha gustado mucho la manera que tienen de hacer todas las cosas.
0: Vostè no anirà a la Fira de Primavera, ens explica, però els seus familiars, els seus amics sí que aniran?
3: Sí, claro. Mis amigos, y no los de aquí, sino que vienen de fuera.

0: otro pueblo.
1: O sea, aquí hay gente afuera que conéis que ve especialmente para la fiesta de la primavera.
0: Sí, sí, bueno, es que la fiesta de primavera acarrea mucha gente. Hay mucha gente de todos los alrededores.
1: Molt bé, doncs si vols fer un crit a que la gent participi a la Fira de Primavera.
0: Ah, pues sí, es bonito, que yo invito a toda la gente que se anime a disfrutar de todo lo que hay muchas cosas.
1: Bon dia, vostè participarà a la Fira de la Primavera que comença demà?
2: Sí que hi participaré, sí, i aniré amb tota la meva colla d'amics.
1: Normalment hi vas, participes de les festes de Sant Andreu?
2: Sí, cada any hi vaig i participo.
1: Quina és la festa que més t'agrada? Aquesta, la Fira de la Primavera o la Festa Major? Quina festa sí que és la que més t'agrada?
2: La Fira de la Primavera m'agrada molt perquè ja comença a fer bon temps i m'agrada molt el clima sobretot, però també la de setembre, la Festa Major, perquè així despedeixes de l'estiu.
1: Enguany, aquesta Fira de la Primavera, hi haurà la festa de sempre, que és la barca, que és la que surt des d'aquí a la Clot, des d'aquí a l'Esplana i va fins a la Clota, i després hi haurà el dissabte concerts. Quina cosa és la que més t'agrada de les dues?
2: La de la barca m'agrada molt i cada any hi vaig perquè hi ha molt bon ambient i ens ho passem molt bé.
1: Què és el que t'agrada més de la Fira de Primavera? La zona de gastronòmica on hi ha restaurants, les paradetes, la zona central on hi ha música...
2: Jo m'ho passo millor a la zona on hi ha música i puc anar i disfrutar amb els meus amics.
1: Si li hagués d'explicar a algú de fora de Sant Andreu què és la Fira de la Primavera, com li resumiries què és?
2: Doncs és un moment on es troba tot el poble per celebrar que arriba el bon temps, amb bon menjar, bona música i bon ambient.
1: Demà ens trobarem a la Fira?
2: Segur que sí.
1: A què aniràs demà?
2: Demà aniré a escoltar algun concert.
1: Hola, bon dia, que vostè participarà a la Fira de Primavera, comença demà.
3: I tant, ja estic amb moltes ganes de començar i repetir aquest any, que l'any passat va ser el primer any, ens ho vam passar superbé i aquest any tornarem a repetir.
1: Amb qui aniràs? Amb la família, amb els amics, amb els fills?
3: Doncs nosaltres ja tenim una edat i tenim una colleta d'amics i els meus cunyats són veïns i llavors ens ajuntarem una mica i farem vida d'aquí de Sant Andreu i passejarem i aprofitarem per degustar a les paradetes o a als tastos de vins, en fi, i depenent de com estiguem de cansats, doncs potser allarguem i ens quedem per sentir música, ja veurem.
1: La Fira de Primavera per molta gent és l'inici de l'estiu. Per vosaltres què significa la Fira de Primavera?
3: Doncs com ja t'he dit, són unes dates molt maques perquè fa bon temps, comença a fer caloreta, però no fa aquella calor esgarrifant. Sempre hi ha moltes activitats que es preparen en aquest mes i a mi és que l'estiu m'encanta, o la primavera també. Llavors genera com optimisme, no sé, potser és una cosa que no és tangible, però a mi em genera optimisme.
1: El divendres i el dissabte, com sempre, hi ha concerts i música. Hi haurà algun dia en especial que aniràs a participar dels concerts o no t'agrada?
3: A veure, jo tenia pensat anar al tribut de l'Último de la Fila, que m'encanta perquè és de la meva època, però és que va bastar fa poc el concert de l'Último de la Fila i no sé si anar perquè potser seré massa crítica, però segurament sí, acabarem anant perquè sempre és maco sentir cançons de l'Último de la Fila, va marcar la meva joventut i doncs això, que segurament ens quedarem.
4: La majoria dels ciutadans remarquen la importància de l'oci nocturn a l'espai central de l'Esplanada com un dels punts forts de la Fira de la Primavera. També assenyalen que les paradetes a l'espai d'artesania i de comerç, com la zona de gastronomia, donen vida a la ciutat i són una atracció per municipis propers. La Fira de la Primavera iniciarà aquest 22 de maig i s'allargarà tot el cap de setmana del 23 i 24 de maig.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: I tot seguit parlem de les actuacions musicals d'aquesta Fira de la Primavera. Dissabte el grup El Último Tributo, un tribut a l'Último de la Fila, seran els protagonistes, però divendres tindrem Ana Guerrero i també Los Sobraus. Hem entrevistat els dos, Ana Guerrero i també el grup Los Sobraus, que ens han explicat i ens han donat detalls de com seran els seus concerts.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Les actuacions d'Anna Guerrero i també de Los Sobraos, protagonistes de la Fira de la Primavera en l'àmbit musical. Dissabte, el torn a l'último tributo, un tribut de l'último de la fila que seran protagonistes en aquesta festa major. I el divendres, la matinada de divendres a dissabte, tindrem una nova edició de l'After Naval, una activitat organitzada per l'agrupació de joves.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca torna a treure a passejar la barca durant l'After Naval, que se celebra aquest divendres 22 de maig per la Fira de la Primavera. El cercavila iniciarà a les 3 de la matinada i sortirà, com sempre, des de l'esplanada fins a arribar al polígon de la Clota. Alberto Copado, membre de la grupa, ens explica més detalls.
2: Doncs l'After Naval neix com una festa que es fa a posteriori de Carnaval. Aprofitem el marc de les festes de la primavera per donar un espai pel jovent, un poc, bàsicament, allargar la festa del divendres, en aquest cas, en aquest cas fins a les 6 del matí.
1: Mm-hmm. En què consistirà aquest After Naval? Explica'ns una miqueta, resum. Sortirà, m'imagino, com sempre, des de l'esplanada.
2: Sí, correcte. El nom neix de la paraula after, en anglès, que en català seria després, i naval, de la part de carnaval, per fer un concepte de festa de carnaval, però a primavera. També s'aprofita una mica el naval perquè traiem també la barca. I és una de les festes on podem treure la barca, on podem fer la rua. Llavors, això s'engloba cada any en una temàtica diferent, i aquest any hem decidit aprofitar l'eclipse que n'hi ha a l'agost, el 12 d'agost, per fer la temàtica d'eclipse. Per això aprofito i demanem a tothom que vingui que porti les seves millors ulleres de sol.
1: Mm-hmm. És a dir, ulleres de sol perquè la temàtica d'aquest any és l'eclipsi.
2: Correcte.
1: En què consistirà? Sortirà des de l'esplanada? Farà el mateix recorregut de sempre?
2: Sí. Sortirem a les 3 des de l'esplanada del Mercat Setmanal fins a arribar a la Clota. Durant tota la rua, doncs, música, esperem, doncs, molt bon rotllo, retrobaments, que és el més on festes on la gent es retroba, on la gent coincideix amb gent que fa temps que no veu, i arribarem a la Clota per tal de continuar la festa amb DJ Ciro fins a les 6 del matí.
1: Mm-hmm. Això és l'After Naval, que no és la barca, però és aquest tipus de festa on hi ha una rua itinerant des de l'esplanada fins a la Clota. És un símbol ja per la grupa. Quin significat té per vosaltres i pel jovent del poble que hi hagi aquesta festa, encara que aparti la gent, segueixi portant festa fora del que és el centre?
2: Pues per nosaltres el tema de la barca és superimportant. Creiem també que ja amb el temps s'ha convertit en un imaginari de les festes de Sant Andreu de la Barca, tant pel jovent com per no tant el jovent. I estem molt orgullosos tant de tota l'evolució que ha tingut aquesta, tant aquestes festes com el concepte de la barca. Creiem que això, que és com un símbol, quan parles de la grupa o quan parles d'aquest tipus de festes, doncs la gent acostuma a pensar en la barca i molt contents de poder, sobretot de poder fer la rua.
1: Mm-hmm. T'anava a preguntar què es podrà veure durant el cercavila d'enguany, però em comentaves que la temàtica és precisament l'eclipsi. Llavors et pregunto quin ambient espereu que generi aquest any, tenint en compte que no té res a veure, em comentaves abans off the record, les festes de primavera amb les festes majors.
2: Correcte. Esperem, doncs, un ambient amb molt bon rotllo, un ambient festiu, aprofitant el marc de la festa de primavera, aprofitant el bon temps, aprofitant aquests dies que es venen i l'arribada de l'estiu. Doncs esperem això, molt bon ambient, un espai segur per tothom, i us convido a que pugueu venir a gaudir de la nit i a disfrutar d'aquest divendres, d'aquesta festa amb nosaltres.
1: La festa de primavera us dona un espai una miqueta més per tenir una festa més recollida, que no tant com la festa major, no? M'imagino.
2: Correcte. Al final considerem nosaltres que la festa de primavera és un espai potser més local, o que per lo general acudeix més gent del poble. Això també a nosaltres es fa que puguem garantir, com deia abans, assegurar tota la festa, i que puguem garantir pues, una barra en condicions, un espectacle en condicions, i que podem fer front a aquestes activitats. Per això també volia aprofitar, perquè n'hi ha festes com aquesta, o per exemple com la barca que traiem al setembre, que moltes vegades no podem fer perquè ens falten mans i perquè necessitem socis i sòcies. Llavors, si volem que aquestes festes segueixin sent una realitat, doncs convidem a preguntar per la grupa, a que ens envieu un missatge privat, i que obriu l'oportunitat de poder veure la festa des de l'altre costat, que per la nostra part, almenys per la meva part, que porto molts anys, jo m'ho passo sempre superbé, i és un ambient brutal, amb una gent espectacular, així que, bueno, una mica això.
1: També es poden acostar en el moment de la barca, ja que estan allà.
2: Correcte.
1: Poden parlar amb vosaltres.
2: I tant. Estarem allà a la barra, estarem tota la nit. Llavors, qualsevol dubte, qualsevol cosa, qualsevol inquietud que tinguin sobre la grupa, doncs encantadíssims de poder parlar-ho. I per què no? I doncs, podeu fer socis i sòcies allà mateix, cap problema en aquest sentit. Així que sí, encantadíssims.
1: Mm-hmm. Un cop s'arribi al polígon de la Clota, la festa continua amb la barra que comentaves i també amb uns DJs. Ens pots explicar una miqueta qui són aquests DJs i com
2: funcionarà? Sí, en aquest cas serà un DJ Ciro, d'acord? Arribarem aproximadament cap a les 3 i mitja, calculem, i serà pues, des de que arribem fins a les 6 del matí, estarà aquest DJ que punxarà una mica de tot, de pachangueo, tecno, reggaeton, pachangueo, bàsicament. I nosaltres doncs, donarem el servei de barra per tal d'això, de ja poder allargar la nit i que es converteixi en una nit festiva i divertida.
1: Hi ha alguna sorpresa durant tot el que és l'Afternaval? Algun espectacle, alguna cosa en especial?
2: Pues no hi ha cap sorpresa ni cap cosa especial més enllà d'això, que utilitzem la temàtica per fer cada festa un espai diferent. Llavors, el que sí que volem és que la sorpresa us la doneu les persones que vingueu i que porteu aquestes ulleres, que quan més currades doncs serà molt millor per alegrar la temàtica, diguéssim.
1: Qui les porti millor li regaleu un cubata, no?
2: Bueno, es pot valorar, això es pot valorar. Però sí, n'hi ha possibilitats de que això pugui passar. Llavors, convidem a la gent a que vingui amb el millor que tingui.
1: Tornant una miqueta a l'agrupació de joves, quin paper té aquesta organització en la confecció de les activitats com aquesta dins de Sant Andreu de la Barca? Quina importància té la vitalitat d'aquesta agrupació perquè segueixin endavant activitats com aquesta que tenen tant èxit?
2: Pues, principalment creiem que entitats com la nostra oferim espais, en aquest cas d'oci nocturn, autogestionats, que tant a nivell de muntatge, de comandes, de gestió d'equip, de barres, ho fem nosaltres, i com a agrupació de joves també creiem important que sigui un grup de persones joves que facin festes per persones joves. També per conèixer el jovent del poble, per veure les necessitats i per tenir, saber, també per oferir aquest espai, no solament festiu, sinó que la grupa és molt més que això, té tallers i també poder explicar tot el que fa la grupa per tal de que tinguin un espai on puguin fer comunitat, on puguin donar-se a conèixer i bàsicament estar en un espai segur on compartir les seves inquietuds i sobretot poder ajudar-nos a tirar cap endavant pues, aquest tipus de festes i projectes que són molt importants per a nosaltres i creiem que també per la vitalitat del poble.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, per què creieu que és important mantenir i impulsar no només espais d'oci nocturn, sinó ocis alternatiu organitzats per entitats juvenils com la vostra, que no sigui tot organitzat per institucions?
2: Pues això, bàsicament, això, oferir aquesta alternativa, espais diferents, com deia, pues, espais organitzats per joves per a joves, i creiem que no solament ja a nivell de l'agrupació de joves, sinó a nivell de totes les entitats i associacions del poble, també crea aquesta xarxa i que d'una associació pots arribar a conèixer les demés i aquesta independència a l'hora de poder crear, muntar activitats, a fer front a projectes, jo crec que és important per poder, bueno, per no tenir aquest filtre potser que a vegades es dona a les institucions i poder fer festes més, més orientades a les necessitats, en aquest cas del jovent, però ho obro molt a les entitats del poble perquè cadascuna amb el seu treball. Llavors, bàsicament això és el que a mi em sembla com important que es mantingui aquesta salut en les entitats i associacions del municipi.
1: Mm-hmm. Per acabar, quin missatge li doneu a la gent que encara dubta si venir o no venir a viure aquesta nit amb vosaltres?
2: Pues que no dubteu, que aquest divendres 22 de maig podeu venir a la festa, a l'Afternaval. Començarem la rua a l'esplanada del mercat, arribarem a la Clota i acabarem fins les 6. I el que esperem és això, pues moltes ganes de continuar la festa, bon rotllo... I importantíssim, el que sempre diem, que mai tolerarem actituds de merda. Llavors, us esperem a tots i totes per poder acompanyar-nos en aquesta nit, que ens fa també molta il·lusió.
0: L'activitat de l'Afternaval finalitzarà doncs, els actes de divendres de la Fira de la Primavera. Dissabte arrencaran amb les exhibicions del gimnàs d'Amiens i també l'exhibició del gimnàs SAP Workout Club. Serà l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució. I a les 11 obriran ja la Fira al carrer amb la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca. També hi haurà l'obertura de l'espai infantil on durant tot el cap de setmana es realitzaran diferents activitats. També es visitarà la Puput Punxetes, que és la mascota turística del Baix Llobregat. També tindrem l'espectacle itinerant del mag Xavi Medina, a més d'un cercavila inaugural amb xarop de canya. Dintre de les activitats programades, en el Teatre Núria Espert tindrem a la tarda, a partir de les 5, un taller per crear titelles a càrrec de l'Escola de Teatre Sense Drama del Casino. I ja a la tarda, 6:15, tindrem la 8a trobada de percussió amb la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de Diables per la Fira de Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres... la

0: aquestes dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després set colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
1: Aquí tindrem els Ruat Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
0: Sí, Jordi, t'has deixat, ens toca el 2 del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
1: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
0: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
1: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
0: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taulada de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
1: Què espereu d'aquesta 8a edició de la trobada de percussió?
0: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no?, que és molt, que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb el correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la davallada de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
1: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
0: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar, pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
1: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
0: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
1: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'any vinent tocarà foc, no?
0: L'any que ve tocarà foc, sí, sí, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
1: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
0: Sí, sí, sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera, i ara ens fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
1: Per tant, són tres activitats, que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
0: Sí, sí, tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problemes.
1: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà

0: a 6:15 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers també, no? Que es vagin acompanyant.
1: Sí, sí, sí. Si els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El dissabte a la tarda, Practica la Salut. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca. Esport per la gent gran de Sant Andreu de la Barca, un dels actes també habituals de la Fira de la Primavera. També tindrem a la tarda el taller infantil de pintura i manualitats a càrrec del taller d'Anna i dibuix i pintura Santa Cana. Serà l'espai infantil situat a l'avinguda Constitució. I a partir de les 8 tindrem un vespreig amb música del rock pop espanyol dels 80, 90 i els anys 2000. I a les 9 del vespre tindrem a la plaça Federico García Lorca una altra activitat, la gran final del concurs Rookies del Ritme.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així, per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digity Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amca, Muf La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lubató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte, també, bueno, amb tota la gent aquesta que ha quedat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí, primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari, a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.
0: El concurs de Rookies del Ritme, una de les novetats de la Fira de la Primavera 2026 a Sant Andreu de la Barca. I el dissabte, a partir de les 11, a l'escenari central del recinte firal de l'Avinguda Constitució, l'actuació de L'Último Tributo, un tribut a l'último de la fila.

0: I després de l'actuació de l'Último Tributo, tindrem música fins a les 3 de la matinada amb rock pop espanyol dels 80, 90 i els 2000, amb Chiquilla. Serà l'últim acte de dissabte de la Fira de la Primavera.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La trobada de vehicles clàssics per la Fira de la Primavera és una altra activitat consolidada. Ja porta 8 anys. Arrencarà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí davant de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. Com sempre, podrem veure autèntiques relíquies del motor. N'hem parlat amb Lluís Aulego, un dels organitzadors, membre del Motoclub Sant Andreu.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la, primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puixem cap on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal, bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va i el que sí que encara no n'hi han i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la, aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és una mica l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els de la del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que, del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés. I al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre.
0: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o, bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
0: Una de les activitats consolidades de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics, que ja porta 8 edicions. I el diumenge també tindrem la Fira al carrer, la mostra de comerços, entitats i serveis de Sant Andreu de la Barca, a més dels artesans, que estaran convidats durant tot el cap de setmana. I a l'esplanada del mercat setmanal, a més de les actuacions i activitats que realitzaran, també hauran diferents restauradors que oferiran la part gastronòmica d'aquesta Fira de la Primavera. Diumenge també tindrem l'espai infantil amb moltes activitats i tindrem una festa fira, una cercavila amb elements de la cultura popular catalana. Tindrem també els castellers de la Droc, que seran protagonistes amb una diada castellera a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca. L'espai infantil també hauran contes i l'agrupació cultural Aigües Toses, des del seu estant de la Fira de la Primavera, doncs voldran apropar la falera gegantera a tothom i us podreu acostar a la seva carpa per tal d'aprendre de com portar i de com ballar els gegants. Tindrem també l'espectacle de màgia itinerant del mag Xavi Medina i també a la carpa institucional es faran diferents xerrades a càrrec de l'AXAP, a càrrec de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A 12:15 del migdia tindrem sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell, serà la plaça Font de la Roda. A les 11:30 començarà la Diada Castellera, com dèiem, a la plaça Federico García Lorca, i tindrem contes del pirata Rata amb Laura Asensio. Serà l'espai infantil de l'Avinguda Constitució. I a la 1, un acte que porta ja 20 anys, que realitza Sant Andreu de la Barca, el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, amb motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: I que en d'altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
4: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
0: I a més que hi ha un índex molt alt, no? De persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
4: Sí, sí, sí, cada cop més. Realment el, no, ja no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
0: Qui ha estat en aquests 20 anys... Ha estat Isabel Sánchez com a tècnica de salut pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest, aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs, aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
2: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac de fumar que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre els, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar en el, des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
0: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
3: Sí, sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut a bé de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs, al final veus a les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no?, que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
0: Ja també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi han aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també... La consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
4: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguessin que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb els vapejadors, que no tenim aquesta, aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció, per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, no hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees a més i moltes ganes de participar, i s'està fent a sisè en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen, ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
0: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
4: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la Salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no, de relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica, doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
0: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
3: Sí.
0: No està gens malament.
2: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de deshabituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
0: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és en salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
2: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar, doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és una bona estratègia.
0: Són 800 euros que no estan malament, Isabel, no, però segurament no que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
2: Recordo perfectament, perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
0: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
2: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
0: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
4: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
0: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
4: Això mateix.
0: Que han d'estar en el dia del sorteig.
4: Sí.
2: Sí, han d'estar, perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
0: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
2: La doctora Carmen Cabezas...
0: Crec que ha confirmat presència.
2: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
0: Doncs serà aquest diumenge 12:01 del migdia a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Vull agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Directora des de fa poc
4: un any,
0: temps.
4: Ja.
0: Un any ja?
4: Sí, ja ha passat un any.
0: Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta,
4: sí.
0: No? També de situació tabàquica.
4: No m'he volgut desvincular.
0: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
2: Moltes gràcies
4: a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Seguim repassant les activitats de la Fira de la Primavera 2026, després dels sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, que serà la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. Tindrem, doncs, a la una, a la mateixa hora, a l'espai infantil, tindrem l'espectacle de la Berta Sense Por. A les 5 de la tarda tindrem una xerrada sobre salut i benestar a càrrec de RBM Dental Sant Andreu, serà la carpa institucional. A les 5, tallers de jocs sensorials a l'espai infantil, i també tindrem a les 7 de la tarda un tast amb Josep Massaig, un tast de vins, D.O. Penedès i Caves, D.O. Cava del celler Josep Massaig, situat a Torrelles de Foix. El tast de vins es farà a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució. I a les 7 de la tarda finalitzarà la Fira de la Primavera amb la mostra d'entitats. Serà a partir de les 7 a l'escenari central amb les actuacions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz de Sant Andreu de la Barca, l'Associació d'Escola de Dansa Sonia Navarro i també Mambo Dansa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari, tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reevaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat, aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes i vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important

0: del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero. A més del concert de Los Sobraus, celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació, amb el concurs urbà de Rookies del Ritme, i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentarà aquest divendres, a motiu de la Fira de la Primavera, la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà una plaça amb més espais verds i una nova àrea infantil. Així ho ha destacat l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual amb Ràdio Sant Andreu. La presentació es farà aquest divendres, 22 de maig, a les 6 de la tarda, a la carpa institucional de la Fira de la Primavera.
2: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd, i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi, puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la festa major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, motiu d'aquesta fira de la primavera

0: de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarada a això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
1: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa que aneix, perdó, sense inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment, es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació. Per tant, en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano, amb una frase o amb unes paraules, com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada.
1: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings. La presentació serà aquest divendres.
1: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra, i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament, transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat, que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat, més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat, amb aquest lema que diem, no?, la ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: La presentació del projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca serà aquest divendres 22 de maig a motiu de la Fira de la Primavera. Serà a les 6 de la tarda a la carpa institucional de la Fira de la Primavera, situada a l'Avinguda Constitució, davant del Centre Cultural Aigües Toses.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquest programa especial Fira de la Primavera.

From the studio to your ears, Mix Club.

0: I a continuació, a Ràdio Sant Andreu, programa Resum, amb els reportatges i les entrevistes de la Fira de la Primavera 2026. Una Fira de la Primavera que arrencava amb un joc, amb un Escape Room Galàctic, el divendres 22 de maig a les 5 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució.
1: Èxit de participació en l'Escape Room Galàctic, el primer acte que dona el tret de sortir de la programació per la Festa de la Primavera, ha exhaurit totes les places. Les famílies de Sant Andreu de la Barca han gaudit d'una bona estona posant-se a prova. La regidora d'Infància i

0: família Anna Serra, ha celebrat l'alta participació i ha desitjat una bona festivitat als sanandruencs.
1: Moltíssima participació entre moltes famílies i infants. Hem dissenyat aquesta activitat, sobretot a partir de 6 anys, per fer una mica de prèvia i d'expectativa, perquè ara a les 6 explicarem com serà el parc nou de la que farem a la plaça Federico García Lorca, que serà de temàtica galàctica, igual que l'Escape Room.
0: Aquesta Escape Room, com funcionarà? Ens estaven explicant que és una aplicació que han de seguir unes ubicacions i després fer uns jocs.
1: Exacte, és com un joc de pistes, aleshores aniran les famílies arriben a diferents ubicacions on hauran d'anar superant diverses proves per poder superar tot el joc. Com deia, és de la temàtica de l'espai, perquè fem l'homenatge a l'estructura principal del parc Federico, de la plaça Federico García Lorca, que serà una supernau espacial de 9 metres, que bueno, esperem que tots els infants vulguin venir a jugar, passar-s'ho superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura pues, per nens més petitons.
0: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport Edonauta?
1: Sí, aquesta activitat és una activitat Edonauta, a més, els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i, per tant, segellar que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre i, per tant, doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir, activitat gratuïta i, per tant, bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
0: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
1: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat, i per tant tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca amb diferents propostes, tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, amb diferents estructures que exemplifiquen diferents tipus de famílies i, per tant, doncs, bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
0: A més, comencem la Fira de Primavera, que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
1: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi, tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure i, per tant, per nosaltres, bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és, doncs avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
0: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista de la primer acte de la Fira de la Primavera.
1: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu i que és important que quan fem les enquestes de valoració que tothom tingui un estonet almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant poc a poc totes les festes.
0: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
2: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs, la gent haurà de fer un circuit geolocalitzat i llavors quan arribin al punt geolocalitzat doncs es trobaran una pregunta d'aquí de la ciutat de Sant Andreu de la Barca i també de canvi climàtic i la qüestió és que han d'acumular 20 punts i llavors quan acumulin 20 punts podran venir aquí i fer una prova i els hi donarem de premi una medalla i les proves aquestes, bueno, ja des de tangrams fins a, bueno, i jocs interactius de tota mena.
0: Aquesta escape room que heu confeccionat, l'heu confeccionat completament vosaltres? També les preguntes? Heu tingut ajuda d'algun puesto?
3: Bueno, és bàsicament és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra, en aquest cas. El funcionament bàsicament és això, anem a buscar punts, i la idea és bàsicament que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya. Ara estem també intentant obrir Diagonal en València i també també tenim una petita seu a Guadalajara. I en, el, bueno, en aquest cas, avui a Sant Andreu de la Barca pues, hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb els temes dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
0: Com esteu veient com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca, precisament, que crec que s'han omplert totes les places?
2: Sí, sí, s'han exaurit les entrades i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
3: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també... Per la ciutat, o sigui, per al municipi que és, Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació. Més poder de l'esperada en aquest moment.
2: Sí, sí, sí, jo crec que estupendo. Jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitats, al final.
0: Algunes de les famílies ens han explicat per què s'han decidit animar-se i acostar-se en aquesta activitat. Primera vegada que participeu en una activitat així de Festa de la Primavera?
4: Sí, la veritat és que sí.
0: Com us heu animat a participar?
4: Pues a través d'una mare del col·le que va veure que feien l'escape i ens ho va comentar i ens vam apuntar.
0: Qui heu vingut?
4: Del col·le.
0: Que són uns quants? O quantes famílies? Quants nens?
4: Som pues, 6 o 7 famílies i 2 nens per mare.
0: Mm-hmm. Els nens us ho han demanat, venir aquí?
4: Sí, la veritat és que tenien ganes. Es van enterar.
0: És la primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
4: Bueno, no massa perquè el cap de setmana marxem, però si no sí que ens agrada participar.
0: Us està semblant aquesta activitat?
4: Està molt bé. La veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
0: Són difícils?
4: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé, està bé.
0: Quina pregunta us han fet?
4: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Bueno, però està bé.
0: No molt fàcil.
4: És que els nens... No, però la veritat que al final ells... Ho treuen.
0: Mm-hmm. Què estan jugant ara els nens?
4: Pues,
0: no és difícil d'explicar, eh?
4: No ho sé.
0: Llançament d'espardenya.
4: Sí.
0: Han de tombar com unes bitlles, no?
4: Sí, sí, sí.
0: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'escape room?
5: Sí.
0: Què estàs fent? Explica'm, en què consisteix l'activitat?
5: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts i si aconsegueixes 20 punts els canxes per una prova.
0: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
5: Unes quantes, no m'acordo de ninguna. No?
0: I ara què has jugat?
5: Aquest joc d'ahir.
0: En què consisteix?
5: És un laberint en el que tens que... hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
0: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
5: Crec que és la de les cartes.
0: Què s'ha de fer amb les cartes?
5: No sé, crec que hem d'apilar unes cartes per guanyar, no ho sé.
0: I... Amb qui has vingut a jugar?
5: Amb aquest que et diu Vida, amb aquest que... Bueno, amb aquest, amb Raúl, Ramon i Amanda.
0: Molt bé, i creieu que guanyareu?
6: Sí,
0: bueno.
5: Esperem que sí.
7: Volem que sí, però...
6: No, jo crec que... A lo millor, però molt poques probabilitats.
0: Us ha agradat aquest exercici que heu fet ara amb la laberint
5: de
0: la pilota?
5: Sí, era molt divertit.
6: Era una mica difícil, però...
7: Era una mica difícil perquè es cau la pilota...
6: Que tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
7: No podien treure la pilota de quan es cau.
5: Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'únic que he seguit, per fi.
0: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
7: sí,
0: de la mateixa escola?
7: Sí, de la mateixa escola.
5: Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
0: Sí, sí. Jo he estudiat a José Juan Ortiz?
5: Sí.
0: Jo.
7: Aquells que són de...
5: Ah.
0: Molt bé, doncs pues a veure si guanyeu, va, que us toca la següent prova.
5: Adeu.
8: Inici de la Fira de Primavera amb l'Escape Room Galàctic, que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és i serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils. De fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils, ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt. Precisament aquest és dels elements més singulars. Volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això enfonsat una miqueta a la plaça, per tant, ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
0: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'Ajuntament, i que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
0: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem amb, tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, el tema, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, o sigui, no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
0: Part important també l'espai dedicada als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Pues bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, pues bueno, també és consolidar una mica, pues, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, pues, dels espais de refugi climàtic, no? I d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no? I de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
0: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions, també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles, i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, pues, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple, això, a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, bueno, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
0: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
2: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys.
0: Molt,
2: no?,
0: ciment, no?
2: Que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no? Llavors, ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no?, i no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no?, sobretot en situacions d'estiu, no?, quan aquesta aigua, no?, pues, també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no?, molt més impactant, no?, que un material, diguéssim, tradicional.
0: Gran canvi, no?, per la zona.
2: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central, i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
0: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
3: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal i com estan, són insuficients per la nostra ciutat i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra, no només vegetals, sinó també artificials, pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit, crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
0: Amb una inversió d'1.050.000 euros, la remodelació de la plaça Federico García a Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un laser tag.
4: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de l'iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar els rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
5: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
4: Entre elles hi havia un laser tag.
5: Entre elles hi havia el laser tag a l'aire lliure, també, per exemple, al Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
4: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
5: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
4: Tenen un límit de temps?
5: Són 10 minuts. Encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
4: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
5: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
4: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
5: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
4: Degut a aquest èxit de participació, hi haurà més edicions del Laser Tag?
5: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
4: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
5: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
4: Fa goig veure presentat en ple.
5: Sí, la veritat.
4: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un Laser Tag amb alta participació.
0: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Anna Guerrero i també Los Sobraus.

0: l'actuació d'Anna Guerrero i també de los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu after naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs Damian i també del gimnàs Sap Gorka Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos Damian i el SAP Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del Mercat Setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs Damian, concretament amb Damian Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor, está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonatos, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un otro nivel, ¿no?
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que le espera en la vida.
0: ¿Cómo esteu vosaltres amb el gimnàs Damián en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña. Y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra del que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?
4: per donar-nos a promocionar, ja que a la gent al final busca producte de qualitat i crec que aquí és una gran oportunitat per ensenyar-los.
3: M'estàveu explicant que heu just obert una botiga. On està la vostra botiga, Sant Andreu de la Barca?
4: Està al carrer Constitució, just al costat del CAP, és on hem obert la botiga.
3: Què us ha animat a venir a Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, nosaltres ja teníem aquí una casa des de feia temps i ens portem temps vivint aquí, llavors vam obrir una botiga.
3: Què us està semblant la Fira de la Primavera? Com és l'ambient, com és la clientela, com va la jornada?
4: Bueno, avui bastant bé, amb una mica de calor, però bastant animat.
3: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
5: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé a quin ve, però bueno, bé. Sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí.
3: És la primera vegada que participes a la Fira de Primavera?
5: No, ja porto 4 anys des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. Ara de primavera.
3: Per què t'agrada tant participar a les fires?
5: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé.
3: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
5: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastant puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la Unipico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn.
3: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
5: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí.
3: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
5: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres la competència. L'internet, també soc punt celèrites, no?, que per retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
3: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent es passi per aquesta fira de comerç.
5: Pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tomb, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
3: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
6: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara llega los tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava ben productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú tan bo com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors, el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li, evidentment, la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
3: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
6: Doncs en aquest cas, jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que combinin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé, i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
3: Quin tipus de ratafia veneu? Quins tipus? Quins sabors?
6: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la quarta. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte d'almet natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
3: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
6: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
3: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
6: La veritat és que està agradant molt i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja veu que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent li encanta, la gent la vol i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova, se la queda.
3: On podem trobar The Rat?
6: Doncs The Rat ho pots trobar online, a theratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cost, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens l'acullin i la gent la pugui comprar.
3: Com està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
6: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte i així no se puede.
3: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi i s'acosti a la vostra paradeta, provi The Rat i bueno, i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
6: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat, estem fent dos tipus de còctels, un amb cafè i l'altre amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar, perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
3: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
7: No, és la quarta vegada ja, durant 4 anys seguits.
3: I per què us agrada participar en la Fira de Primavera?
7: Sí, fent poble, és important.
3: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
7: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
3: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
7: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda de Constitució i estem molt contentes.
3: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
7: És del poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
3: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan vas a un puesto...
7: Exacte, té un ritme temporal i vens, i vens, si et fa falta.
3: Explica'ns que teniu en aquesta paradeta, que esteu venent, que esteu oferint.
7: Els donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
3: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
7: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
3: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
7: Les teves, les pròpies, són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
3: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa. Jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
7: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
3: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per aquí, que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
7: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i surtin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
3: Per què és important comprar en el comerç local?
7: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, jo, sóc jo. Això és maco.
3: Durant la jornada els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
0: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca ha estat en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de comerç Miquel Àngel Abril.
8: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats, no? És una mostra que també a la gent que ens visita de fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor, també, però la veritat és que la gent, jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat, i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda Constitució serà una gran avinguda de persones, i això ens dona molta alegria, ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat, i molt contents.
0: Una Fira Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
8: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu la Barca de viure.
0: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenques, que és gairebé, amb l'actuació de les Sobraus, la gran actuació també d'Anna Guerrero. Per tant, aquí Sant Andreu la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
8: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per Festa Major a Sant Andreu a la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta Festa Major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està ara al carrer.
0: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta Fira de la Primavera. Bé, el temps de moment acompanya, temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
9: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu a la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic a la fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu a la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
0: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas en el lloc central de Sant Andreu a la Barca d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
9: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas 2 entitats esportives i 2 restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió, avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan, doncs, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs, doncs que sigui fàcil l'accés i ràpid, i en aquest sentit molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
0: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
9: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu de la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas, més el disc jockey que teníem al final també. I aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots doncs, aquesta tarda i també el que queda de jornada de demà.
0: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
10: Hola, Jordi. Doncs, bueno, molt bona valoració, perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes. I estem molt contents per la gran acollida i el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
0: Com sempre que hi ha aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
10: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'engestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí, i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos, i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí, de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
0: Bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
10: I tant. Encara que no ho sembli, que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades alguns es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més, ja abans d'obrir el comerç, ja ens piquen a la porta i els hi ajudem en promoció econòmica.
0: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira Primavera.
10: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova, i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
0: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
10: Doncs la veritat és que, com, bueno, no moltes, sincerament, les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà a l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, tema impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, bueno, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, i bueno, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
0: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
10: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, està, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
0: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç Miquel Àngel Abril i també de la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les entitats també han estat protagonistes en aquesta Fira de la Primavera, com és habitual, tant dissabte com diumenge. Unes entitats que han mostrat totes les activitats que realitzen al llarg de l'any.
3: Les entitats han sortit al carrer per celebrar la Fira de la Primavera. Més d'una decena d'associacions han aprofitat la festivitat per muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera Fira de la Primavera.
11: Pues bé, ho hem fet perquè la gent ens coneixi i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues, que estem aquí per ajudar-los.
3: Com ha sigut l'acollida que ha tingut Transversal a Sant Andreu de la Barca?
11: Molt bona, molt bona, molt bona.

0: il·lusió, amb molta emoció i això que ens coneixin i ja està, bàsicament.
1: En què consisteix la vostra paradeta?
0: Bueno, la nostra paradeta, el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans, i bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també doncs, pintar una galeta i divertir.
1: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
2: Bueno, pues, és pels crios que poden pintar un ninó de gengibre, dels colors...
0: Sí, LGTBI, o com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
1: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
2: Sí, és tot del col·lectiu.
1: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
2: Sí.
1: Us heu marcat algun objectiu en concret?
2: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família, ja ens donem per satisfetes. Sí.
1: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat a estar presents.
3: Bé, nosaltres ja fa molts anys que col·laborem aquí a la Fira de la Primavera i hem muntat, bueno, la parada que hem muntat és més aviat per donar visibilitat a la nostra entitat i per també vendre una sèrie de productes per poder col·laborar contra el càncer.
1: Quina importància té muntar paradeta per la vostra entitat?
3: Importància la recaptació i la visibilitat de l'entitat. La recaptació és molt important perquè ara fa poc hem fet una col·lecta aquí a Sant Andreu, que és una col·lecta anual, i tot això és per la investigació, perquè cada vegada hi hagi més supervivència amb el càncer.
1: No és la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
3: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
1: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
3: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I, bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
1: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre, deveu també recollir donacions i s'associ, no?
3: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, doncs pues també l'admetem.
1: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
3: Bé, primer, jo animo tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència. I la prevenció perquè quan abans s'agafi aquesta enfermetat, més probabilitat de curar té.
1: Quina és la pròxima parada que farà l'Associació contra el Càncer? Ja teniu alguna xerrada, alguna acte?
3: Ara, en principi, no, amb aquesta activitat ja acabem. I ja la propera segurament serà ja l'octubre, que ho hem demanat, que serà el sopar del càncer.
1: Ivan Márquez, president del Centre Cultural Andaluz, ha aprofitat la Fira de la Primavera per donar a conèixer la romeria d'enguany.
4: Bueno, nosotros principalmente aprovechamos, llevamos unos años que aprovechamos la Fira de Primavera por su cercanía en el tiempo, también para dar a conocer la romería del año en curso. Estaremos repartiendo el programa de la romería y aparte pues tenemos algunas cositas que nos ayudan a conseguir recursos para todos los actos que hacemos.
1: Quina importància té per vosaltres muntar paradeta en un acte com aquest, que és la Festa de Primavera, on passa molta gent?
4: Bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esperemos que pase mucha gente y nos sirve sobre todo para hacer la difusión de quiénes somos, de qué es lo que hacemos y en este caso muy especialmente de la romería.
1: La romería d'aquest any comença aquest 30 de maig i acaba el 7 de juny. ¿Quins són els plats forts d'aquesta romeria?
4: Pues como cada año empezamos con el pregón y luego este año una gran novedad es que el sábado por la mañana hacemos una fiesta del agua y de la espuma en la plaza de Federico García Lorca, donde los peques se lo van a pasar en grande, y este año hemos duplicado los conciertos en la ermita.
1: També tenéis una noche joven amb música. Espero que hi hagi bastanta gent, no m'imagino.
4: Sí, la verdad es que llevamos 2 años, esta será la tercera edición, poco a poco se va afianzando. Es una noche un poco más canalla, donde la música, pues dejamos un poco de lado tanto las sevillanas más tradicionales y buscamos ese tipo de música pop andaluz, versiones. Este año tenemos dos conciertos, un

0: dúo que se llama Derrumbaos y un artista local de aquí de Santa Andreu de Vaca, que es Javi Mendoza.
1: Veig que en el programa de la romeria teniu molt tipus de coses diferents, des de les típiques passejades a les verges, però també ballades de sevillanes, música, per a tota la família, jocs d'aigua. Quin és l'objectiu d'abarcar aquest tant tipus d'activitats tan diferents?
0: Pues nosotros es que decimos que, sobre todo, intentamos, o sea, aprovechamos la excusa de que tenemos la romería para hacer un poco lo que es lo que da sentido a nuestra asociación, que es dar a conocer nuestra la cultura andaluza, ¿no? Entonces intentamos que la romería tenga esa vertiente cultural, con actos culturales como la proyección documental que explica la vida y obra de Antonio Machado, la quedada de sevillanos que cada año le gusta y viene más gente. Entonces buscamos que haya ese equilibrio entre la parte religiosa o de fe, que es el sí lo que implica la romería, con lo que es la parte cultural de nuestra asociación, de fomentar la cultura andaluza aquí en la ciudad.
1: Actualment la vostra associació, quanta gent té? Suposo que aquest tipus d'iniciatives us fa que arribi molta més gent, no?
0: Sí, ara somos más de 200 socios que estén inscritos en la asociación, pero sí que es verdad que hay gente que no es socia, pero que es muy fiel a las actividades que hacemos, y la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, este año, el aniversario que lo hicimos en Campresas, batimos todos los récords de los años anteriores. Campresas se puso a reventar y la verdad es que muy contentos.
1: Per vosaltres, la Fira de la Primavera, quina importància té per l'associació vostra que esteu aquí muntant paradeta?
0: Pues es uno de los días, de las fechas que tenemos marcadas en el calendario cada año, por eso, porque es un gran escaparate donde nos podemos dar a conocer.
1: Si vols fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta i sobretot també que participi a la gran romeria, que veig que hi ha per tots els públics.
0: Sí, esa es la idea, que todo el mundo, cada persona de una, si imaginamos una casa, ¿no? Que cada persona de una casa tenga un acto en el que se pueda sentir identificado, y animar a la gente, pues eso, a que participe de la Feria de Primavera, que estamos aquí en el Spa Identitats, y que aquí pueden encontrarnos, conocernos, y bueno, si quieren comprar algunas manualidades que nos hacen nuestras costureras, pues los esperamos.
1: L'associació Salvem els Gats ha muntat una guingueta plena d'objectes de segona mà per recaptar diners pels felins. Ens ho explica Pepi Fernández.
2: Jo ara mateix agafar bastant de diners, tot el que puguem, perquè tenim molts gats per esterilitzar i per tot, per cuidar i tot, i donar-li de menjar.
1: La vostra paradeta, si algú arriba i no sap de què va, dirà, ostres, és una paradeta de coses de segona mà. Per què esteu venent tantes coses i tan diferents?
2: Perquè són les coses que la gent es dona, perquè nosaltres podem de donar una nova vida a la roba i a tot, i així nosaltres també agafem uns dinerets.
1: Aquests diners per què van destinats?
2: Aquests diners són per això, per esterilitzar, per donar-les de menjar, per les colònies, per tot.
1: Vosaltres quina funció feu, sobretot per la gent que no coneix, no té ni idea de què fa Salvem els Gats? Quin és el vostre dia a dia, què feu?
2: Buah, el nostre dia a dia és una locura, una verdadera bogeria. Estem bastant tot el dia, des de que pleguem de la feina, que estem tot el dia amb el cotxe per arriba, per abajo, posem de menjar les colònies, posant jaules trampa i, bueno...
1: Actualment, quants gats ja n'estan a la barca per la gent que en vegi i no saps quan n'hi ha, aproximadament?
2: No ho sabem. Nosaltres no ho sé, perquè les colònies ara mateix n'hi ha bastants de petits i els hem d'agafar i no sé.
1: I quantes colònies n'hi ha?
2: El número exacte tampoc t'ho puc dir.
1: Però estem parlant de centenars o de milers de gats?
2: No, milers no. I a més, ara les coses s'estan fent millor i s'estan esterilitzant més i, bueno... Jo crec que poquet a poquet n'hi haurà menys gats al carrer.
1: El vostre objectiu per aquesta fira, quin és l'objectiu que us marqueu?
2: Donar-los també la visió de que són tres associacions i que totes estem per lo mateix.
1: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, s'acosti i participi a comprant qualsevol cosa, inclús m'imagino que fan una donació.
2: Bueno, què els diria? Pues que venguin a veure'ns. Sí, i que donen la seva aportació o que agafin qualsevol coseta.
1: D'on va néixer la vostra passió pels gats?
2: Uf, doncs d'agafar un gat atropellat molt petit, i m'ho van donar, i que jo no sabia què fer amb ell, i ja vam pensar, muntem una associació.
1: L'Anna Capitán, presidenta de la Hermandad Rociera Virgen del Rocío, celebra la Cruz de Mayo a finals d'aquest mes i aprofita la paradeta per visibilitzar aquesta festivitat.
3: Pues és un moment per donar visibilitat a la Hermandad, a l'entitat, i perquè la gent conegui que estem a Sant Andreu de la Barca.
1: Ens pots explicar una miqueta la paradeta? Veig que teniu moltes cosetes, algunes coses m'imagino que són artesanes, altres no.
3: Doncs tenim coses que elaborem nosaltres al taller a l'Hermandat, coses que ens han donat que són de segona mà, i després tenim pues, una miqueta doncs, manualitats. Venem bànols perquè la gent es pugui ventar amb la calor que fan, que hem pintat nosaltres, una miqueta de representació d'Andalusia, també tenim mantons per vendre, bueno, una miqueta per també treballar doncs, aquesta entitat d'Andalusia.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
3: Bueno, recollir una miqueta de diners per poder celebrar la Creu de Mayo, que és el proper 31 de maig, i és aquest el nostre objectiu, donar-nos a conèixer una miqueta més.
1: La Creu de Mayo és això que podem veure aquí, aquesta creu amb fons blau. En què consisteix?
3: Doncs pues mira, Andalusia celebra la Creu de Maig, que és una activitat com una mica lúdica i festiva, en la que per barris, per associacions, fan una creu amb flors, i al voltant d'aquesta creu, que es fa molt d'amor i molt de carinyo, doncs es fa una festa que és de ballar, de cantar, i serà aquesta la nostra festa de la Creu de Maig, que la farem el dia 31 al Parc Central. Llavors hi haurà ball per tothom, cantaran dos coros, una miqueta, doncs un dia festiu.
1: No és la primera vegada que munteu paradeta a la Fira Primavera, no, m'imagino?
3: No, ja portem molts anys fent la paradeta, com uns 11 anys participant.
1: Com definiríeu llavors aquesta Fira de la Primavera?
3: Doncs és un moment festiu. Jo crec que l'arribada de la primavera dona que la gent surti al carrer, que tingui ganes de passejar, i dona pues, aquest caire festiu i de visibilitat tant d'entitats com de comerços de Sant Andreu de la Barca, que crec que és molt important.
1: A Andalusia hi ha la Fira d'Abril. Aquí no tenim la Fira d'Abril, però tenim la Fira de Primavera.
3: Sí, bueno, el passa que és diferent. Allà és més folklore, més menjar, més ballar, més amics, més penyes, i aquí doncs, és més comunitari, de poble, de ciutat.
1: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta, participi.
3: Doncs sí, aquí us esperem, a la nostra paradeta. Tenim regals sorpresa, bànols, artesania, i també us convidem a que vingueu el 31 de maig al Parc Central a partir de les 5 de la tarda, que tindrem una festa molt bonica.
1: El Club de Tenis Taula Barca Andreu ha participat per primer cop a la Fira de la Primavera. Quim Vinyes, president de l'entitat, ha explicat els objectius que es marquen.
4: Sí, és la primera vegada. Vull dir, tampoc som un club que portem molts anys aquí a Sant Andreu, portem uns quants anys com a club social, però com a club competitiu només portem un parell d'anys i ens ho hem donat a conèixer, doncs, per donar-nos a conèixer el poble, per agafar més nens, perquè començarem a fer classes extraescolars, i a més està obert a tothom perquè practiqui i si té ganes d'aprendre a jugar.
1: Com ha sigut els inicis del vostre club de tenis taula a Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs va començar com un club social. Com un club social, el boca a boca amb la gent va començar a córrer, i llavors, com que teníem ja bastants socis, doncs vam decidir, i una mica de nivell, vam decidir federar-nos i competir a la quarta categoria, que aquest any, per cert, hem quedat segons i pujarem de categoria.
1: Déu-n'hi-do, sí que funciona, el club té bastants seguidors.
4: El club té, les instal·lacions que tenim és a Can Salvir, que ens les cedeix el patronat. Estem bastant limitats perquè no tenim un espai com el que voldríem, però de moment ens defensem. Això que és un club que no tenim, no tenim entrenadors, és tot didàctic entre nosaltres, però tenim un nivell bastant acceptable.
1: Quin és el pròxim objectiu que es marca, que es fixa el club?
4: Home, l'objectiu és, com a mínim, continuar competint com ara, agafar més nens i tindre un equip de nens també que competeixi, fer escola també, no? Això seria ideal, no?
1: Aquí, a la Fira de Primavera, precisament és una fira, una festa molt familiar. Suposo que la paradeta la munteu també per recollir nens?
4: Exacte, està enfocat en això. Primerament per donar-nos a conèixer i, a més, perquè passa molta gent per aquí davant, molts nens, moltes mares i pares que arribarà al setembre i no saben on apuntar el nen en una activitat extraescolar, i a veure si fem una mica de ganxo i n'enganxem uns quants.
1: El tenis taula no és un esport tan conegut com, per exemple, el futbol. Com és aquesta competència que heu de tenir sempre amb esports que no són tan petits com el vostre?
4: Nosaltres som també com molts esports que són minoritaris. És més que res per afició i que t'agradi, però és un esport que quan el proves jo crec que t'enganxa. A part de que és un esport individual, fa servir agilitat, manda al cap, concentració, i vaja, jo crec que per mi és un esport molt complet.
1: Aquesta paradeta, la que teniu muntada, teniu una petita taula de tenis taula. Què és l'objectiu de la vostra paradeta? Que la gent s'apropi i jugui amb vosaltres i parli? Vendre'ls alguna cosa? Que participin i facin alguna cosa?
4: Sí, en principi ja veus que està muntat en, més o menys amb el que m'has dit tu. Tenim uns quants lletreros que promocionem les activitats que farem. Si tens ganes de pujar, que pugis. Tenim una taula petiteta per si passen alguns nens i enganxar-los una miqueta. I de pas els hi farem un petit onsequi, un bolígraf o una piloteta o alguna cosa. I bueno, és una miqueta de ganxo, no?
1: Un objectiu que us marqueu per aquesta fira de la primavera?
4: Home, com a mínim, nosaltres, per l'espai que tenim, ja fem classes de nens, tenim 12 nens, és agafar-ne uns 15 nens com a mínim, 15 nens més, que és el tope nostre màxim per les instal·lacions que tenim.
1: L'Aula d'Extensió Universitària aquest any ha portat moltes conferències de diversos àmbits. Aquesta entitat també ha estat present a la fira. La seva secretària, Adela Llopart, i el seu president, Ricard Cusell, ens donen més detalls.
5: És el primer any que hem creat aquesta associació i en aquests moments tenim 140 socis que participen en aquesta activitat. Aquesta activitat és un curs escolar, comença a l'octubre, s'acaba al juliol, són 18 conferències i són 15 i llavors estem adherits a la Universitat Autònoma de Barcelona i ve gent mediàtica, gent d'altres universitats, de la Universitat de Barcelona també, etc. I la veritat és que estem molt contents, ha funcionat molt bé i els temes que tractem són diversos. Són conferències de diverses temàtiques, poden ser filosofia, d'història de l'art, de música, de robòtica, bueno, de diferents, d'història, de medicina, de tot. El que consta és, tu seus, es fa el teatre, tu seus, escoltes aquesta conferència i després si tens preguntes, fan les preguntes, si no, pues, te'n vas a casa sempre sabent alguna cosa més.
1: Amb vostè parlem, com es diu, president?
6: Ricard Cusell, i en principi sóc el president de l'aula.
1: Com ha iniciat aquesta aula universitària, on m'expliqueu que hi ha hagut moltes xerrades i, sobretot, molta participació?
6: Doncs sí que hi ha hagut participació, som 140, com ha dit l'Adela. Va començar a Martorell quan vam veure que allà tenien aquest tipus de conferències i van voler portar-ho aquí a Sant Andreu de la Barca. En principi érem 3, ara ja som 8 que muntem la junta de l'aula, que tothom s'ho treballa, i a partir d'aquí, doncs això, per cada 15 dies muntem una conferència, ja tenim les conferències pràcticament lligades de tot el curs que ve, inclús ara quan estem aquí a l'estand estem repartint les conferències que tenim, i no sé si ho ha dit ella, però això té un cost de matrícula de 60 euros l'any, o sigui que en principi seria 20 euros per trimestre, que això i res, és quasi el mateix.
5: Cada conferència et surt per 3,33, vull dir, amb un cafè ja t'ho gastes.
6: I segur que s'aprèn coses, vull dir, tothom, vull dir, perquè són gent catedràtics de la universitat o gent, vull dir, mediàtica, més catedràtics perquè són els que realment en saben i en saben molt, i aquests sempre, vull dir, sigui el tema que sigui, t'endús uns quants conceptes que no tenies clar i que aprens, vull dir, sí, sí. Nosaltres pels primers, d'aprendre coses. Sí, sí.
1: Primer any que participeu a la Fira de la Primavera?
6: El primer any que, sí, hi hagués estat molt bé que no fes tan sol, però a partir d'aquí, de la calor que fot, és el primer any. En vam parlar a veure si això ho fèiem o no ho fèiem, i al final, mira, estem aquí. Com que som 8 de la Junta, doncs anirem fent torns, i a partir d'aquí no serà tot lligat, sinó, bueno, al dematí uns, a la tarda els altres, i al migdia ja veurem.
1: Quin objectiu us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
5: Captar gent, difusió, que Sant Andreu de la Barca, doncs, conegui que existim, i que aquest projecte continuï i vagi endavant. Gràcies a tothom, a aquests socis que estan apuntats, i que jo sé que hi ha gent que no ens coneix encara, és el primer any, i ens han de conèixer. Val?
6: Sí.
1: El pròxim, la pròxima conferència quina és, per si voleu fer una crida que la gent s'hi sumi?
6: Això, si
1: ho saps tu...
5: El tema de la pròxima parla de la farmacèutica, és una farmacèutica, és una doctora i catedràtica de la Universitat de l'Autònoma i ens parlarà de la medicina més tradicional,
6: més
5: no?
6: Natural, a més. Més natural,
5: sí. I més natural. I la pròxima ens ve un doctor també del Vall d'Hebron i ens parlarà també del tema de les articulacions, dels genolls, etc, etc, que és una cosa doncs que quan et fas gran, tens més mancances, pateixes.
6: I el públic que tenim és no tot, però majoritàriament està pensat per la gent gran i per tant tothom li fa mal alguna cosa. Tu ves rient, però ja hi arribaràs.
5: Sí, sí, sí. Majors de 55 anys, el projecte és aquest projecte.
6: Sí, sí, sí.
5: Però sí que és cert que hi ha gent que no té el 55 i també poden assistir.
6: O sigui que si vols venir ja ho saps.
1: L'associació lúdica El Dado Enroscado ha tornat a muntar una ludoteca. Javier Muñoz ens explica quina és la dinàmica de la seva paradeta.
7: Doncs, com cada any a la paradeta, el que muntem és una ludoteca de jocs de taula per totes les etats, però especialment orientats a les famílies i a la canalla, i unes quantes taules per poder seure a jugar.
1: Com és la dinàmica de la vostra paradeta? La gent pot venir a jugar quan vulgui, s'ha de pagar alguna cosa, com funciona?
7: No, això... Nosaltres, totes les activitats que fem, tan extraordinàries com avui aquí a la Fira de Primavera, com tots els divendres i diumenges a l'Espai Jove, són sempre gratuïtes, obertes a tothom, i només s'ha de venir, tenir ganes, i seure i començar a jugar.
1: Quins són els jocs que tenen més èxit?
7: Home, sempre els jocs familiars i una mica party són els que més triomfan. Jocs com el Pelusas, com el Virus, aquest tipus de joc és el que funciona millor sempre. Jocs amb interacció entre la gent i que tingui una miqueta de xitxa.
1: És la primera vegada que munteu fira, paradeta a la Fira de Primavera?
7: No, ja han vingut, no sé, 3 o 4 anys ja portem venint.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu quan munteu una paradeta?
7: Home, principalment l'objectiu és mostrar a la gent el que fem a l'associació, quines són les nostres activitats i promoure això perquè coneguin qui som, on som i què fem, no? I treure també la nostra activitat al carrer. Penso que és important donar vidilla aquí al poble i fer coses a fora, no estar sempre al teu local ficats.
1: Per la gent que ens estigui sentint ara, dir, ostres, a mi m'interessa, no he pogut passar per la paradeta de la fira, on us pot trobar, quina és la pròxima activitat que feu?
7: Nosaltres estem a l'Espai Jove, d'aquí a l'edifici Hues Toses, i tenim sessions regulars tots els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2. Només fa falta que vinguis, digues hola, i trobar un lloc que t'agradi i un grup per jugar. Allà trobareu gent per jugar.
1: Molt bé, doncs objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
7: No tenim un objectiu, allò que haguem d'assolir. Volem estar aquí i que la gent passi una bona estona, passar-ho nosaltres també i compartir la nostra afició amb la gent. No és més que això d'estar aquí i ser part del poble.
1: M'imagino que deu tenir una massa social que sempre ve assiduament a jugar als jocs. Quin és el joc pels més experts?
7: Home, n'hi ha molts. És que, clar, ara vivim a més una època de molts jocs. Cada setmana surten molts jocs nous. N'hi ha molts jocs. Això depèn també ja quan un juga habitualment a jocs de taula. No dic que s'especialitzi, però, clar, és com tot. T'agraden més un tipus de jocs que un altre. És a dir, nosaltres som 35 socis, però a les nostres sessions venen gent que no són socis perquè són obertes a tothom. Vull dir que potser cada cap de setmana ens juntem 40 persones jugant allà entre divendres i diumenge i n'hi ha per tots els gustos, no? N'hi ha els clàssics que sempre agraden, com el Carcassonne, i n'hi ha dels més moderns, com el Seti, que és un joc ja de jugon que agrada molt, també.
1: Isa Henry, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, assegura que fa més de 5 anys que visita la Fira de la Primavera.
8: Nosaltres participem, com som Baix Llobregat Nord, participem de totes les fires que podem, a tots els municipis de Rodalies, des de Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Olesa, Esparreguera, Pallejà, i també venim aquí a Martorell, perquè la nostra idea sempre és donar assessorament i informació en salut mental a tothom.
1: Quin objectiu us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
8: Doncs donar informació i assessorament relacionat amb els trastorns mentals, la salut mental, donar informació a tota la població en general sobre la salut mental, fer una dinàmica també, a vegades ens agrada preguntar a la gent, no? Pues missatges, no? Què li diries a una persona que ho està passant malament? I fer pensar una mica la gent. A vegades també fem alguna mica de tallers d'emocions per als infants. Fem una mica així dir...
1: És a dir, coses per visibilització, no?
8: Sí, sí, sí. La idea és, nosaltres, la principal idea sempre és que tothom, la màxima gent possible, tingui l'accessibilitat de conèixer de primera mà per professionals i per persones afectades i per sòcies el que és conviure amb un problema de salut mental.
1: Per la gent que no es conegui i no ha tingut l'oportunitat tampoc de passar-se per la paradeta i ens estigui sentint ara, quina feina feu vosaltres com a entitat?
8: Som una entitat que tenim ja 25 anys, tenim un munt de projectes. Hi ha projectes com és el gran projecte que és el Club Social Punt de Trobada, que la seu central és a Martorell, que són per persones amb diagnòstic en salut mental. És gratuït perquè està subvencionat per la Generalitat i a persones que tenen, diguem, un diagnòstic ja en salut mental poden accedir totes les tardes de forma gratuïta a tallers i activitats. Després tenim l'associació, pues, si t'associes et fas sòcia, tens diferents serveis com teràpies de grup de famílies, per exemple, amb una psicòloga i una treballadora social. Tenim la psicòloga que fa atenció individualitzada i de famílies. També tenim grups, pues, com el que fa la Maria, que són de persones en primera persona, que aquí no hi ha un professional, sinó que ells mateixos són els seus dinamitzadors que parlen i s'expliquen les seves problemàtiques. I després ens movem per tot el Baix Llobregat Nord fent tot tipus de sensibilització, des de les escoles, els instituts, les ràdios. Estem fent ara un podcast, que estem començant un podcast i que anirà per totes les ràdios. Aquí, espero que aquí també a Sant Andreu ens ho vulgueu acollir, que estem fent les gravacions ara. No sé, i milions de coses més. No parem tot, sempre estem fent... si no estem fent una fira per informar, estem pues no sé, la setmana passada vam estar a un casal de gent gran parlant sobre com cuidar-se la salut mental.
1: Bueno, ja veig que som molt actius. Per aquesta fira de la primavera, si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la vostra paradeta i també per donar-vos a conèixer.
8: Sí, aquí qualsevol que vingui de manera desinteressada se li informa, se li explica els projectes que hi ha, no ho he explicat, hi ha projectes per a tota la població, qualsevol persona que estigui en un moment de malestar emocional, que vulgui estar en un moment per cuidar-se, tenim tallers des de ceràmica, hi ha una companyia de teatre que fan teatre, hi ha un taller de ioga que hi ha una trentena de persones. Fem dansa per cuidar-se. Ara, i ara a l'octubre obrirem. La idea també és expandir-nos, val? Que si ara gairebé tot es fan a Martorell, però de poder obrir l'art de cuidar-te a més poblacions.
1: La jornada de dissabte ha iniciat així amb l'espai d'entitats ple de moviment i vida, amb més d'una desena de paradetes per tots els interessos.
9: És habitual a la Fira de la Primavera que la Colla Diables hi participi de forma activa, ja sigui amb una trobada de foc o una trobada de grups de percussió, que ha estat el cas de la Fira de la Primavera 2026. La trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el desè aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el desè aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb Lara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
10: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
9: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Ous de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
10: Sí, sí, des del principi porto ja 10 anys i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
9: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
10: Jo em sento molt orgullós dels Ous de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
9: Hem vist gent molt engrescada, eh?
10: Totalment, totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa, és genial.
9: Ous de drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
10: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
9: Formeu part de la colla de Diable.
10: Exactament, sí.
9: Per tant, això també ajuda també a tenir més gent, no?
10: Sí, sí, està molt bé fer colla i així també ens unim amb les altres parts, de les altres seccions de la colla i fem pinya.
9: Necessiteu gent o de moment esteu bé?
10: Sempre estem oberts a que la gent vingui i ens contacti i si no, doncs entra en llista d'espera i no passa res, però sempre estem oberts.
9: Ha de tenir algun requisit, saber música, no saber...
10: Tindre ganes de passar-s'ho bé, ballar, musicalitat i molt somriure.
9: Un missatge per aquest 10è aniversari?
10: Doncs un dia impressionant, increïble i amb molt d'amor, me'l recordaré sempre.
9: I de cara al futur?
10: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
9: I entre els membres dels Ous de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
11: Jo formo part dels Ous de Drac des que tinc 6 anys.
9: I què és el que més t'agrada de formar part dels Ous de Drac, del grup de percussió?
11: Doncs que això és com una família, ens portem tots superbé, ens animem i això és molt guai.
9: Dius que el teu instrument és el sordo.
11: Sí.
9: Com és aquest instrument?
11: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només queda bulta bastant i es toca amb les mazes.
9: El teu instrument?
12: El meu instrument és la caixa.
9: Quant temps portes en el grup dels Ous de Drac?
12: Portaré uns 5 o 6 anys.
9: 5 o 6 anys?
12: Sí.
9: I què és el que més t'agrada formar part dels Ous de Drac?
12: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
9: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
11: Sí.
9: On heu anat?
11: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà...
12: A Barcelona també hem anat.
9: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
11: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
9: O sigui, un dia a la setmana assageu?
11: Sí.
9: És suficient?
11: Sí, sí, jo crec que sí.
9: I sabeu moltes cançons?
11: Sí, esclar que ja sabem les cançons.
12: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
9: Sí?
12: Sí.
9: Quanta gent formeu part dels Ous de Drac? Són uns quants, no?
11: 18-20.
9: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
11: Sí. Sí.
9: I quin missatge donaríeu per aquest 10è aniversari dels Ous de Drac?
12: Ja, moltes felicitats, Ous de Drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
11: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels Ous de Drac i podem créixer més.
9: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdracs, no?
12: Exacte.
9: Aquesta és la intenció, no?
12: Aquesta és l'intenció, una altra cosa és que arribem.
9: Amb aquestes ganes segurament que sí que arribaran els membres dels Ous de Drac, que segurament més endavant formaran part del grup del Tabaldracs. 10è aniversari dels Ous de Drac en aquesta 8ª trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la colla de Diables, Enrique González.
13: Bueno, molt contents, ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
9: És habitual ja en aquesta Fira de la Primavera anar combinant la Festa del Foc amb els grups de percussió?
13: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla i bueno, pensem també que és més maco.
9: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
13: Han vingut de molts llocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins... 9 colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
9: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
13: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
9: A Sant Andreu la Barca amb els Tabaldracs, però també amb els Ous de Drac, especial avui per aquest 10è aniversari.
13: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels Ous de Drac, que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
9: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran el rut del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
13: Sí, hi ha cantera. Porten molta marxa i molta força i aguantarà molts anys.
9: Qui toca millor, els Tabaldracs o els Ous de Drac?
13: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
9: No només han participat els Ous de Drac o els Tabaldrac en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provinents de Molins de Rei o també de Pallejà.
14: Jo sóc Daniel Santos, dels timbales de Molins de Rei, del Camp Vell.
9: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió aquí a Sant Andreu de la Barca?
14: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles, i com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho passat molt bé.
9: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
14: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
9: Primera edició, bueno, aquesta és la vuitena, tampoc no es fa cada any, vull dir, ja portem ja unes quantes edicions. Què suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió d'altres poblacions?
14: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
9: De fet, cada grup té la seva peculiaritat, no?
14: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la batucada, alguns que són més percussió mixta, i nosaltres no acabem de ser tot batucada i bueno, hi ha moltes varietats, sí.
15: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
9: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de la Barca, que suposa per a vosaltres participar un any més.
15: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
9: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per al tipus de música que toqueu?
15: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot és... està guai, està bé.
9: El vostre què feu?
15: Més batucada, potser. Més de tot.
9: L'espai infantil de la Fira de Primavera va continuar dissabte amb les seves activitats a càrrec del maca Xavi Medina, a més d'altres activitats adreçades als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. I a les 7 a la plaça Federico García Lorca va comptar amb l'acte Practica la Salut, esport per la gent gran. Més d'un centenar de persones hi van participar d'aquesta activitat. També important el Vespreig, amb el grup Chiquilla, amb música rock-pop espanyol dels 80, 90 i 2000. I a les 9, a la plaça Federico García Lorca, es va celebrar la gran final del concurs de rookies del ritme, amb la participació d'una dotzena d'artistes. I ja al vespre, a les 11, el concert de l'Último Tributo. El Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
16: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic, i fins i tot vam fer, crec que vam ser portada de les nostres xarxes socials durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
9: Bueno, es veia tota l'esplanada planíssima, eh?
16: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
9: Bueno, tercera vegada, que veniu aquí.
16: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
9: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a l'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
16: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar. I bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de juventesa.
9: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com va cantar?
16: Van començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts, i quan la banda ja començava una mica a rodar ens va deixar per fer altres camins, i llavors doncs, van trobar el Luis i bueno, ja... La història de la banda va ser gràcies a ell.
9: Ara tenim nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, l'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a l'Último de la Fila?
17: Pues sí, muy agradecido, sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda
18: y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, de trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido, con mucho respeto a quien estoy sustituyendo, porque que en paz descanse Luis, pues nos dejó y bueno, hicieron un casting y aparecí yo y aquí estoy, y muy contento.
19: Piensa que todo veo de Manolo García, ¿eh?
18: Sí. Pues sí, desde hace muchos años que ese género, ese timbre de voz, pues me va como un traje a medida, ¿no? Y yo sabía que bueno, que tenía posibilidades de poder entrar en este grupo y así ha sido, ¿no?
19: Supongo que ya eras chaván seguidor del último de la fila, ¿no?
18: Sí, sí, claro. Yo el último de la fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
19: Quan es fa un grup tribut, per exemple, l'último tribut o l'último de la fila, quan feu les cançons, intenteu allò que sigui exacte a l'última fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
16: Intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
19: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo. Bé, des de quan formes part de la banda?
20: Pues mira, yo en octubre de este año era 14 años que estoy con la banda. Y bueno, pues encantado de estar con ellos. Espero que sean otros 140 años más, mínimo.
19: ¿Alguna canción especial?
20: ¿Alguna?
19: ¿Alguna canción especial?
20: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas, de última de la fila, muchas. Muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
19: Suposo que ara també a l'último tributo encara més concerts, tenint en compte que l'última fila ha tornat a fer algun concert, no?
16: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem que hi hauria estant la banda activa.
19: Això és bo, no?
16: Sí, nosaltres contents. Treball i ben molt contents.
19: I quan anava el teu company, cançó especial per tu de l'última de la fila?
16: Cançó especial, hi ha moltes, però...
19: Dos, va.
16: Jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Luis. I sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antigua, perquè també va ser una cançó especial pel Luis.
19: Per tu?
18: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también, cuando ahora que la estamos ensayando ya estamos metiendo en el repertorio para las fiestas. Me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí, Como un burro, es que hay tantas, Insurrección.
19: Sí. Clar, són cançons que el públic se les sap de memòria, no? I que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
18: Que me cante algo, sí. Ha ha ha.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els cotxes van ser protagonistes el diumenge de la Fira de la Primavera amb la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics organitzada per el Motoclub Sant Andreu. Com sempre, a la sortida, banda de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. La 8a trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al Motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Jorba i amb Pep Soler.
2: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
1: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
2: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i algo de motos.
1: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? I que cada any podem veure autèntiques joies.
3: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona. No només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar. És una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
1: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
3: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
1: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
4: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure totes aquestes joies que tenim.
1: Joies que són més antigues, de l'any 1996-95?
4: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí, Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
1: Un Ford a track del 1928, per tant, impecable també en estat.
4: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
1: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
2: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs... Pues...
1: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució va estar en plena.
2: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic, bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquestes veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
1: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
3: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja és fixa.
1: Serem aquí, no?
3: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
4: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
1: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
5: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó, doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu d'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
1: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
5: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que
1: normalment participa en aquest tipus de trobada?
5: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig en sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
1: I compartir experiència amb d'altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
5: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
1: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
5: Aquest encara no l'hi he fet, però l'he fet no fa gaire amb un dos cavalls, i ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
1: Tant el poeta dels vehicles clàssics, no?
5: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
1: No sé si el seu cotxe, el seu vehicle, li ha posat un nom.
5: El Fortillo. Però amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
1: I n'he fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està. Vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'abans. Aquest és l'accelerador de mà.
1: Aire condicionat no té, el cotxe?
5: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
1: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
6: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar y al final pues mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
1: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
6: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
1: El manteniment d'aquesta moto?
6: Zero. Oli i res més.
1: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
6: Bé, molt maco, molt bé. Molt maco, i mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
1: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions l'any 2027, la 9a edició. El diumenge de la Fira Primavera va comptar amb una nova activitat, una cercavila de cultura popular molt especial, amb els gegants Nissos, la Molassa de Salou, els capgrossos de Sitges i els gegantons El Dimoni i l'Àngel de Montornès, que van omplir de música, dansa i humor i tradició popular catalana per als carrers de la Fira de la Primavera. També els gegants de Sant Andreu de la Barca, des de l'agrupació cultural Aigüestoses, també van ser protagonistes el diumenge. De fet, van poder mostrar i ensenyar com es porten els gegants.
7: L'agrupació cultural d'Aigüestoses ha traslladat aquest cap de setmana els assajos dels seus gegants i gegantons a l'esplanada del Mercat Municipal amb l'objectiu d'apropar la cultura popular al carrer i despertar interès dels més joves. Durant la jornada, els assistents han pogut veure ballar l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia i el Cagacalces, cinc de les figures més representatives de l'entitat. A més de seguir els assajos, infants i joves també han tingut l'oportunitat de posar-se sota els gegants i provar com es fan ballar en una iniciativa pensada per fomentar el relleu generacional dins de la colla. Fernando Calamonte, membre de l'agrupació, en dona més detalls.
8: Doncs avui intentarem donar visibilitat al poble de la nostra agrupació, que vegin els gegants, que la gent s'apropi i que intentin doncs, provar-los. Farem algun assaig aquí per veure els balls que tenim nosaltres, també per poder fer assajos nosaltres, però sobretot perquè la canalla i els pares i les mares vinguin i puguin provar els gegants grans i els gegantons.
7: En què consisteix un assaig per a algú que no sigui del món de gegants?
8: Doncs l'assaig consisteix bàsicament en doncs, tindre els gegants aquí fora i nosaltres assajar balls concrets, com pot ser el ball de l'Andreu i la Quimeta o com poden ser d'altres balls de gegantons que són perifèrics al ball principal, etc.
7: Quants balls teniu? Quin és el més famós?
8: Bueno, el nostre, normalment cada colla té el seu propi ball, té la seva pròpia composició i nosaltres tenim també una, que és el ball de l'Andreu i la Quimeta. És un balset.
7: En què consisteix? Ballen els dos junts?
8: Ballen l'Andreu i la Quimeta i tenen una sèrie de passos marcats, una sèrie de moviments marcats i sempre han de continuar sent fidels doncs, a això, a la coreografia que es va dissenyar.
7: Imagino que assageu perquè deu ser el ballar amb els gegants no deu ser una cosa fàcil. Explica'ns una miqueta per la gent que no té ni idea de muntar un gegant, quines dificultats representa, com funciona, quines habilitats necessites per fer ballar un gegant.
8: Bueno, per fer ballar un gegant, realment habilitats no, l'únic que necessites és tindre doncs, una alçada mínima perquè el cavallet doncs, el puguis agafar bé i encabat doncs, una mica de traça per poder agafar l'equilibri de la figura. Una vegada tu tens equilibrada la figura és com si portessis un barret. Bé, bàsicament no necessites cap habilitat concreta, l'únic tindre una alçada determinada per poder agafar el cavallet de la figura. Una vegada tu el cavallet el tens amb una alçada mínima per no entreposar amb el terra, doncs l'únic que has de tindre una mica d'habilitat o d'experiència portant la figura i trobant el punt d'equilibri. Una vegada la figura està equilibrada, la figura és com si portessis un barret. Sí que pesa una mica més que un barret, però no excessivament. Per exemple, l'Andreu pesa 45 quilos.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, són 45 quilos. L'únic que els té molt amunt. Llavors, balanceja una mica, però una vegada tens tu la figura controlada, ja està.
7: Veiem que teniu l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, també teniu... ara com recordo com es diu aquesta figura?
8: Ètnia.
7: L'Ètnia? Però també ens pots explicar una miqueta aquests gegants, en què consisteixen, què representen cada un d'ells?
8: Sí, i tant. Mira, l'Andreu representa un barquer que fa una mica... és representació una mica de lo que era en el seu dia la barca que creuava el riu Llobregat per passar la gent i els ramats d'un costat del riu a l'altre per comunicar amb Castellbisbal de la Barca, amb Castellbisbal, amb Sant Andreu de la Barca, etc. La Quimeta és una bugadera i és una bugadera del poble que la història doncs, ens diu que anava a rentar la roba aquí a la plaça Font de la Roda amb d'altres bugaderes i bueno, la història diu que tots dos eren parella. Val? La Bruixilda, diguem-ne que ve a representar una mica el que seria la llegenda de la bruixa del senyor Arnau, que té molt de recorregut aquí al poble. El Cagacalces és el dimoni, que se l'encén als ulls i raja aigua. No, no, no és aquest. Aquest és el cap gros. Encara tenim una altra figura que avui no l'hem pogut portar, però que és també un gegantó com la Bruixilda, una mica més alt, i és un manotes també, igual que ella. I, bueno, el Cacalces va ser una figura que va ser dissenyada per un membre de l'agrupació i des de llavors doncs, ens acompanya. I l'ètnia és una figura doncs, intercultural, perquè porta un vestit de Colòmbia, però la seva fisonomia és africana, vull dir, és una mena de símbol d'integració doncs, dintre de la nostra agrupació.
7: Molt bé, ara que sabem que tots els gegants que els que teniu aquí, la gent que vulgui conèixer una miqueta més sobre l'agrupació i sobre els gegants, què poden fer? Poden acostar-se aquí i quines activitats li oferiu fer amb els gegants?
8: Doncs avui podran provar les figures, podran veure doncs, si els escau aquest tipus d'activitat. Nosaltres els explicarem que no necessiten molt de temps per dedicar-nos, per dedicar aquí a aquesta activitat. Diguem-ne que nosaltres, la nostra intenció és tindre molta gent a dintre de l'agrupació perquè

0: bueno, per acabar, per què és important per l'agrupació cultural d'Aigüestoses participar a la Fira de Primavera? Què representa per vosaltres un any més estar aquí presents?
1: Doncs per nosaltres és una manera de portar una mica la visibilitat de que els gegants són d'aquí del poble, són figures que representen la nostra ciutat, i allà on anem amb ells, doncs és el que fem, mostrar una mica i donar a conèixer la nostra ciutat a la resta de pobles i ciutats que hi ha a Catalunya.
0: Per acabar, si vols fer una crida que la gent s'acosti i, sobretot, una crida que la gent s'associï a vosaltres, que participi i que creixi encara més l'agrupació.
1: Bueno, jo animaria a tothom, sobretot a les famílies que tenen fills, i no cal ni que tinguis fills, vull dir, tothom del poble, sense mirar ni les seves els seus orígens, ni la seva llengua, ni la seva cultura, vull dir, ni la seva vessant política, vull dir, és que aquí no hi ha res de tot això, aquí només hi ha cultura. Jo els animaria als que vulguin fer una activitat diferent, una activitat arrelada a Catalunya des de fa molts anys, doncs que vinguin. Aquí es trobaran amb una família d'amics, amb un grup d'amics que sempre intentem fer passar-ho bé. Sempre intentem passar-ho bé fent una activitat cultural que, a més, dona una mica de ressò del nostre poble arreu.
0: Teniu orgull, Sant Andreuenc?
1: Sí, per suposat. Nosaltres, els nostres gegants són els més macos que hi ha a tota la comarca del Baix Llobregat, i no només dit per nosaltres, sinó moltes colles ho reconeixen, que aquestes figures són unes de les més maques que hi ha a tota Catalunya.
0: L'agrupació cultural Aigüestoses es valora molt positiu la resposta del públic i confien que aquesta experiència animi nous portadors i portadores a sumar-se a les activitats de l'entitat.
2: Des de la carpa institucional també es van realitzar diumenge diferents activitats organitzades per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. L'àrea infantil també amb contacontes. I també es va realitzar el tradicional sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
3: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
2: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
4: Doncs...
2: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
4: Paula.
2: Paula, explica'ns.
4: Doncs volíem representar que, independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
5: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
2: Molt contentes pel premi, suposo, no?
5: Sí.

0: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
1: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
1: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
3: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Totes les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer, al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat, doncs, qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
1: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
4: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí, aquest acte, estem celebrant la salut, el guanyar. molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
5: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia potser el tabac no, però els vapers, què passa amb això? Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. Si abans parlàvem dels diables de Sant Andreu de la Barca, els castellers de la Droc també han estat protagonistes amb una diada castellera que s'ha celebrat a la plaça Federico García Lorca, conjuntament amb les colles castelleres de Sant Feliu de Llobregat i Castellar del Vallès.
6: Els castellers de la Droc han reclamat un espai per l'entitat després de 10 anys sense local propi i ho han fet desplegant una pancarta durant la diada castellera d'aquest diumenge a la Fira de la Primavera. Parlem amb Marina de la Torre, cap de colla dels castellers de la Droc, que explica que enguany celebren 10 anys.
7: Doncs la diada d'avui és la nostra diada d'aniversari. Aquest any fem 10 anys com a colla castellera. Les colles que vindran seran Sant Feliu i Castellà. I plantegem una diada en tres rondes, més piles d'entrada i de sortida, i els castells que farem, ara us ho vareu.
6: Quins castells fareu? Ens pots explicar una miqueta?
7: Doncs avui començarem amb dos piles simultanis de 4. A primera ronda plantegem el 4 de 6, després el 3 de 6 amb agulla, i per acabar amb un 3 de 6 i els piles de sortida.
6: Per què és important seguir amb la tradició de castells a Catalunya, que és una tradició catalana, i a més veig que hi ha molta gent jove, que aquí a Sant Andreu de la Barca hi hagi gent jove implicada en una cultura catalana?
7: Doncs és de les poques associacions, et diria, on pots juntar gent de totes les edats, de tots els gustos, de diferents cultures, i aquesta unió i aquesta força conjunta fa una feina xulíssima i un projecte molt, molt bonic que pots compartir amb tothom. Llavors jo crec que és d'aquestes poques activitats que pots fer pràcticament gratuïta i en un conjunt de gent molt, molt maca. Es fa una família molt xula.
6: Què representa per vosaltres fer 10 anys? És una fita bastant important, 10 anys de castells a Sant Andreu de la Barca, i que la tradició segueixi viva.
7: Total. Doncs per nosaltres poder arribar fins avui després de 10 anys de trajectòria ens fa moltíssima il·lusió i ho portem amb molt d'orgull. Sí que a nivell del món casteller som una colla molt jove, diguem, però bueno, sí que és cert que a zona no tradicional com estem, sobretot al Baix Llobregat, costa molt mantenir una tradició castellera i seguir amb la cultura catalana. Llavors, després de molts esforços i molt tirar endavant, doncs aquí estem, 10 anys després.
6: Quins objectius us marqueu de cara a aquest pròxim any? Heu fet ja 10 anys, però potser us heu marcat algun objectiu de ser més gent, aixecar castells més importants?
7: Doncs després del fi de temporada de l'any passat, on vam poder fer el nostre primer castell de 7, la idea és poder, sobretot, mantenir el nivell i, evidentment, sempre pensem en créixer, en portar més gent, que sempre ens fa falta, i sobretot jo diria que descarregar el 3 de 7, que és l'espineta que ens va quedar l'any passat, i poder seguir créixer i celebrar amb tota la colla.
6: Perquè el 3 de 7 és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar?
7: Exacte, és el castell més difícil que hem fet, de moment l'hem carregat, després del 4 de 7 descarregat, que és el segon castell més difícil que hem fet fins ara, i intentar mantenir una miqueta la trajectòria i poder sumar els castells de 7.
6: Per què aneu d'aquests colors? Es pots explicar per la gent que no tingui ni idea?
7: Doncs la colla de la Droc està fundada per dos pobles castellers, seria Sant Andreu de la Barca i Paella. La colla antiga de Sant Andreu de la Barca anava de negre, per això el color negre de la nostra camisa, i la colla que s'estava intentant formar, el projecte de colla de Paella, era de color lila. Llavors, aquesta unió entre dos pobles van fer aquesta camisa tan, tan curiosa.
6: L'acte ha comptat amb la participació també de dues colles convidades, els Magenta, de Sant Feliu de Llobregat, i els Capgirats, de Castellà del Vallès. Jan Bermúdez, dels Magenta, explica com el millor castell que ha aixecat la seva colla va ser a Sant Andreu de la Barca l'any 2004, un 4 de 7 amb agulla.
8: Crec que hem vingut diverses vegades, jo tinc memòria de pràcticament cada temporada venir amb els companys de la Droc, o sigui que crec que venim bastant.
6: Què fareu avui? Explica'ns una miqueta, en resum.
8: Bueno, doncs avui, segons ens han informat els companys de la Droc, començarem amb un petit cercavila d'aquí a l'Esplanada fins a la plaça d'aquí al davant. Començarem amb pilars, que totes les diades comencen amb uns pilars, i després van tres rondes en què cada colla fa un castell. ens anem alternant. Normalment comencen els anfitrions, després una altra cosa, després una altra, i així fins a tres rondes, i acabem amb els pilars, i fins aquí la diada.
6: Vosaltres quins castells presentareu avui?
8: Avui, si no m'equivoco, portem la torre de 6, és a dir, 2 de 6, el 4 de 6, amb agulla al mig, m'ho estan xivant per aquí darrere, i el 4, que és el mateix, però sense l'agulla al mig. I farem el pilar de 5 al final de tot, que és important també.
6: Vosaltres sou una colla que ja grandeta, no? M'imagino, des del 96 que aneu fent castells. Quin és el castell més complicat que podeu arribar a fer?
8: Doncs et diria que aquesta temporada que estem ara és una de les millors temporades que jo recordo, perquè estem, diguéssim, passar de castells de 6 a castells de 7 pisos és una mica més complicat, i aquest any ens estan anant molt bé, hem descarregat el 473 vegades. Avui sí que és veritat que no portem castells de 7, perquè a vegades els números doncs no donen, però bé, aquesta, jo diria que aquesta temporada és una de les millors, amb el 4 de 7, el 3 de 7 a 7 ja el tenim també ja a tocar. Per tant, jo diria el nostre millor castell, si no m'equivoco, de la història, si no m'equivoco, va ser aquí, fixa't el que et dic, el 2004,
6: Déu-n'hi-do,
8: i va ser un 4 de 7 amb agulla.
6: Quines necessitats necessitaríeu, mai millor dit, per aixecar el castell un altre cop?
8: Home, doncs sempre mans. Vull dir, al final una colla castellera, la porta sempre està oberta. I el que fa falta doncs és això, mans, assaig, i també una mica que ens ho han de creure. Hem de creure que podem fer-ho i ho demostrem als assajos i a les diades. O sigui que això és el que més... Confiança, diria, que fa falta, més enllà de mans.
6: Què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
8: Bé, per nosaltres està bé perquè la Droc és una colla amiga que sempre ens ha convidat i sempre els convidem. Vull dir, crec que som bastant amics en aquest sentit i sempre ens sentim acollits. Per tant, sempre és un plaer venir aquí a Sant Andreu.
6: Què representa per vosaltres els castells, la tradició dels castells, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i que encara segueixi estant viva i amb molta gent jove, com veig?
8: Doncs bé, sobretot és comunitat, no? És el fet de que conflueix molta gent de moltes edats diferents, no? Des de nens, joves, adults, gent més gran, i que realment tothom és amic de tothom, et pots anar a fer un beure amb qualsevol de qualsevol edat, i és sobretot aquesta comunitat i aquest fer, sobretot, també conservar la tradició, no? Que també és important, però sobretot és el fet de formar part d'una família, d'una gran família, que això és molt guai.
6: Joan Mas, cap de colla dels Capgirats, explica que és el primer cop que venen a la ciutat.
9: Bueno, la colla va néixer fa 12 anys. Normalment les colles solen néixer de altres escissions, de colles veïnes. Nosaltres va ser una colla totalment de zero, de nova. Ens vam formar una mica al revés de com es munten les colles normals, i ja va haver-hi un membre de la colla, que som com els capgirats, no? Que sempre ho fem tot al revés del resta de les colles. I va quedar el nom aquest de capgirats. Sí.
6: Els capgirats són, és la primera vegada que visiten Sant Andreu de la Barca?
9: Diria que sí, no vull posar-me a foc, però sí, amb Castellers de la Droga hem actuat amb altres poblacions, però aquí a Sant Andreu de la Barca crec que és el primer cop que actuem.
6: Sí, què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
9: Bueno, estem orgullosos, que amb Castellers de la Droga som una colla d'un nivell similar, doncs, bueno, sempre amb les colles d'aquest nivell ens ajudem, ens agrada molt poder-nos ajudar, no?, també, entre nosaltres, i és un plaer, doncs, estar, a més, en un dia tan esplèndid com avui, no?, tan solejat, amb ambient a plaça, que al final amb els castellers el que volem és que vingui gent a veure, i molt agraïts, i que ens hagin convidat.
6: Ens vols fer un petit resum en què consistirà aquesta diada castellera? Què fareu? Quin paper tindreu? Sí. Com anirà?
9: Bueno, en aquesta actuació hem plantejat tres castells, que de fet és el primer cop que actuem fora de casa que podem portar tres castells de plaça. Aquesta temporada està costant portar a arrossegar gent, i bueno, pues, tenim plantejat sortir amb un pilar de quadra d'entrada, i llavors fem tres rondes, farem el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i el 3 de 6, i acabarem amb un pilar de 4 aixecat per sota, que és bastant espectacular de veure també.
6: Per qui no tingui ni idea de castells, quin és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar si tinguéssiu mans?
9: Sí. Bueno, ara mateix els nostres castells límits està amb la torre de 6, que és un castell que és molt fràgil, ja l'hem fet alguna vegada aquesta temporada. Llavors el 3 de 7 és el nostre castell límit també. Estem treballant per portar el 3 de 6 per sota, és un castell que és un 3 de 6 però que posem el pom i la comencem a aixecar des de sota, i el pilar de 5, són una mica els castells límit nostres d'aquesta temporada.
6: Vosaltres aneu de Grana, per què no de Grana?
9: De Bordeus, bueno, Castellà tradicionalment havia sigut una zona vinícola i bueno, és l'únic el color Bordeus, no? Ni que em record ancestral el tema del vi, no? Que tenim a Castellà de Vallès, és l'únic el color que va triar la colla, el Bordeus.
6: Per què és important seguir mantenint vives les tradicions catalanes com són els castells, i sobretot que encara hi hagi canalla que li agradin els castells, perquè Déu-n'hi-do, teniu bastanta gent jove, eh?
9: Sí, bueno, el fet castellà, sobretot amb la zona no tradicional, jo sempre ho dic, és un tema més social també, no? És un motiu de fer poble, de fer cultura, és molt transversal perquè permet tots els membres de la família poder participar, des de, com tu has dit, des de la canalla més petita fins a gent més gran. Tenim avis de 80 anys que poden participar a la penya, de totes les cultures, de totes les edats, vull dir, és un tema, i a més culturalment, pues, bueno, és una tradició catalana que ens agrada mantenir, que ens agrada mantenir viva.
6: Durant el moment dels primers pilars simultanis de quatre, en un dels castells de la Colla de la Droc, l'Enxaneta ha desplegat una pancarta on es podia llegir 10 anys sense local propi, un reclam que ha tenyit la Diada Castellera de reivindicació i cultura popular.
1: I a continuació, a Ràdio Sant Andreu, programa Resum, amb els reportatges i les entrevistes de la Fira de la Primavera 2026. Una Fira de la Primavera que arrencava amb un joc, amb un Escape Room Galàctic, el divendres 22 de maig a les 5 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució.
6: Èxit de participació en l'Escape Room Galàctic. El primer acte que dona el tret de sortir de la programació per la Festa de la Primavera ha exhaurit totes les places. Les famílies de Sant Andreu de la Barca han gaudit d'una bona estona posant-se a prova. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha celebrat l'alta participació i ha desitjat una bona festivitat als sanandreuencs.
10: Moltíssima participació entre moltes famílies i infants. Hem dissenyat aquesta activitat, sobretot a partir de 6 anys, per fer una mica de prèvia i d'expectativa, perquè ara a les 6 explicarem com serà el parc nou de la que farem a la plaça Federico García Lorca, que serà de temàtica galàctica, igual que l'Escape Room.
6: Aquesta Escape Room, com funcionarà? Ens estan explicant que és una aplicació que han de seguir unes ubicacions i després fer uns jocs.
10: Exacte, és com un joc de pistes, aleshores aniran les famílies arriben a diferents ubicacions on hauran d'anar superant diverses proves per poder superar tot el joc. Com deia, és de la temàtica de l'espai, perquè fem l'homenatge a l'estructura principal del parc Federico, de la plaça Federico García Lorca, que serà una supernau espacial de 9 metres, que bueno, esperem que tots els infants vulguin venir a jugar, passar-s'ho superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura pues, per nens més petitons.
6: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport Edonauta?
10: Sí, aquesta activitat és una activitat Edonauta, a més, els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i, per tant, segellar que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre i, per tant, doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir, activitat gratuïta i, per tant, bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
6: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
10: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat, i per tant tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca amb diferents propostes, tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, amb diferents estructures que exemplifiquen diferents tipus de famílies i, per tant, doncs, bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
6: A més, comencem la Fira de Primavera, que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
10: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi, tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure i, per tant, per nosaltres, bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és, doncs avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
6: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista de la primer acte de la Fira de la Primavera.
10: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu i que és important que quan fem les enquestes de valoració que tothom tingui un estonet almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant a poc totes les festes.
6: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
11: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs, la gent haurà de fer un circuit geolocalitzat i llavors quan arribin al punt geolocalitzat doncs es trobaran una pregunta d'aquí de la ciutat de Sant Andreu de la Barca i també de canvi climàtic, i la qüestió és que han d'acumular 20 punts. I llavors, quan acumulin 20 punts, podran venir aquí i fer una prova, i els hi donarem de premi una medalla. I les proves aquestes, bueno, hi ha des de tangrams fins a, bueno, i jocs interactius de tota mena.
6: Aquesta escape room que heu confeccionat, l'heu confeccionat completament vosaltres? També les preguntes? Heu tingut ajuda d'algun puesto?
12: Bueno, és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra, en aquest cas. El funcionament bàsicament és això, anem a buscar punts, i la idea és bàsicament que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya, ara estem també intentant obrir Diagonal en València i també també tenim una petita seu a Guadalajara, i en aquest cas avui a Sant Andreu de la Barca doncs hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb els temes dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
6: Com esteu veient, com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca, precisament, que crec que s'han omplert totes les places?
11: Sí, sí, s'han exaurit les entrades, i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc, i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
12: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també per la ciutat, o sigui, per al municipi que és Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació, més poder de l'esperada en aquest moment.
11: Sí, sí, sí, jo crec que estupendo. Jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitats al final.
6: Algunes de les famílies ens han explicat per què s'han decidit animar-se i acostar-se en aquesta activitat. Primera vegada que participeu en una activitat així de Festa de la Primavera?
13: Sí, la veritat és que sí.
6: Com us heu animat a participar?
13: Pues, a través d'una mare del col·le, que va veure què feien l'escape i ens ho va comentar i ens vam apuntar.
6: Qui heu vingut?
13: Del col·le.
6: Que són uns quants, o quantes famílies, quants nens?
13: Som, pues, 6 o 7 famílies i 2 nens per mare. Mm-hmm.
6: Els nens us ho han demanat, venir aquí?
13: Sí, la veritat és que tenien ganes. Es van enterar.
6: És la primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
13: Bueno, no massa, perquè el cap de setmana marxem, però si no, sí que ens agrada participar.
6: Us està semblant aquesta activitat?
13: Està molt bé. La veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
6: Són difícils?
13: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé, està bé.
6: Quina pregunta us han fet?
13: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Sí. Bueno, però està bé.
6: No molt fàcil.
13: És que els nens... No, però la veritat que al final ells... ho treuen.
6: Mm-hmm. Què estan jugant ara els nens?
13: Pues,
6: no és difícil d'explicar, eh?
13: No ho sé.
6: Llançament d'espardenya.
13: Sí.
6: Han de tombar com unes bitlles, no?
13: Sí. Sí, sí.
6: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'escape room?
14: Sí.
6: Què estàs fent? Explica'm. En què consisteix l'activitat?
14: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts i si aconsegueixes 20 punts els que deixes per una prova.
6: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
14: Unes quantes, no m'acordo de ninguna. No?
6: I ara què has jugat?
14: Aquest joc d'ahir.
6: En què consisteix?
14: És un laberint en el que tens que... hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
6: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
14: Crec que és la de les cartes.
6: Què s'ha de fer amb les cartes?
14: No sé, crec que hem d'apilar unes cartes per guanyar, no ho sé.
6: I... Amb qui has vingut a jugar?
14: Amb aquells i amb aquest que et diu Vida, amb aquest que... Bueno, amb Raúl, Ramon i Amanda.
6: Molt bé, i creieu que guanyareu?
14: Sí,
6: bueno.
14: Esperem que sí.
15: Volem que sí, però...
16: Jo crec que
15: a lo millor, però molt poques probabilitats.
16: Us ha agradat aquest exercici que heu fet ara amb la laberint de la pilota?
14: Sí, era divertit.
15: Era una mica difícil, però...
14: Era una mica difícil perquè es cau la pilota.
15: Que tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
14: No podien treure la pilota de quan es cau.
17: Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'hem aconseguit per fi.
16: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
14: sí,
16: de la mateixa escola?
14: Sí, de la mateixa escola. Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
16: Sí, sí. Jo he estudiat a José Juan Ortiz.
14: Sí.
16: Jo. Molt bé, pues a veure si guanyeu, va, que us toca la següent prova.
14: Adeu.
1: Inici de la fira de primavera amb l'Escape Room Galàctic, que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per a activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Girivet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar en un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és, serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils. De fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils, ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt. Precisament aquest és dels elements més singulars. Volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això enfonsat una miqueta a la plaça, per tant, ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
0: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament, que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
0: una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans i la plaça actualment no compleix, evidentment, no, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, si no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
0: Part important també l'espai dedicat als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
0: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que és això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple això, a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, bueno, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
0: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
2: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
0: molt,
2: no?,
0: ciment, no?,
2: que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no?, llavors ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no?, i no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no?, sobretot en situacions d'estiu, no?, quan aquesta aigua, no?, pues, també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no?, molt més impactant, no?, que un material, diguéssim, tradicional.
0: Gran canvi, no?, per la zona.
2: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central, i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
0: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
3: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal com estan, són insuficients per la nostra ciutat i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra, no només vegetals, sinó també artificials, pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit, crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
0: Amb una inversió d'€1.050.000, la remodelació de la plaça Federico García a Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un láser tag.
4: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de l'iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar els rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
5: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
4: Entre elles hi havia un Laser Tag.
5: Entre elles hi havia el Laser Tag a l'aire lliure, també, per exemple, el Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
4: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
5: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant-se uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
4: Tenen un límit de temps?
5: Són 10 minuts. Encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
4: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
5: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
4: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
5: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
4: Degut a aquest èxit de participació, hi hauran més edicions del Laser Tag?
5: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
4: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
5: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
4: Fa goig veure presentat
5: sí.
4: En ple.
5: Sí, la veritat.
4: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un Laser Tag amb alta participació.
0: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Anna Guerrero i també Los Sobraus.

0: actuació d'Anna Guerrero i també de Los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu after naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs Damian i també del gimnàs Sap Gorka Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos Damian i el SAP Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del Mercat Setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs Damian, concretament amb Damian Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor. Está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho, y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonatos, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un altre nivell.
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que le espera en la vida.
0: ¿Com esteu vosaltres amb el gimnàs Damián en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur, y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña, y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra de lo que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?

0: però bastant enigmat.
1: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
2: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé a quin bé, però bueno, bé. Sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí.
1: És la primera vegada que participes a la Fira Primavera?
2: No, ja porto 4 anys des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. Ara de primavera.
1: Per què t'agrada tant participar a les fires?
2: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé.
1: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
2: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastant puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la Unipico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn.
1: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
2: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí.
1: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
2: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres competents, la competència. L'internet, també soc punxaleritas, no?, que va retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
1: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent es passi per aquesta fira de comerç. Doncs
2: pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tom, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
1: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
3: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara llega Los Tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava venent productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú tan bo com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors, el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li, evidentment, la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
1: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
3: Doncs en aquest cas, jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que convidin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé, i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
1: Quin tipus de ratafia veneu? Quins tipus? Quins sabors?
3: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la quarta. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte d'almel natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
1: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
3: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
1: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
3: La veritat és que està agradant molt, i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja veu que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent li encanta, la gent la vol, i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova, se la queda.
1: On podem trobar The Rat?
3: Doncs The Rat ho pots trobar online, a theratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cost, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens la cullin i la gent la pugui comprar.

0: Està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
1: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte i així no se puede.
0: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi en i s'acosti a la vostra paradeta, provi de rat i bueno, i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
1: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat, estem fent dos tipus de còctels, una amb cafè i l'altra amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
0: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
2: No, és la quarta vegada ja. Tenim 4 anys seguits.
0: I per què us agrada participar en la Fira de Primavera?
2: Sí, fent poble. És important.
0: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
2: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
0: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
2: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda Constitució i estem molt contentes.
0: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
2: És del poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
0: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan
2: sí.
0: Vas a un puesto...
2: Exacte, té un ritme temporal i vens, i vens si et fa falta.
0: Explica'ns què teniu en aquesta paradeta, què esteu venent, què esteu oferint.
2: Els donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
0: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
2: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
0: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
2: Les teves, les pròpies, són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
0: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa, jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
2: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
0: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per
2: sí,
0: aquí,
2: sí,
0: que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
2: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i surtin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
0: Per què és important comprar en el comerç local?
2: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, jo, sóc jo. Això és maco.
0: Durant la jornada els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
3: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca està en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de comerç Miquel Àngel Abril.
4: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats, no? És una mostra que també a la gent que ens visita de fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor, també, però la veritat és que la gent jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda de Constitució serà una gran avinguda de persones i això ens dona molta alegria, ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat, i molt contents.
3: Una Fira Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
4: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap a on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu la Barca ha de viure.
3: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenques, gairebé, amb l'actuació de les Sobraus, la gran actuació també d'Anna Guerrero. Per tant, aquí Sant Andreu la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
4: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per Festa Major a Sant Andreu a la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta Festa Major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està al carrer.
3: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta Fira de la Primavera. Bé, el temps de moment acompanya, temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
5: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu a la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic a la Fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu a la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
3: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas en el lloc central de Sant Andreu a la Barca d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
5: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas dos entitats esportives i dos restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan pues, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs pues que sigui fàcil l'accés i ràpid, i en aquest sentit molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
3: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
5: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer, doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu a la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas més el disc jockey que teníem al final també, i aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots, doncs, aquesta tarda i també el que queda de la jornada de demà.
3: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
6: Hola, Jordi, doncs, bueno, molt bona valoració, perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes i estem molt contents per la gran acollida. I el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
3: Com sempre que hi ha en aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
6: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'enllestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
3: Bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
6: I tant, encara que no ho sembli, que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades alguns es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més, ja abans d'obrir el comerç, ja ens piquen a la porta i els hi ajudem en promoció econòmica.
3: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira Primavera.
6: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
3: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
6: Doncs la veritat és que no moltes, sincerament. Les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, sembla impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
3: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
6: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms, perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
3: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç Miquel Àngel Abril i també de la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Les entitats també han estat protagonistes en aquesta Fira de la Primavera, com és habitual, tant dissabte com diumenge. Unes entitats que han mostrat totes les activitats que realitzen al llarg de l'any.
0: Les entitats han sortit al carrer per celebrar la Fira de la Primavera. Més d'una decena d'associacions han aprofitat la festivitat per muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera Fira de la Primavera.
8: Pues bé, ho hem fet perquè la gent ens coneixi i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues que estem aquí per ajudar-los.
0: Com ha sigut l'acollida que ha tingut transversal a Sant Andreu de la Barca?
8: Molt bona, molt bona, molt bona. Feia falta alguna cosa així.
0: Com estan siguen els inicis? Com va néixer aquesta entitat i sobretot ja ara ja porta un recorregut, com està siguen?
8: Pues bo, tot va sortir de les reunions que fem al...
6: com a... Espai d'Igualtat.
8: A l'Espai d'Igualtat, amb Damaris, i bueno, vam estar parlant, fem reunions, i vam estar parlant i vam dir que pa'lante.
0: Com espero que sigui la Fira de la Primavera? Com l'esteu vivint des de l'entitat?
8: Bueno, nosaltres estem a l'expectativa, perquè és el primer any, mai hi havia alguna cosa així,
6: sí.
8: I que ens coneixin.
6: Amb il·lusió, amb molta emoció, i això, que ens coneixin i ja està, bàsicament.
0: En què consisteix la vostra paradeta?
6: Bueno, la nostra paradeta, el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans, i bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també, doncs, pintar una galeta i divers.
0: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
8: Bueno, pues, és pels crios que poden pintar un ninu de gengibre dels colors...
6: Sí, LGTBI, o com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
0: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
8: Sí, és tot del col·lectiu.
0: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera, i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
8: Sí, sí, sí.
0: Us heu marcat algun objectiu en concret?
8: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família, ja ens donem per satisfetes. Sí.
3: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat a estar presents.
9: Bé, nosaltres ja fa molts anys que col·laborem aquí a la Fira de la Primavera i hem muntat, bueno, la parada que hem muntat és més aviat per donar visibilitat a la nostra entitat i per també vendre una sèrie de productes per poder col·laborar contra el càncer.
0: Quina importància té muntar paradeta per la vostra entitat?
9: Importància la recaptació. La recaptació i la visibilitat de l'entitat. La recaptació és molt important perquè ara fa poc hem fet una col·lecta aquí a Sant Andreu, que és una col·lecta anual, i tot això és per la investigació, perquè cada vegada hi hagi més supervivència amb el càncer.
0: No és la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
9: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
0: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
9: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I, bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
0: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre, deveu també recollir donacions i s'associ, no?
9: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, doncs pues també l'admetem.
0: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
9: Bé, primer, jo animo tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència. I la prevenció perquè quan abans s'agafi aquesta enfermetat, més probabilitat de curar té.
0: Quina és la pròxima parada que farà l'Associació contra el Càncer? Ja teniu alguna xerrada, alguna acta?
9: Ara, en principi, no, amb aquesta activitat ja acabem. I ja la propera segurament serà ja l'octubre, que ho hem demanat, que serà el sopar del càncer.
3: Ivan Márquez, president del Centre Cultural Andaluz, ha aprofitat la Fira de la Primavera per donar a conèixer la romeria d'enguany.
10: Bueno, nosotros principalmente llevamos unos años que aprovechamos la Fira de Primavera por su cercanía en el tiempo, también para dar a conocer la romería del año en curso. Estaremos repartiendo el programa de la romería y aparte pues tenemos algunas cositas que nos ayudan a conseguir recursos para todos los actos que hacemos.
0: Quina importància té per vosaltres muntar paradeta en un acte com aquest, que és la Festa de Primavera, on passa molta gent?
10: Bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esperemos que pase mucha gente y nos sirve sobre todo para hacer la difusión de quiénes somos, de qué es lo que hacemos y en este caso muy especialmente de la romería.
0: La romería d'aquest any comença aquest 30 de maig i acaba el 7 de juny. Quins són els plats forts d'aquesta romeria?
10: Pues como cada año, empezamos con el pregón. Y luego este año una gran novedad es que el sábado por la mañana hacemos una fiesta del agua y de la espuma en la plaza de Federico García Lorca, donde los peques se lo van a pasar en grande. Y este año hemos duplicado los conciertos en la ermita.
0: También tenéis una noche joven, amb música. Espero que ya allí bastante gente, no me imagino.
10: Sí, la verdad es que llevamos 2 años, esta será la tercera edición, poco a poco se va afianzando. Es una noche un poco más canalla, donde la música... pues dejamos un poco de lado tanto las sevillanas más tradicionales y buscamos ese tipo de música pop andaluz, versiones. Este año tenemos dos conciertos, un dúo que se llama Derrumbaos y un artista local de aquí de Sant Andreu de Palomar, que es Javi Mendoza.
0: Veig que en el programa de la romeria teniu molt tipus de coses diferents, des de les típiques passejades a les verges, però també ballades de sevillanes, música, per a tota la família, jocs d'aigua... quin és l'objectiu d'abarcar aquest tant tipus d'activitats tan diferents?
10: Pues nosotros es que decimos que, sobre todo, intentamos, o sea, aprovechamos la excusa de que tenemos la romería para hacer un poco lo que da sentido a nuestra asociación, que es dar a conocer la cultura andaluza, ¿no? Entonces intentamos que la romería tenga esa vertiente cultural, con actos culturales como la proyección de un documental que explica la vida y obra de Antonio Machado, la quedada de sevillanas que cada año le gusta y viene más gente. Entonces buscamos que haya ese equilibrio entre la parte religiosa o de fe, que es el sí, lo que implica la romería, con lo que es la parte cultural de nuestra asociación, de fomentar la cultura andaluza aquí en la ciudad.
0: Actualment, la vostra associació, quanta gent té? Suposo que aquest tipus d'iniciatives us fa que arribi molta més gent, no?
10: Sí, ara somos más de 200 socios que estén inscritos en la asociación, pero sí que es verdad que hay gente que no es socia, pero que es muy fiel a las actividades que hacemos. Y la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, este año el aniversario que lo hicimos en Campresas, batimos todos los récords de los años anteriores. Campresas se puso a reventar y la verdad es que muy contentos.
0: Per vosaltres, la Fira de la Primavera, quina importància té per l'associació vostra que esteu aquí muntant paradeta?
10: Pues es uno de los días, de las fechas que tenemos marcadas en el calendario cada año, por eso, porque es un gran escaparate donde nos podemos dar a conocer.
0: Si vols fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta i sobretot també que participi a la gran romeria, que veig que hi ha per tots els públics.
10: Sí, esa es la idea, que todo el mundo, cada persona de una, si imaginamos una casa, ¿no?, que cada persona de una casa tenga un acto en el que se pueda sentir identificado y animar a la gente, pues eso, a que participe de la Feria de Primavera, que estamos aquí en el Spa Identitats y que aquí pueden encontrarnos, conocernos y, bueno, si quieren comprar algunas manualidades que nos hacen nuestras costureras, pues los esperamos.
0: L'associació Salvem els Gats ha muntat una guingueta plena d'objectes de segona mà per recaptar diners pels felins. Ens ho explica Pepi Fernández.
11: Jo ara mateix agafar bastant de diners, tot el que puguem, perquè tenim molts gats per esterilitzar i per tot, per cuidar i tot, i donar-li de menjar.
0: La vostra paradeta, si algú arriba i no sap de què va, dirà, ostres, és una paradeta de coses de segona mà. Per què esteu venent tantes coses i tan diferents?
11: Perquè són les coses que la gent es dona, perquè nosaltres podem de donar una nova vida a la roba i a tot, i així nosaltres també agafem uns dinerets.
0: Aquests diners per què van destinats?
11: Aquests diners són per això, per esterilitzar, per donar-les de menjar, per les colònies, per tot.
0: Vosaltres quina funció feu, sobretot per la gent que no coneix, no té ni idea de què fa Salvem els Gats? Quin és el vostre dia a dia? Què feu?
11: Buah, el nostre dia a dia és una locura, una verdadera bogeria. Estem bastant tot el dia, des que pleguem de la feina, que estem tot el dia amb el cotxe per arriba, per abajo, posem de menjar les colònies, posem jaules trampa i, bueno...
0: Actualment, quants gats ja n'ha salendo la barca per la gent que en vegi no saps quan n'hi ha, aproximadament?
11: No ho sabem. Nosaltres no ho sé, perquè les colònies ara mateix n'hi ha bastants de petits i els tenim que agafar i no sé.
0: I quantes colònies n'hi ha?
11: El número exacte tampoc t'ho dic.
0: Però estem parlant de centenars o de milers de gats?
11: No, milers no. I a més, ara les coses s'estan fent millor i s'estan esterilitzant més i, bueno... Jo crec que poquet a poquet n'hi haurà menys gats al carrer.
0: El vostre objectiu per aquesta fira, quin és l'objectiu que us marqueu?
11: Donar-los també de la visió de que són bastants, són tres associacions i que totes estem per lo mateix.
0: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, s'acosti i participi a comprant qualsevol cosa, inclús m'imagino que fan una donació.
11: Bueno, què els diria? Pues que venguin a veure'ns, sí, i que donen la seva aportació o que agafin qualsevol coseta.
0: D'on va néixer la vostra passió pels gats?
11: Uf, doncs d'agafar un gat atropellat molt petit, i m'ho van donar, i que jo no sabia què fer amb ell, i ja van pensar, muntem una associació.
0: L'Anna Capitán, presidenta de l'Hermandat Rociera Virgen del Rocío, celebra la Cruz de Mayo a finals d'aquest mes i aprofita la paradeta per visibilitzar aquesta festivitat.
12: Pues és un moment per donar visibilitat a l'Hermandat, a l'entitat, i perquè la gent conegui que estem a Sant Andreu de la Barca.
0: Ens pots explicar una miqueta la paradeta? Veig que teniu moltes cosetes, algunes coses m'imagino que són artesanes, altres no.
12: Doncs tenim coses que elaborem nosaltres al taller a l'Hermandat, coses que ens han donat que són de segona mà, i després tenim pues, una miqueta doncs, manualitats. Venem bànols perquè la gent es pugui ventar amb la calor que fan, que hem pintat nosaltres, una miqueta de representació d'Andalusia, també tenim mantons per vendre, bueno, una miqueta per també treballar doncs, aquesta entitat d'Andalusia.
0: Quin és l'objectiu que us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
12: Bueno, recollir una miqueta de diners per poder celebrar la Creu de Mayo, que és el proper 31 de maig, i és aquest el nostre objectiu, donar-nos a conèixer una miqueta més.
0: La Creu de Mayo és això que podem veure aquí, aquesta creu en fons blau. En què consisteix? Doncs
12: pues mira, Andalusia celebra la Creu de Maig, que és una activitat com una mica lúdica i festiva, en la que per barris, per associacions, fan una creu amb flors, i al voltant d'aquesta creu, que es fa molt d'amor i molt de carinyo, doncs es fa una festa que és de ballar, de cantar, i serà aquesta la nostra festa de la Creu de Maig, que la farem el dia 31 al Parc Central. Llavors hi haurà ball per tothom, cantaran dos coros, una miqueta, doncs un dia festiu.
0: No és la primera vegada que munteu paradeta a la Fira Primavera, no, m'imagino?
12: No, ja portem molts anys fent la paradeta, com uns 11 anys participant.
0: Com definiríeu llavors aquesta Fira de la Primavera?
12: Doncs és un moment festiu. Jo crec que l'arribada de la primavera és un dona que la gent surti al carrer, que tingui ganes de passejar, i dona pues, aquest caire festiu i de visibilitat tant d'entitats com de comerços de Sant Andreu de la Barca, que crec que és molt important.
0: A Andalusia hi ha la Fira d'Abril. Aquí no tenim la Fira d'Abril, però tenim la Fira de Primavera.
12: Sí, bueno, el passa que és diferent. Allà és més folklore, més menjar, més ballar, més amics, més penyes, i aquí doncs és més comunitari, de poble, de ciutat.
0: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta, participi.
12: Doncs sí, aquí us esperem, a la nostra paradeta. Tenim regals sorpresa, bànols, artesania, i també us convidem a que vingueu el 31 de maig al Parc Central a partir de les 5 de la tarda, que tindrem una festa molt bonica.
0: El Club de Tenis Taula Barca Andreu ha participat per primer cop a la Fira de la Primavera. Quim Vinyes, president de l'entitat, ha explicat els objectius que es marquen.
13: Sí, és la primera vegada. Vull dir, tampoc som un club que portem molts anys aquí a Sant Andreu, portem uns quants anys com a club social, però com a club competitiu només portem un parell d'anys i ens ho hem donat a conèixer, doncs, per donar-nos a conèixer el poble, per agafar més nens, perquè començarem a fer classes extraescolars, i a més està obert a tothom perquè, bueno, perquè practiqui i si té ganes d'aprendre a jugar.
0: Com han sigut els inicis del vostre club de tenis taula a Sant Andreu de la Barca?
13: Doncs va començar com un club social. Com un club social, el boca a boca amb la gent va començar a córrer, i, bueno, i llavors, com que teníem ja bastants socis, doncs vam decidir, i una mica de nivell, decidir federar-nos i competir a la quarta categoria, que aquest any, per cert, hem quedat segons i pujarem de categoria.
0: Déu-n'hi-do, sí que funciona, el club té bastants seguidors.
13: El club té, bueno, no, les instal·lacions que tenim és a Can Salvir, que ens les cedeix el patronat. Estem bastant limitats perquè no tenim un espai com el que voldríem, però, bueno, de moment ens defensem. Això que és un club que no tenim, no tenim entrenadors, és tot didàctic entre nosaltres, però tenim un nivell bastant acceptable.
0: Quin és el pròxim objectiu que es marca, que es fixa al club?
13: Home, l'objectiu és, com a mínim, continuar competint com ara, agafar més nens i tindre un equip de nens també que competeixi, fer escola també, no? Això seria ideal, no?
0: Aquí, a la Fira de Primavera, precisament és una fira, una festa molt familiar. Suposo que la paradeta la munteu també per recollir nens.
13: Exacte, està enfocat en això, primerament per donar-nos a conèixer i a més perquè passa molta gent per aquí davant, molts nens, moltes mares i pares que arribarà al setembre i no saben on apuntar el nen en una activitat extraescolar i a veure si fem una mica de ganxo i n'enganxem uns quants.
0: El tenis taula no és un esport tan conegut com, per exemple, el futbol. Com és aquesta competència que heu de tenir sempre amb esports que no són tan petits com el vostre?
13: Nosaltres som un, també com molts esports, que són minoritaris. És més que res per afició i que t'agradi, però és un esport que quan el proves jo crec que t'enganxa. A part de que és un esport individual, fa servir agilitat, manda el cap, concentració... I, vaja, jo crec que per mi és un esport molt complet.
0: Aquesta paradeta, la que teniu muntada, teniu una petita taula de tenis taula. Què és l'objectiu de la vostra paradeta? Que la gent s'apropi i jugui amb vosaltres i parli? Vendre'ls alguna cosa? Que participin i facin alguna cosa?
13: Sí, en principi ja veus que està muntat en, més o menys amb el que m'has dit tu. Tenim uns quants lletreros que promocionem les activitats que farem. Si tens ganes de pujar, que pugis. Tenim una taula petiteta per si passen alguns nens i enganxar-los una miqueta. I de pas els hi farem un petit obsequi, un bolígraf o una piloteta o alguna cosa. I bueno, és una miqueta de ganxo, no?
0: Algun objectiu que us marqueu per aquesta fira de la primavera?
13: Home, com a mínim, nosaltres, per l'espai que tenim, ja fem classes de nens, tenim 12 nens, és agafar-ne uns 15 nens com a mínim, 15 nens més, que és el tope nostre màxim per les instal·lacions que tenim.
0: L'Aula d'Extensió Universitària aquest any ha portat moltes conferències de diversos àmbits. Aquesta entitat també ha estat present a la fira. La seva secretària, Adela Llopart, i el seu president, Ricard Cusell, ens donen més detalls.
14: És el primer any que hem creat aquesta associació i en aquests moments tenim 140 socis que participen en aquesta activitat. Aquesta activitat és un curs escolar, comença a l'octubre, s'acaba al juliol, són 18 conferències i són 15 anual. I llavors estem adherits a la Universitat Autònoma de Barcelona i ve gent mediàtica, gent d'altres universitats, de la Universitat de Barcelona també, etc. I la veritat és que estem molt contents, ha funcionat molt bé i els temes que tractem són diversos. Són conferències de diverses temàtiques, poden ser filosofia, d'història de l'art, de música, de robòtica, bueno, de diferents, d'història, de medicina, de tot. El que consta és, tu seus, es fa el teatre, tu seus, escoltes aquesta conferència i després si tens preguntes, fan les preguntes, si no, pues, te'n vas a casa sempre sabent alguna cosa més.
0: Amb vostè parlem, com es diu, president?
15: Ricard Cusell, i en principi sóc el president de l'aula.
0: Com ha iniciat aquesta aula universitària, on m'expliqueu que hi ha hagut moltes xerrades i, sobretot, molta participació?
15: Doncs sí que hi ha hagut participació. Som 140, com ha dit l'Adela. Va començar a Martorell quan vam veure que allà tenien aquest tipus de conferències i van voler portar-ho aquí a Sant Andreu de la Barca. En principi érem 3, ara ja som 8 que muntem la junta de l'aula, que tothom s'ho treballa, i a partir d'aquí, doncs això, vull dir, per cada 15 dies muntem una conferència, ja tenim les conferències pràcticament lligades de tot el curs que ve, inclús ara quan estem aquí a l'estand estem repartint les conferències que tenim, i no sé si ho ha dit ella, però això té un cost de matrícula de 60 euros l'any, o sigui que en principi seria 20 euros per trimestre, que això i res és quasi el mateix.
14: Cada conferència et surt per 3,33, vull dir, amb un cafè ja t'ho gastes.
15: I segur que s'aprèn coses, vull dir, tothom, vull dir, perquè són gent catedràtics de la universitat o gent, vull dir, mediàtica, més catedràtics perquè són els que realment en saben i en saben molt, i aquests sempre, vull dir, sigui el tema que sigui, t'endús uns quants conceptes que no tenies clar i que aprens, vull dir, sí, sí. Nosaltres pels primers, d'aprendre coses. Sí, sí.
0: Primer any que participeu a la Fira de la Primavera?
15: El primer any que, sí, hi hagués estat molt bé que no fes tan sol, però a partir d'aquí, a la calor que fot, és el primer any. En vam parlar a veure si això ho fèiem o no ho fèiem, i al final, mira, estem aquí. Com que som 8 de la Junta, doncs anirem fent torns, i a partir d'aquí no serà tot lligat, sinó, bueno, al dematí uns, a la tarda els altres, i al migdia ja veurem.
0: Quin objectiu us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
15: Captar gent, difusió.
14: Captar gent, difusió, que Sant Andreu de la Barca doncs conegui que existim i que aquest projecte continuï i vagi endavant. Gràcies a tothom, a aquests socis que estan apuntats i que jo sé que hi ha gent que no ens coneix encara, és el primer any, i ens han de conèixer. Val?
15: Sí,
0: el pròxim, la pròxima conferència quina és, per si voleu fer una crida que la gent s'hi sumi?
15: Això, si ho saps tu,
0: doncs...
14: El tema de la pròxima parla de la farmacèutica, és una farmacèutica, és una doctora i catedràtica de la Universitat de l'Autònoma i ens parlarà de la medicina més tradicional,
15: més
14: no?
15: Natural, a més, més natural, sí.
14: I més natural. I la pròxima ens ve un doctor també del Vall d'Hebron i ens parlarà també del tema de les articulacions, dels genolls, etc, etc, que és una cosa doncs que quan et fas gran tens més mancances, pateixes.
15: I el públic que tenim és, no tot, però majoritàriament està pensat per la gent gran i, per tant, tothom li fa mal alguna cosa. Sí. Tu ves rient, però ja hi arribaràs.
14: Sí, sí. Majors de 55 anys, el projecte és aquest projecte.
15: Sí, sí, sí.
14: Però sí que és cert que hi ha gent que no té els 55 i també poden assistir.
15: O sigui que si vols venir, ja ho saps.
0: L'associació lúdica El Dado Enroscado ha tornat a muntar una ludoteca. Javier Muñoz ens explica quina és la dinàmica de la seva paradeta.
16: Doncs, com cada any a la paradeta, el que muntem és una ludoteca de jocs de taula per totes les etats, però especialment orientats a les famílies i a la canalla, i unes quantes taules per poder seure a jugar.
0: Com és la dinàmica de la vostra paradeta? La gent pot venir a jugar quan vulgui, s'ha de pagar alguna cosa, com funciona?
16: No, això... Nosaltres, totes les activitats que fem, tan extraordinàries com avui aquí a la Fira de Primavera, com tots els divendres i diumenges a l'Espai Jove, són sempre gratuïtes, obertes a tothom, i només s'ha de venir, tenir ganes, i seure i començar a jugar.
0: Quins són els jocs que tenen més èxit?
16: Home, sempre els jocs familiars i una mica party són els que més triomfan. Jocs com el Pelusas, com el Virus, aquest tipus de joc és el que funciona millor sempre. Jocs amb interacció entre la gent i que tingui una miqueta de xitxa.
0: És la primera vegada que munteu paradeta a la Fira de Primavera?
16: No, ja hem vingut, no sé, 3 o 4 anys ja portem venint.
0: Quin és l'objectiu que us marqueu quan munteu una paradeta?
16: Home, principalment l'objectiu és mostrar a la gent el que fem a l'associació, quines són les nostres activitats, i promoure això perquè coneguin qui som, on som i què fem, no? I treure també la nostra activitat al carrer. Penso que és important donar vidilla aquí al poble i fer coses a fora, no estar sempre al teu local ficats.
0: Per la gent que ens estigui sentint ara, dir, ostres, a mi m'interessa, no ha pogut passar per la paradeta de la fira, on us pot trobar, quina és la pròxima activitat que feu?
16: Nosaltres estem a l'Espai Jove, d'aquí a l'edifici Huestoses, i tenim sessions regulars tots els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2:15. Només fa falta que vinguis, digues hola, i trobar un lloc que t'agradi i un grup per jugar. Allà trobareu gent per jugar.
0: Molt bé, doncs objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
16: No tenim un objectiu allò que haguem d'assolir. Volem estar aquí i que la gent passi una bona estona, passar-ho nosaltres també i compartir la nostra afició amb la gent. No és més que això d'estar aquí i ser part del poble.
0: Imagino que deveu tenir una massa social que sempre ve assíduament a jugar als jocs. Quin és el joc pels més experts?
16: Home, n'hi ha molts. És que, clar, ara vivim a més una època de molts jocs. Cada setmana surten molts jocs nous. N'hi ha molts jocs. Això depèn també ja quan un juga habitualment a jocs de taula. No dic que s'especialitzi, però, clar, és com tot. T'agraden més un tipus de jocs que un altre. És clar, nosaltres som 35 socis, però a les nostres sessions venen gent que no són socis perquè són obertes a tothom. Vull dir que potser cada cap de setmana ens juntem 40 persones jugant allà entre divendres i diumenge, i n'hi ha per tots els gustos, no? N'hi ha els clàssics que sempre agraden, com el Carcassonne, i n'hi ha dels més moderns, com el Seti, que és un joc ja de jugon que agrada molt, també.
0: Isa Henry, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, assegura que fa més de 5 anys que visita la Fira de la Primavera.
17: Nosaltres participem, com som Baix Llobregat Nord, participem de totes les fires que podem, a tots els municipis de Rodalies, des de Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Olesa, Esparreguera, Pallejà, i també venim aquí a Martorell, perquè la nostra idea sempre és donar assessorament i informació en salut mental a tothom.
0: Quin objectiu us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
17: Doncs donar informació i assessorament relacionat amb els trastorns mentals, la salut mental, donar informació a tota la població en general sobre la salut mental, fer una dinàmica també, a vegades ens agrada preguntar a la gent, no? Pues missatges, no? Què li diries a una persona que ho està passant malament? I fer pensar una mica la gent. A vegades també fem alguna mica de tallers d'emocions per als infants. Fem una mica així de...
0: És a dir, coses per visibilització, no?
17: Sí, sí, sí. La idea és, nosaltres, la principal idea sempre és que tothom, la màxima gent possible, tingui l'accessibilitat de conèixer de primera mà per professionals i per persones afectades i per sòcies el que és conviure amb un problema de salut mental.
0: Per la gent que no es conegui i no ha tingut l'oportunitat tampoc de passar-se per la paradeta i ens estigui sentint ara, quina feina feu vosaltres com a entitat?
17: Som una entitat que tenim ja 25 anys, tenim un munt de projectes, hi ha projectes com és el gran projecte que és el Club Social Punt de Trobada, que la seu central és a Martorell, que són per persones amb diagnòstic en salut mental. És gratuït perquè està subvencionat per la Generalitat i a persones que tenen, diguem, un diagnòstic ja en salut mental poden accedir totes les tardes de forma gratuïta a tallers i activitats. Després tenim l'associació, pues, si t'associes i et fas sòcia, tens diferents serveis com teràpies de grup de famílies, per exemple, amb una psicòloga i una treballadora social. Tenim la psicòloga que fa atenció individualitzada i de famílies. També tenim grups pues, com el que fa la Maria, que són de persones en primera persona, que aquí no hi ha un professional, sinó que ells mateixos són els seus dinamitzadors que parlen i s'expliquen les seves problemàtiques. I després ens movem per tot el Baix Llobregat Nord fent tot tipus de sensibilització, des de les escoles, els instituts, les ràdios. Estem fent ara un podcast, que estem començant un podcast, i que anirà per totes les ràdios. Aquí, espero que aquí també a Sant Andreu ens ho vulgueu acollir, que estem fent les gravacions ara. No sé, i milions de coses més. Que no parem tot, sempre estem fent... si no estem fent una fira per informar, estem pues no sé, la setmana passada vam estar a un casal de gent gran parlant sobre com cuidar-se la salut mental.
0: Bueno, ja veig que som molt actius. Per aquesta Fira de la Primavera, si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la vostra paradeta i també per donar-vos a conèixer.
17: Sí, aquí qualsevol que vingui de manera desinteressada se li informa, se li explica els projectes que hi ha, no ho he explicat, hi ha projectes per a tota la població, qualsevol persona que estigui en un moment de malestar emocional, que vulgui estar en un moment per cuidar-se, tenim tallers des de ceràmica, hi ha una companyia de teatre que fan teatre, hi ha un taller de ioga que hi ha una trentena de persones.
0: Fem
17: dansa per cuidar-se. Ara, i ara a l'octubre estem obrirem. La idea també és expandir-nos, val? Que si ara gairebé tot es fan a Martorell, però de poder obrir l'art de cuidar-te a més poblacions.
0: La jornada de dissabte ha iniciat així amb l'espai d'entitats ple de moviment i vida, amb més d'una desena de paradetes per tots els interessos.
3: És habitual a la Fira de la Primavera que la Colla Diables hi participi de forma activa, ja sigui amb una trobada de foc o una trobada de grups de percussió, que ha estat el cas de la Fira de la Primavera 2026. Trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el desè aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el desè aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb l'Ara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
18: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural, i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
3: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Ous de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
18: Sí, sí, des del principi, porto ja 10 anys i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
3: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
18: Jo em sento molt orgullosa dels Us de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
3: Hem vist gent molt engrescada, eh?
18: Totalment, totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa. És genial.
3: Us de Drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
18: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
3: Formeu part de la colla de Diable.
18: Exactament, sí.
3: Per tant, això també ajuda també a tenir més gent, no?
18: Sí, sí, està molt bé fer colla i així també ens unim amb les altres parts, les altres seccions de la colla i fem pinya.
3: Necessiteu gent o de moment esteu bé?
18: Sempre estem oberts a que la gent vingui i ens contacti i si no, doncs entra en llista d'espera i no passa res, però sempre estem oberts.
3: Ha de tenir algun requisit, saber música, no saber...
18: Tindre ganes de passar-s'ho bé, ballar, musicalitat i molt somriure.
3: Un missatge per aquest 10è aniversari?
18: Doncs un dia impressionant, increïble i amb molt d'amor, me'l recordaré sempre.
3: I de cara al futur?
18: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
3: I entre els membres dels Us de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
19: Jo formo part dels Us de Drac des que tinc 6 anys.
3: I què és el que més t'agrada de formar part dels Us de Drac, del grup de percussió?
19: Doncs que això és com una família, ens portem tot superbé, ens animem i això és molt guai.
3: Dius que el teu instrument és el sordo.
19: Sí.
3: Com és aquest instrument?
19: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només queda bulta bastant i es toca amb les mazes.
3: El teu instrument?
20: El meu instrument és la caixa.
3: Quant temps portes en el grup dels Us de Drac?
20: Portaré uns 5 o 6 anys.
3: 5 o 6 anys?
20: Sí.
3: I què és el que més t'agrada, formar part dels Us de Drac?
20: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
3: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
19: Sí.
3: On heu anat?
19: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà...
20: A Barcelona també hem anat.
3: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
19: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
3: O sigui, un dia a la setmana assageu?
19: Sí.
3: És suficient?
19: Sí.
3: Sí,
19: jo crec que sí.
3: I sabeu moltes cançons?
19: Sí, esclar que en sabem les cançons.
20: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
3: Sí?
20: Sí.
3: Quanta gent formeu part dels Us de Drac? Són uns quants, no?
19: 18-20.
3: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
19: Sí. Sí.
3: I quin missatge donaríeu per aquest 10è aniversari dels Us de Drac?
20: Ja, moltes felicitats, Us de Drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
19: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels Us de Drac i podem créixer més.
3: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdracs, no?
20: Exacte.
3: Aquesta és la intenció, no?
20: Aquesta és l'intenció, una altra cosa és que arribem.
3: Amb aquestes ganes segurament que sí que arribaran els membres dels Us de Drac, que segurament més endavant formaran part del grup d'Alta Valdracs. 10è aniversari dels Us de Drac en aquesta 8a trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la colla de Diables, Enrique González.
21: Bueno, molt contents, ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
3: És habitual ja en aquesta Fira de la Primavera anar combinant la Festa del Foc amb els grups de percussió?
21: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla i bueno, pensem també que és més maco.
3: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
21: Han vingut de molts llocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins... 9 colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
3: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
21: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
3: A Sant Andreu de la Barca amb els Tabaldracs, però també amb els Us de Drac, especial avui per aquest 10è aniversari.
21: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels Us de Drac que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
3: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran el rut del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
21: Sí, hi ha cantera. Porten molta marxa i molta força i aguantarà molts anys.
3: Qui toca millor, els Tabaldracs o els Ous de Drac?
21: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
3: No només han participat els Ous de Drac o els Tabaldracs en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provenents de Molins de Rei o també de Pallejà.
1: Jo sóc Daniel Santos, de les timbales de Molins de Rei, del Camell.
3: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió aquí a Sant Andreu de la Barca?
1: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles i, com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho passat molt bé.
3: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
1: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
3: Primera edició, bueno, aquesta és la vuitena, tampoc no es fa cada any, vull dir, ja portem ja unes quantes edicions. Què suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió d'altres poblacions?
1: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
3: De fet, que cada grup té la seva peculiaritat, no?
1: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la tocada, alguns que són més percussió mixta i nosaltres no acabem de ser tot a tocada i hi ha moltes varietats, sí.
2: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
3: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de la Barca, que suposa per a vosaltres participar un any més.
2: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
3: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per al tipus de música que tu feu?
2: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot és... Està guai, està bé.
3: El vostre què feu?
2: Més batucada, potser. Més de tot.
3: L'espai infantil de la Fira de Primavera va continuar dissabte amb les seves activitats a càrrec del mag Xavi Medina, a més d'altres activitats adreçades als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. I a les 7 a la plaça Federico García Lorca va comptar amb l'acte Practica la Salut, esport per la gent gran. Més d'un centenar de persones hi van participar d'aquesta activitat. També important el Vespreig, amb el grup Chiquilla, amb música rock-pop espanyol dels 80, 90 i 2000. I a les 9, a la plaça Federico García Lorca, es va celebrar la gran final del concurs de rookies del ritme, amb la participació d'una dotzena d'artistes. I ja al vespre, a les 11, el concert de l'Último Tributo. I l'Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
22: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic i fins i tot vam fer, crec que vam ser portada de les nostres xarxes socials durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
3: Bueno, es feia tota l'esplanada planíssima, eh?
22: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
3: No, tercera vegada, que veniu aquí.
22: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
3: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a l'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
22: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar i bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de lluventesa.
3: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com va cantar?
22: Vam començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts i quan la banda ja començava una mica a rodar ens va deixar per fer altres camins i llavors pues, van trobar el Luis i bueno, ja... La història de la banda va ser gràcies a ell.
3: Ara tenim un nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, l'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a l'Último de la Fila?
4: Pues sí, muy agradecido sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, de trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido.

0: Yo, el último de la fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido muy gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
1: Quan es fa un grup tribut, per exemple, l'último tribut o l'último de la fila, quan feu les cançons, intenteu allò que sigui exacte a l'última fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
2: Intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
1: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo. Bé, des de quan formes part de la banda?
3: Pues mira, yo en octubre de este año era 14 años que estoy con la banda. Y bueno, pues encantado de estar con ellos. Espero que sean otros 140 años más, mínimo.
1: ¿Alguna canción especial?
3: ¿Alguna?
1: ¿Alguna canción especial?
3: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas, de última la fila, muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
1: Suposo que ara també a l'último tributo encara més concerts, tenint en compte que l'última fila ha tornat a fer algun concert, no?
2: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem que hi hauria estant la banda activa.
1: Això és bo, no?
2: Sí, nosaltres contents. Treball i gaire molt contents.
1: I comentava el teu company, cançó especial per tu de l'última de la fila.
2: Cançó especial, hi ha moltes, però...
1: Dos, va.
2: Bueno, jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Luis. I sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antiguo, perquè també va ser una cançó especial pel Luis.
1: Per tu?
0: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también, cuando ahora que la estamos ensayando y la estamos metiendo en el repertorio para las fiestas, me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí, Como un burro, es que hay tantas, Insurrección.
1: Sí. Clar, són cançons que el públic se les sap de memòria, no?, i que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
0: Que me cante algo, sí. Ha ha ha.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els cotxes van ser protagonistes el diumenge de la Fira de la Primavera amb la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics organitzada per el Motoclub Sant Andreu. Com sempre, a la sortida van de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. La 8a trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Joroba i amb Pep Soler.
2: Bueno, comença a ser clàssica...

0: la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
1: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
0: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa en motos.
1: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? I que cada any podem veure autèntiques joies.
2: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona, no només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants, i després també la mítica samarreta, l'esmorzar, és una bona època, comença a fer calor, i és una bona època per treure cotxes i motos.
1: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
2: Sí, si hi ha 127 inscrits, hi ha 127 històries, cadascú té el seu cotxe, la seva moto i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
1: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
3: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la fira de primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure tot aquestes joies que tenim.
1: Joies que són més antigues de l'any 1996, 95?
3: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí, Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
1: Un Ford A-Track del 1928, per tant, impecable també en estat. Eh?
3: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
1: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
0: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
1: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució bastant plena.
0: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquestes veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
1: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
2: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja és fixat.
1: Serem aquí, no?
2: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
3: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
1: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
4: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu de l'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar i, bueno, i ara a gaudir d'ell.
1: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
4: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell que és el mereixedor i nosaltres pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé i totes aquestes coses. Que...
1: Normalment participa en aquest tipus de trobada?
4: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones i així anem passant alguns caps de setmana.
1: I compartir experiència amb altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
4: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
1: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
4: Aquest encara no l'hi he fet, però n'he fet no fa gaire amb un dos cavalls. I ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
1: Tant el poeta dels vehicles clàssics, no?
4: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
1: No sé si al seu cotxe, al seu vehicle, li ha posat un nom.
4: El Fortillo. Però... amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós. I ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que aniran de passeig.
1: I n'ha fet cas i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
4: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està. Vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'abans. Aquest és l'accelerador de mà.
1: Aire condicionat no té, el cotxe?
4: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
1: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
5: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar i al final pues, mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
1: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
5: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
1: El manteniment d'aquesta moto...
5: Zero. Oli i res més.
1: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
5: Bé, molt maco, molt bé, molt maco. I mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
1: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions, l'any 2027, la 9a edició. El diumenge de la Fira Primavera va comptar amb una nova activitat, una cercavila de cultura popular molt especial, amb els gegants Nissos, la Molassa de Salou, els capgrossos de Sitges i els gegantons El Dimoni i l'Àngel de Montornès, que van omplir de música, dansa i humor i tradició popular catalana per als carrers de la Fira de la Primavera. També els gegants de Sant Andreu de la Barca, des de l'agrupació cultural Aigüestoses, també van ser protagonistes el diumenge. De fet, van poder mostrar i ensenyar com es porten els gegants.
6: L'agrupació cultural d'Aigüestoses ha traslladat aquest cap de setmana els assajos dels seus gegants i gegantons a l'esplanada del Mercat Municipal amb l'objectiu d'apropar la cultura popular al carrer i despertar interès dels més joves. Durant la jornada, els assistents han pogut veure ballar l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia i el Cagacalces, 5 de les figures més representatives de l'entitat. A més de seguir els assajos, infants i joves també han tingut l'oportunitat de posar-se sota els gegants i provar com es fan ballar en una iniciativa pensada per fomentar el relleu generacional dins de la colla. Fernando Calamonte, membre de l'agrupació, en dona més detalls.
7: Doncs avui intentarem donar visibilitat al poble de la nostra agrupació, que vegin els gegants, que la gent s'apropi i que intentin doncs, provar-los. Farem algun assaig aquí per veure els balls que tenim nosaltres, també per poder fer assajos nosaltres, però sobretot perquè la canalla i els pares i les mares vinguin i puguin provar els gegants grans i els gegantons.
6: En què consisteix un assaig per a algú que no sigui del món de gegants?
7: Doncs l'assaig consisteix bàsicament en tindre els gegants aquí fora i nosaltres assajar balls concrets, com pot ser el ball de l'Andreu i la Quimeta o com poden ser d'altres balls de gegantons que són perifèrics al ball principal, etc.
6: Quants balls teniu? Quin és el més famós?
7: Bueno, el nostre, normalment cada colla té el seu propi ball, té la seva pròpia composició i nosaltres tenim també una, que és el ball de l'Andreu i la Quimeta. És un balset.
6: En què consisteix? Ballen els dos junts?
7: Ballen l'Andreu i la Quimeta i tenen una sèrie de passos marcats, una sèrie de moviments marcats i sempre han de continuar sent fidels doncs, a això, a la coreografia que es va dissenyar.
6: Imagino que assageu perquè deu ser el ballar amb els gegants no deu ser una cosa fàcil. Explica'ns una miqueta per la gent que no té ni idea de muntar un gegant, quines dificultats representa, com funciona, quines habilitats necessites per fer ballar un gegant.
7: Bueno, per fer ballar un gegant, realment habilitats no, l'únic que necessites és tindre doncs, una alçada mínima perquè el cavallet doncs, el puguis agafar bé i encabat doncs, una mica de traça per poder agafar l'equilibri de la figura. Una vegada tu tens equilibrada la figura és com si portessis un barret. Bé, bàsicament no necessites cap habilitat en concret, l'únic tindre una alçada determinada per poder agafar el cavallet de la figura. Una vegada tu el cavallet el tens amb una alçada mínima per no entreposar amb el terra, doncs l'únic que has de tindre una mica d'habilitat o d'experiència portant la figura i trobant el punt d'equilibri. Una vegada la figura està equilibrada, la figura és com si portessis un barret. Sí que pesa una mica més que un barret, però no excessivament. Per exemple, l'Andreu pesa 45 quilos.
6: Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, són 45 quilos, l'únic que els té molt amunt. Llavors, balanceja una mica, però una vegada tens tu la figura controlada, ja està.
6: Veiem que teniu l'Andreu, la Quimeta, la Bruxilda, també teniu... no com recordo com es diu aquesta figura.
7: L'ètnia.
6: Però també ens pots explicar una miqueta aquests gegants, en què consisteixen, què representen cada un d'ells?
7: Sí, tant. Mira, l'Andreu representa un barquer que fa una mica és representació una mica de lo que era en el seu dia la barca que creuava el riu Llobregat per passar la gent i els ramats d'un costat de del riu a l'altre per comunicar amb Castellbisbal de la Barca, amb Castellbisbal, amb Sant Andreu de la Barca, etc. La Quimeta és una bugadera, i és una bugadera del poble que la història doncs, ens diu que anava a rentar la roba aquí a la plaça Font de la Roda, amb d'altres bugaderes, i bueno, la història diu que tots dos eren parella. Val? La Bruxilda, diguem-ne que ve a representar una mica el que seria la llegenda de la bruixa del senyor Arnau, que té molt de recorregut aquí al poble. El cagacalces és el dimoni, que se l'encén als ulls i raja aigua. No és aquest. Aquest és el capgròs. Encara tenim una altra figura, que avui no l'hem pogut portar, però que és també un gegantó com la Bruxilda, una mica més alt, i és un manotes també, igual que ella. I, bueno, el cagacalces va ser una figura que va ser dissenyada per un membre de l'agrupació i des de llavors doncs, ens acompanya. I l'ètnia és una figura doncs, intercultural, perquè porta un vestit de Colòmbia, però la seva fisonomia és africana, vull dir, és una mena de símbol d'integració doncs, dintre de la nostra agrupació.
6: Molt bé, ara que sabem que tots els gegants que els que teniu aquí, la gent que vulgui conèixer una miqueta més sobre l'agrupació i sobre els gegants, què poden fer? Poden acostar-se aquí i quines activitats li oferiu fer amb els gegants?
7: Doncs avui podran provar les figures, podran veure doncs, si els escau aquest tipus d'activitat. Nosaltres explicarem que no necessiten molt de temps per dedicar-nos, per dedicar aquí a aquesta activitat. Diguem-ne que nosaltres, la nostra intenció és tindre molta gent a dintre de l'agrupació, perquè amb una mica de temps de molta gent doncs puguem omplir els forats de totes les activitats que fem, que al cap de l'any seran unes 7 o 8 sortides, però no s'ha de vindre totes.
8: Quina és la pròxima sortida?
7: Doncs la propera sortida, si no estic equivocat, anem a... Ahir vam estar a Vaquerisses i la propera ja és cap al juliol, ara no sabria dir-te de memòria, però...
8: Hi ha una pròxima, no?
7: Sí, sí, sí, ara comença la...
8: tota l'època de festa major,
7: sí,
8: no?
7: Tota l'època de festes majors i totes les sortides que hi hauran.
8: Uh-huh. Bueno, per acabar, per què és important per l'Agrupació Cultural d'Aigüestoses participar a la Fira de Primavera? Què representa per vosaltres un any més estar aquí presents?
7: Doncs per nosaltres és una, és una manera de portar una mica la visibilitat de que els gegants són d'aquí del poble, són figures que representen la nostra ciutat, i allà on anem amb ells, doncs és el que fem, mostrar una mica i donar a conèixer la nostra ciutat a la resta de pobles i ciutats que hi ha a Catalunya.
8: Per acabar, si vols fer una crida que la gent s'acosti i sobretot una crida que la gent s'associï a vosaltres, que participi i que creixi encara més l'agrupació.
7: Bueno, jo animaria a tothom, sobretot a les famílies que tenen fills, i no cal ni que tinguis fills, vull dir, tothom del poble, sense mirar ni les seves, ni els seus orígens, ni la seva llengua, ni la seva cultura, vull dir, ni la seva vessant política, vull dir, és que aquí no hi ha res de tot això, aquí només hi ha cultura. Jo els animaria als que vulguin fer una activitat diferent, una activitat arrelada a Catalunya des de fa molts anys, doncs que vinguin. Aquí es trobaran amb una família d'amics, amb un grup d'amics que sempre intentem fer passar-ho bé. Sempre intentem passar-ho bé fent una activitat cultural que, a més, dona una mica de ressò del nostre poble arreu.
8: Teniu orgull, Sant Andreuenc?
7: Sí, per suposat. Nosaltres, els nostres gegants són els més macos que hi ha a tota la comarca del Baix Llobregat, i no només dit per nosaltres, sinó moltes colles ho reconeixen, que aquestes figures són unes de les més maques que hi ha a tota Catalunya.
6: L'agrupació cultural Aigüestoses valora molt positiu la resposta del públic i confia en que aquesta experiència animi nous portadors i portadores a sumar-se a les activitats de l'entitat.
1: Des de la carpa institucional també es van realitzar diumenge diferents activitats organitzades per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. L'àrea infantil també amb contacontes. I també es va realitzar el tradicional sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
9: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar sí o sí, y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
1: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? cartell, perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, eh, l'eslògan.
10: Doncs...
1: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
10: Paula.
1: Paula, explica'ns.
10: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
11: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
1: Molt contentes pel premi, suposo, no?
11: Sí.
10: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
1: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que ets molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
12: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
1: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
13: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors, he guanyat doncs, qualitat de vida, i heu guanyat també aquests diners, que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartel dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
1: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
14: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
15: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar a persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien, i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, Els vapers, què passa amb això? Doncs són, pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vaper també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor. Així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran. Perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts. Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. Si abans parlàvem dels diables de Sant Andreu de la Barca, els castellers de la Droc també han estat protagonistes amb una diada castellera que s'ha celebrat a la plaça Federico García Lorca, conjuntament amb les colles castelleres de Sant Feliu de Llobregat i Castellar del Vallès.
6: Els castellers de la Droc han reclamat un espai per l'entitat després de 10 anys sense local propi i ho han fet desplegant una pancarta durant la diada castellera d'aquest diumenge a la Fira de la Primavera. Parlem amb Marina de la Torre, cap de colla dels castellers de la Droc, que explica que enguany celebren 10 anys.
16: Doncs la diada d'avui és la nostra diada d'aniversari. Aquest any fem 10 anys com a colla castellera. Les colles que vindran seran Sant Feliu i Castellà. I plantegem una diada en 3 rondes, més piles d'entrada i de sortida. I els castells que farem, ara us ho veureu.
6: Quins castells fareu? Ens pots explicar una miqueta?
16: Doncs avui començarem amb 2 piles simultanis de 4. A primera ronda plantegem el 4 de 6, després el 3 de 6 amb agulla i per acabar amb un 3 de 6 i els piles de sortida.
6: Per què és important seguir amb la tradició de castells a Catalunya, que és una tradició catalana, i a més veig que hi ha molta gent jove, que aquí a Sant Andreu de la Barca hi hagi gent jove implicada en una cultura catalana.
16: Doncs és de les poques associacions, et diria, on pots juntar gent de totes les edats, de tots els gustos, de diferents cultures, i aquesta unió i aquesta força conjunta fa una feina xulíssima i un projecte molt, molt bonic que pots compartir amb tothom. Llavors, jo crec que és d'aquestes poques activitats que pots fer pràcticament gratuïta i en un conjunt de gent molt, molt maca. Es fa una família molt xula.
6: Què representa per vosaltres fer 10 anys? És una fita bastant important, 10 anys de castells a Sant Andreu de la Barca, i que la tradició segueixi viva.
16: Total. Doncs per nosaltres poder arribar fins avui després de 10 anys de trajectòria ens fa moltíssima il·lusió i ho portem amb molt d'orgull. Sí que a nivell del món casteller som una colla molt jove, diguem, però bueno, sí que és cert que a zona no tradicional com estem, sobretot al Baix Llobregat, costa molt mantenir una tradició castellera i seguir amb la cultura catalana. Llavors, després de molts esforços i molt tirar endavant, doncs aquí estem, 10 anys després.
6: Quins objectius us marqueu de cara a aquest pròxim any? Heu fet ja 10 anys, però potser us heu marcat algun objectiu de ser més gent, aixecar castells més importants?
16: Doncs després del fi de temporada de l'any passat, on vam poder fer el nostre primer castell de 7, la idea és poder, sobretot, mantenir el nivell i, evidentment, sempre pensem en créixer, en portar més gent, que sempre ens fa falta, i sobretot jo diria que descarregar el 3 de 7, que és l'espineta que ens va quedar l'any passat, i poder seguir créixer i celebrar amb tota la colla.
6: Perquè el 3 de 7 és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar?
16: Exacte, és el castell més difícil que hem fet, de moment l'hem carregat, després del 4 de 7 descarregat, que és el segon castell més difícil que hem fet fins ara, i intentar mantenir una miqueta la trajectòria i poder sumar els castells de 7.
6: Per què aneu d'aquests colors? Es pots explicar per la gent que no tingui ni idea?
16: Doncs la colla de la Droc està fundada per... per dos coi, diguem per dos pobles castellers, seria Sant Andreu de la Barca i Paella. La colla antiga de Sant Andreu de la Barca anava de negre, per això el color negre de la nostra camisa, i la colla que s'estava intentant formar, el projecte de colla de Paella, era de color lila. Llavors, aquesta unió entre dos pobles van fer aquesta camisa tan, tan curiosa.
6: L'acte ha comptat amb la participació també de dues colles convidades, els Magenta, de Sant Feliu de Llobregat, i els Capgirats, de Castellà del Vallès. Jan Bermúdez, dels Magenta, explica com el millor castell que ha aixecat la seva colla va ser a Sant Andreu de la Barca l'any 2004, un 4 de 7 amb agulla.
17: Crec que hem vingut diverses vegades, jo tinc memòria de pràcticament cada temporada venir amb els companys de la Droc, o sigui que venim, crec que venim bastant.
6: Què fareu avui? Explica'ns una miqueta, en resum.
17: Bueno, doncs avui, segons ens han informat els companys de la Droc, començarem amb un petit cercavila d'aquí a l'Esplanada fins a la plaça d'aquí al davant. Començarem amb pilars, que totes les diades comencen amb uns pilars, i després van tres rondes en què cada colla fa un castell. Ens anem alternant. Normalment comencen els anfitrions, després una altra colla, després una altra, i així fins a tres rondes. I acabem amb els pilars, i fins aquí la diada.
6: Vosaltres quins castells presentareu avui?
17: Avui, si no m'equivoco, portem la torre de 6, és a dir, 2 de 6, el 4 de 6 amb agulla al mig, ho estan xivant per aquí darrere, i el 4, que és el mateix, però sense l'agulla al mig. I farem el pilar de 5 al final de tot, que és important també.
6: Vosaltres sou una colla que ja grandeta, no? M'imagino, des del 96 que aneu fent castells. Quin és el castell més complicat que podeu arribar a fer?
17: Doncs et diria que aquesta temporada que estem ara és una de les millors temporades que jo recordo, perquè estem, diguéssim, passar de castells de 6 a castells de 7 pisos és una mica més complicat, i aquest any ens estan anant molt bé, hem descarregat el 4-7 3 vegades. Avui sí que és veritat que no portem castells de 7, perquè a vegades els números doncs, no donen. Però bé, aquesta, jo diria que aquesta temporada és una de les millors, amb el 4 de 7, el 3 de 7 de 7 ja el tenim també ja a tocar. Per tant, jo diria, el nostre millor castell, si no m'equivoco, de la història, si no m'equivoco, va ser aquí, fixa't el que et dic, el 2004,
6: Déu-n'hi-do.
17: I va ser un 4 de 7 amb agulla.
6: Quines necessitats necessitaríeu, mai millor dit, per aixecar el castell un altre cop?
17: Home, doncs sempre mans. Vull dir, al final una colla castellera, la porta sempre està oberta. I el que fa falta doncs, és això, mans, assaig, i també una mica que ens ho han de creure. Hem de creure que podem fer-ho i ho demostrem als assajos i a les diades. O sigui que això és el que més... Confiança, diria, que fa falta, més enllà de mans.
6: Què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
17: Bé, per nosaltres està bé perquè la Droc és una colla amiga que sempre ens ha convidat i sempre els convidem. Vull dir, crec que som bastant amics en aquest sentit i sempre ens sentim acollits. Per tant, sempre és un plaer venir aquí a Sant Andreu.
6: Què representa per vosaltres els castells, la tradició dels castells, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i que encara segueixi estant viva i amb molta gent jove, com veig?
17: Doncs bé, sobretot és comunitat, no? És el fet de que conflueix molta gent de moltes edats diferents, no? Des de nens, joves, adults, gent més gran, i que realment tothom és amic de tothom, et pots anar a fer un beure amb qualsevol de qualsevol edat, i és sobretot aquesta comunitat i aquest fer, sobretot, també conservar la tradició, no? Que també és important, però sobretot és el fet de formar part d'una família, d'una gran família, que això és molt guai.
6: Joan Mas, cap de colla dels Capgirats, explica que és el primer cop que venen a la ciutat.
18: Bueno, la colla va néixer fa 12 anys, normalment les colles solen néixer de altres decisions de colles veïnes. L'altre va ser una colla totalment de zero, de nova. Ens vam formar una mica al revés de com es munten les colles normals, i ja va haver-hi un membre de la colla, som com els Capgirats, no? Que sempre ho fem tot al revés del resta de colles. I va quedar el nom aquest de Capgirats. Sí.
6: Els Capgirats són, és la primera vegada que visiten Sant Andreu de la Barca?
18: Diria que sí, no vull posar la mà a foc, però sí, amb Castellers de la Barca hem actuat amb altres poblacions, però aquí a Sant Andreu de la Barca crec que és el primer cop que actuem. Sí,
6: què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
18: Bueno, estem orgullosos, que amb Castellers de la Barca som una colla d'un nivell similar, doncs, bueno, sempre amb les colles d'aquest nivell ens ajudem, ens agrada molt poder-nos ajudar, no?, també, entre nosaltres, i és un plaer, pues, estar, a més, un dia tan esplèndid com avui, no?, tan xulejat, amb ambient a plaça, que al final amb els castellers el que volem és que vingui gent a veure, i molt agraïts, i que ens hagin convidat.
6: Ens pots fer un petit resum en què consistirà aquesta diada castellera? Què fareu? Quin paper tindreu? Sí. Com anirà?
18: Bueno, en aquesta actuació hem plantejat tres castells, que de fet és el primer cop que actuem fora de casa que podem portar tres castells de plaça. Aquesta temporada ens està costant portar a arrossegar gent, i bueno, pues, tenim plantejat sortir amb un pilar de quadra d'entrada, llavors fem 3 rondes, farem el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i el 3 de 6. I acabarem amb un pilar de 4 aixecat per sota, que és bastant espectacular de veure també.
8: Per qui no tingui ni idea de castells, quin és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar si tinguéssiu mans?
18: Sí. Bueno, ara mateix els nostres castells límits està amb la torre de 6, que és un castell que és molt fràgil, ja l'hem fet alguna vegada aquesta temporada. Llavors el 3 de 7 és el nostre castell límit també. Estem treballant per portar el 3 de 6 per sota, és un castell que és un 3 de 6 però que posem el pom i la comencem a aixecar des de sota. I el pilar de 5, són una mica els castells límit nostres d'aquesta temporada.
8: Vosaltres aneu de grana, per què no de grana?
18: De Bordeus, bueno, Castellà tradicionalment havia sigut una zona vinícola i bueno, és una mica el color Bordeus, no? Una mica em record ancestral el tema del vi, no? Que tenim a Castellà de Vallès, és una mica el color que va triar la colla, el Bordeus.
8: Per què és important seguir mantenint vives les tradicions catalanes com són els castells i sobretot que encara hi hagi canalla que li agradin els castells, perquè déu-n'hi-do teniu bastanta gent jove, eh?
18: Sí, bueno, el fet castellà i sobretot amb la zona no tradicional, jo sempre ho dic, que és un tema més social també, no? És un motiu de fer poble, de fer cultura, és molt transversal perquè permet tots els membres de la família poder participar, des de, com tu has dit, des de la canalla més petita fins a la gent més gran. Tenim avis de 80 anys que poden participar a la penya, de totes les cultures, de totes les edats, vull dir, és un tema, i a més culturalment, pues, bueno, és una tradició catalana que ens agrada mantenir viva.
8: Durant el moment dels primers pilars simultanis de 4, en un dels castells de la Colla de la Droc, l'Enxaneta ha desplegat una pancarta on es podia llegir 10 anys sense local propi, un reclam que ha tenyit la Diada Castellera de reivindicació i cultura popular.
1: I a continuació, a Ràdio Sant Andreu, programa Resum, amb els reportatges i les entrevistes de la Fira de la Primavera 2026. Una Fira de la Primavera que arrencava amb un joc, amb un Escape Room Galàctic, el divendres 22 de maig a les 5 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució.
8: Èxit de participació en l'Escape Room Galàctic. El primer acte que dona el tret de sortir de la programació per la Festa de la Primavera ha exhaurit totes les places. Les famílies de Sant Andreu de la Barca han gaudit d'una bona estona posant-se a prova. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha celebrat l'alta participació i ha desitjat una bona festivitat als sanandreuencs.
19: Moltíssima participació entre moltes famílies i infants. Hem dissenyat aquesta activitat, sobretot a partir de 6 anys, per fer una mica de prèvia i d'expectativa, perquè ara a les 6 explicarem com serà el Parc Nou que farem a la plaça Federico García Lorca, que serà de temàtica galàctica, igual que l'Escape Room.
8: Aquesta Escape Room, com funcionarà? Ens estan explicant que és una aplicació, que han de seguir unes ubicacions i després fer uns jocs.
19: Exacte, és com un joc de pistes, aleshores aniran, les famílies arriben a diferents ubicacions on hauran d'anar superant diverses proves per poder superar tot el joc. Com deia, és de la temàtica de l'espai, perquè fem l'homenatge a l'estructura principal del parc Federico, de la plaça Federico García Lorca, que serà una supernau espacial de 9 metres, que, bueno, esperem que tots els infants vulguin venir a jugar, passar-s'ho superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura, pues, per nens més petitons.
8: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport d'Edonauta?
19: Sí, aquesta activitat és una activitat d'Edonauta. A més, els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i, per tant, segellar que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport d'Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre, i per tant, doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir, activitat gratuïta, i per tant, bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
8: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
19: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat, i per tant tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca amb diferents propostes tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, amb diferents estructures que que exemplifiquen diferents tipus de famílies. I per tant, doncs, bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
8: A més, comencem la Fira de Primavera, que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
19: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi. Nosaltres tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure, i per tant per nosaltres, bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és, doncs avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
8: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista de la primer acte de la Fira de la Primavera.
19: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania, i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu, i que és important que quan fem les enquestes de valoració que tothom tingui un estonet almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant a poc totes les festes.
8: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
20: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs, la gent haurà de fer un circuit geolocalitzat, i llavors quan arribin al punt geolocalitzat doncs es trobaran una pregunta d'aquí de la ciutat de Sant Andreu de la Barca i també de canvi climàtic, i la qüestió és que han d'acumular 20 punts, i llavors quan acumulin 20 punts podran venir aquí i fer una prova i els hi donarem de premi una medalla. I les proves aquestes, bueno, hi ha des de tangrams fins a, bueno, i jocs interactius de tota mena.
8: Aquesta escape room que heu confeccionat, l'heu confeccionat completament vosaltres? També les preguntes? Heu tingut ajuda d'algun puesto?
21: Bueno, és, bàsicament, és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra, en aquest cas. El funcionament, bàsicament, és això, anem a buscar punts, i la idea és, bàsicament, que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya. Ara estem també intentant obrir Diagonal en València, i també també tenim una petita seu a Guadalajara. I en aquest cas, avui a Sant Andreu de la Barca, doncs hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb els temes dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
8: Com esteu veient, com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca? Precisament, que crec que s'han omplert totes les places.
20: Sí, sí, s'han exaurit les entrades, i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc, i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
21: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també per la ciutat, o sigui, per al municipi que és Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació, més poder de l'esperada en aquest moment.
20: Sí, sí, sí, jo crec que estupendo. Jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitats al final.
8: Algunes de les famílies ens han explicat per què s'han decidit animar-se i acostar-se en aquesta activitat. Primera vegada que participeu en una activitat així de Festa de la Primavera?
22: Sí, la veritat és que sí.
8: Com us heu animat a participar?
22: Pues, a través d'una mare del col·le, que va veure què feien l'escape, i ens ho va comentar i ens vam apuntar.
8: Qui heu vingut?
22: Del col·le.
8: Que són uns quants? O quantes famílies? Quants nens?
22: Som, pues, 6 o 7 famílies i 2 nens per mare. Mm-hmm.
8: Els nens us ho han demanat, venir aquí?
22: Sí, la veritat és que tenien ganes. Una setmana entera.
8: És la primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
22: Bueno, no massa, perquè el cap de setmana marxem, però si no, sí que ens agrada participar.
8: Què us està semblant aquesta activitat?
22: Està molt bé. La veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
8: Són difícils?
22: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé, està bé.
8: Quina pregunta us han fet?
22: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Bueno, però està bé.
8: No molt fàcil.
22: Que els nens... No, però la veritat que al final ells ho treuen.
8: Què estan jugant ara els nens?
22: Pues,
8: no, és difícil d'explicar, eh?
22: No ho sé.
8: Llançament d'espardenya.
22: Sí.
8: Han de tombar com unes bitlles, no?
22: Sí.
0: sí, sí.
6: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'Escape Room?
0: Sí.
6: Què estàs fent? Explica'm, quina, en què consisteix l'activitat?
0: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts i si aconsegueixes 20 punts els cal deixar per una prova.
6: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
0: Unes quantes, no m'acordo de ninguna. No?
6: I ara què has jugat?
0: Aquest joc d'ahir.
6: En què consisteix?
0: És un laberint en el que tens que... que hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
6: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
0: Crec que és la de les cartes.
6: Què s'ha de fer amb les cartes?
0: No sé, crec que hem d'apilar unes cartes per guanyar, no ho sé.
6: I... Amb qui has vingut a jugar?
0: Amb aquells i amb aquest que et diu vida, amb aquest que... Bueno, amb aquest, amb Raúl, Ramon i Amanda.
6: Molt bé, i creieu que guanyareu?
0: Sí,
2: bueno.
6: Bueno?
0: Esperem que sí. No volem que sí, però... No,
2: jo crec que... A lo millor, però molt poques probabilitats.
6: Us ha agradat aquest exercici que heu fet ara amb la laberint de la pilota?
0: Sí, era molt divertit.
2: Era una mica difícil, però...
0: Era una mica difícil perquè es cau la pilota...
2: Tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
0: No podien treure la pilota de quan es cau. Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'hem aconseguit per fi.
6: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
0: sí,
6: de la mateixa escola?
0: Sí, de la mateixa escola. Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
6: Jo he estudiat a José Juan Ortiz?
0: Sí.
6: Jo.
0: Crec que som més... Ah!
6: Molt bé, pues a veure si guanyo, va, que us toca la següent prova.
0: Adeu!
1: Inici de la fila primera amb l'Escape Room Galàctic, que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per a activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, a estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és, serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils, de fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt, precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això ha enfonsat una miqueta a la plaça, per tant ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndard.

0: I al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'Ajuntament i que nosaltres hem anat pensant sobretot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'Avinguda Parlament.
1: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
0: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans i la plaça actualment no compleix, evidentment, no?, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, si no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
1: Part important també l'espai dedicat als jocs infantils.
0: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
1: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions també està previst, no?
0: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que és això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple això, a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
1: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
0: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
1: molt,
0: no?,
1: ciment, no?,
0: que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no?, llavors ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no?, i no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no?, sobretot en situacions d'estiu, no?, quan aquesta aigua, no?, pues, també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no?, molt més impactant, no?, que un material, diguéssim, tradicional.
1: Gran canvi, no?, per la zona.
0: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
1: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
2: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i per tant també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats.

0: necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca, tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal i com estan, són insuficients per a la nostra ciutat, i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra, no només vegetals, sinó també artificials, pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit, crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
1: Amb una inversió d'€1.050.000, la remodelació de la plaça Federico García Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un láser tag.
2: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de l'iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar als rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
3: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
2: Entre elles hi havia un láser tag.
3: Entre elles hi havia el láser tag a l'aire lliure, també, per exemple, el Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
2: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
3: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant-se uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
2: Tenen un límit de temps?
3: Són 10 minuts. Encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
2: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
3: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
2: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
3: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
2: Degut a aquest èxit de participació, hi hauran més edicions del Laser Tag?
3: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
2: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
3: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
2: Fa goig veure presentat
3: sí.
2: En ple.
3: Sí, la veritat.
2: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un Laser Tag amb alta participació.
1: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Anna Guerrero i també Los Sobraus.

0: actuació d'Anna Guerrero i també de Los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu after naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs Damian i també del gimnàs Sap Gorka Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos Damian i el SAP Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del Mercat Setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs Damian, concretament amb Damian Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor, está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonatos, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un otro nivel.
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que le espera en la vida.
0: ¿Cómo esteu vosaltres amb el gimnàs Damián en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña. Y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra del que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?
4: per donar-nos a promocionar, ja que a la gent al final busca producte de qualitat i crec que aquí és una gran oportunitat per ensenyar-los.
3: M'estàveu explicant que heu just obert una botiga. On està la vostra botiga, Sant Andreu de la Barca?
4: Està al carrer Constitució, just al costat del CAP, és on hem obert la botiga.
3: Què us ha animat a venir a Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, nosaltres ja teníem aquí una casa des de feia temps i ens portem temps vivint aquí, llavors vam obrir una botiga.
3: Què us està semblant la Fira de la Primavera? Com és l'ambient, com és la clientela, com va la jornada?
4: Bueno, avui bastant bé, amb una mica de calor, però bastant animat.
3: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
5: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé a quin ve, però bueno, bé, eh? Sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí.
3: És la primera vegada que participes a la Fira de Primavera?
5: No, ja porto 4 anys des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. A la primavera.
3: Per què t'agrada tant participar a les fires?
5: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé.
3: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
5: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastant puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la Unipico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn.
3: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
5: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí.
3: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
5: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres competents, la competència. L'internet, també soc punt celèrites, no?, que va retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
3: Molt bé, doncs si vols fer una crida, que la gent es passi per aquesta fira de comerç. Doncs
5: pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tomb, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
3: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
6: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara llega los tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava bevent productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú tan bo com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors, el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li, evidentment, la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
3: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
6: Doncs en aquest cas, jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que combinin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé, i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
3: Quin tipus de ratafia meneu? Quins tipus? Quins sabors?
6: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la 4. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte d'almel natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
3: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
6: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
3: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
6: La veritat és que està agradant molt i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja veu que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent l'encanta, la gent la vol i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova, se la queda.
3: On podem trobar The Rat?
6: Doncs The Rat ho pots trobar online, a theratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cost, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens l'acullin i la gent la pugui comprar.
3: Com està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
6: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte i així no se puede.
3: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi i s'acosti a la vostra paradeta, provi The Rat i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
6: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat. Estem fent dos tipus de còctels, un amb cafè i l'altre amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar, perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
3: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
7: No, és la quarta vegada ja. Traiem 4 anys seguits.
3: I per què us agrada participar en la Fira de Primavera?
7: Sí, fent poble. És important.
3: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
7: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
3: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
7: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda Constitució i estem molt contentes.
3: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
7: És del poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
3: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan vas a un puesto...
7: Exacte, té un ritme temporal i vens, si et fa falta.
3: Explica'ns què teniu en aquesta paradeta, que esteu venent, que esteu oferint.
7: Ens donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
3: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
7: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
3: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
7: Les teves, les pròpies, són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
3: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa. Jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
7: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
3: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per aquí, que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
7: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i surtin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
3: Per què és important comprar en el comerç local?
7: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, sóc jo. Això és maco.
3: Durant la jornada els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
0: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca ha estat en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de comerç Miquel Àngel Abril.
8: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats. No és una mostra que també a la gent que ens visita a fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor també, però la veritat és que la gent, jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat, i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda Constitució serà una gran avinguda de persones, i això ens dona molta alegria, ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat, i molt contents.
0: Una Fira Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
8: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap a on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu la Barca ha de viure.
0: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenques, que és gairebé, amb l'actuació de les Sobraus, la gran actuació també d'Anna Guerrero. Per tant, aquí Sant Andreu la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
8: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per Festa Major a Sant Andreu a la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta Festa Major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està al carrer.
0: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta Fira de la Primavera. Bé, el temps de moment acompanya, temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
9: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu a la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic a la Fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu a la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
0: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas en el lloc central de Sant Andreu a la Barca d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
9: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas dos entitats esportives i dos restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió, avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan, doncs, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs, doncs que sigui fàcil l'accés i ràpid, i en aquest sentit molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
0: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
9: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu de la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas, més el disc jockey que teníem al final també. I aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots doncs, aquesta tarda i també el que queda de jornada demà.
0: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
10: Hola Jordi, doncs bueno, molt bona valoració perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes, i estem molt contents per la gran acollida i el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
11: Com sempre que hi ha aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
10: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'engestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí, i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos, i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí, de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
11: Bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
10: I tant, encara que no ho sembli, que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades alguns es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més, ja abans d'obrir el comerç, ja ens piquen a la porta i els hi ajudem en promoció econòmica.
11: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira Primavera.
10: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova, i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
11: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
10: Doncs la veritat és que no moltes, sincerament. Les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, sembla impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
11: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
10: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
0: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també de la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les entitats també han estat protagonistes en aquesta Fira de la Primavera, com és habitual, tant dissabte com diumenge. Unes entitats que han mostrat totes les activitats que realitzen al llarg de l'any.
3: Les entitats han sortit al carrer per celebrar la Fira de la Primavera. Més d'una decena d'associacions han aprofitat la festivitat per muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera Fira de la Primavera.
12: Pues bé, ho hem fet perquè la gent les coneixi, i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues que estem aquí per ajudar-los.
3: Com ha sigut l'acollida que ha tingut Transversal a Sant Andreu de la Barca?
12: Molt bona. Molt bona, molt bona. Feia falta alguna cosa així.
3: Com estan siguen els inicis? Com va néixer aquesta entitat i, sobretot, ja ara ja porta una mica un recorregut? Com està siguent?
12: Pues bo, tot va sortir de les reunions que fem al...
13: com a... Espai d'Igualtat.
12: A l'Espai d'Igualtat, amb Damaris, i, bueno, vam estar parlant, fem reunions, i vam estar parlant i vam dir que pa'lante.
3: Com espero que sigui la Fira de la Primavera? Com l'esteu vivint des de l'entitat?
12: Bueno, nosaltres estem a l'expectativa perquè és el primer any, mai hi havia alguna cosa així,
13: sí.
12: I que ens coneixin.
13: Amb il·lusió, amb molta emoció, i això, que ens coneixin i ja està, bàsicament.
3: En què consisteix la vostra paradeta?
13: Bueno, la nostra paradeta, el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans, i, bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també, doncs, pintar una galeta i divertir.
3: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
12: Bueno, pues és pels crios que poden pintar un ninó de gengibre dels colors...
13: Sí, LGTBI, o com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
3: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
12: Sí. És tot del col·lectiu.
3: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera, i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
12: Sí.
3: Us heu marcat algun objectiu en concret?
12: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família, ja ens donem per satisfetes. Sí.
3: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat a estar presents.
14: Bé, nosaltres ja fa molts anys que col·laborem aquí a la Fira de la Primavera, i hem muntat, bueno, la parada que hem muntat és més aviat per donar visibilitat a la nostra entitat i per també vendre una sèrie de productes per poder col·laborar contra el càncer.
3: Quina importància té muntar paradeta per la vostra entitat?
14: Importància de la recaptació. La recaptació i la visibilitat de l'entitat. La recaptació és molt important perquè ara fa poc hem fet una col·lecta aquí a Sant Andreu, que és una col·lecta anual, i tot això és per la investigació, perquè cada vegada hi hagi més supervivència amb el càncer.
3: No és la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
14: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat, i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
3: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
14: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta, i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I, bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
3: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre, deveu també recollir donacions i fer s'associ, no?
14: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, pues també la matem.
3: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
14: Bé, primer, jo animo a tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència, I la prevenció, perquè quan abans s'agafi aquesta enfermetat, més probabilitat de curar-te.
3: Quina és la pròxima parada que farà l'Associació contra el Càncer? Ja teniu alguna xerrada, alguna acta?
14: Ara, en principi, no, amb aquesta activitat ja acabem. I ja la propera segurament serà ja l'octubre, que ho hem demanat, que serà el sopar del càncer.
3: Ivan Márquez, president del Centre Cultural Andaluz, ha aprofitat la Fira de la Primavera per donar a conèixer la romeria d'enguany.
15: Bueno, nosotros principalmente aprovechamos, llevamos unos años que aprovechamos la Fira de Primavera por su cercanía en el tiempo, también para dar a conocer la romería del año en curso. Estaremos repartiendo el programa de la romería y aparte pues tenemos algunas cositas que nos ayudan a, pues, a conseguir recursos para todos los actos que hacemos.
3: Quina importància té per vosaltres muntar paradeta en un acte com aquest, que és la Festa de Primavera, on passa molta gent?
15: Bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esperemos que pase mucha gente y nos sirve sobre todo para hacer la difusión de quiénes somos, de qué es lo que hacemos y en este caso muy especialmente de la romería.
3: La romería d'aquest any comença aquest 30 de maig i acaba el 7 de juny. ¿Quins són els plats forts d'aquesta romeria?
15: Pues como cada año empezamos con el pregón y luego este año una gran novedad es que el sábado por la mañana hacemos una fiesta del agua y de la espuma en la plaza de Federico García Lorca, donde los peques se lo van a pasar en grande. Y este año hemos duplicado los conciertos en la ermita.
3: También tenéis una noche joven, amb música. Espero que hi hagi bastanta gent, no m'imagino.
15: Sí, la verdad es que llevamos 2 años, esta será la tercera edición, poco a poco se va afianzando. Es una noche un poco más canalla, donde la música, pues dejamos un poco de lado tanto las sevillanas más tradicionales y buscamos ese tipo de música pop andaluz, versiones. Este año tenemos dos conciertos, un dúo que se llama Derrumbaos y un artista local de aquí de Santa Andreu de la Barca, que es Javi Mendoza.
3: Veig que en el programa de la romeria teniu molt tipus de coses diferents, des de les típiques passejades a les verges, però també ballades de sevillanes, música, per a tota la família, jocs d'aigua. Quin és l'objectiu d'abarcar aquest tant tipus d'activitats tan diferents?
15: Pues nosotros es que decimos que, sobre todo intentamos, o sea, aprovechamos la excusa de que tenemos la romería para hacer un poco lo que da sentido a nuestra asociación, que es dar a conocer la cultura andaluza, ¿no? Entonces intentamos que la romería tenga esa vertiente cultural, con actos culturales como la proyección de un documental que explica la vida y obra de Antonio Machado, la quedada de sevillanas que cada año le gusta y viene más gente. Entonces buscamos que haya ese equilibrio entre la parte religiosa o de fe, que es el en sí lo que implica la romería, con lo que es la parte cultural de nuestra asociación, de fomentar la cultura andaluza aquí en la ciudad.
3: Actualment, la vostra associació, quanta gent té? Suposo que aquest tipus d'iniciatives us fa que arribi molta més gent, no?
15: Sí, ara somos más de 200 socios que estén inscritos a la asociación, pero sí que es verdad que hay gente que no es socia, pero que es muy fiel a las actividades que hacemos. Y la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, este año el aniversario que lo hicimos en Campresas, batimos todos los récords de los años anteriores. Campresas se puso a reventar y la verdad es que muy contentos.
3: Per vosaltres, la Fira de la Primavera, quina importància té per l'associació vostra que esteu aquí muntant paradeta?
15: Pues es uno de los días, de las fechas que tenemos marcadas en el calendario cada año, por eso, porque es un gran escaparate donde nos podemos dar a conocer.
3: Si vols fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta i sobretot també que participi a la gran romeria, que veig que hi ha per tot els públics.
15: Sí, esa es la idea, que todo el mundo, cada persona de una, si imaginamos una casa, ¿no?, que cada persona de una casa tenga un acto en el que se pueda sentir identificado y animar a la gente, pues eso, a que participe de la Feria de Primavera, que estamos aquí en el Spa Identitats y que aquí pueden encontrarnos, conocernos y, bueno, si quieren comprar algunas manualidades que nos hacen nuestras costureras, pues los esperamos.
3: L'associació Salvem els Gats ha muntat una guingueta plena d'objectes de segona mà per recaptar diners pels felins. Ens ho explica Pepi Fernández.
16: Això ara mateix agafar bastant de diners, tot el que puguem, perquè tenim molts gats per esterilitzar i per tot, per cuidar i tot, i donar-li de menjar.
3: La vostra paradeta, si algú arriba i no sap de què va, dirà, ostres, és una paradeta de coses de segona mà. Per què esteu venent tantes coses i tan diferents?
16: Perquè són les coses que la gent ens dona, perquè nosaltres podem de donar una nova vida a la roba i a tot, i així nosaltres també agafem uns dinerets.
17: Aquests diners per què van destinats?
16: Aquests diners són per això, per esterilitzar, per donar-les de menjar, per les colònies, per tot.
17: Vosaltres quina funció feu, sobretot per la gent que no coneix, no té ni idea de què fa Salvem els Gats? Quin és el vostre dia a dia, què feu?
16: Buah, el nostre dia a dia és una locura, una verdadera bogeria. Estem bastant tot el dia, des que pleguem de la feina, que estem tot el dia amb el cotxe per arriba, per abajo, posem de menjar les colònies, posem jaules trampa i, bueno...
17: Actualment, quants gats ja n'estan endur a la barca per la gent que en vegi i no saps quan n'hi ha, aproximadament?
16: No ho sabem. Nosaltres no ho sé, perquè les colònies ara mateix n'hi ha bastants de petits i els hem d'agafar i no sé.
17: I quantes colònies n'hi ha?
16: El número exacte tampoc t'ho puc dir.
17: Però estem parlant de centenars o de milers de gats?
16: No, milers no. I, a més, ara les coses s'estan fent millor i s'estan esterilitzant més i, bueno, jo crec que poquet a poquet n'hi haurà menys gats al carrer.
17: El vostre objectiu per aquesta fira, quin és l'objectiu que us marqueu?
16: Donar-los també la visió de que són tres associacions i que totes estem per lo mateix.
17: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, s'acosti i participi a comprant qualsevol cosa, inclús m'imagino que fan una donació.
16: Bueno, què els diria? Pues que venguin a veure'ns, sí, i que donen la seva aportació o que agafin qualsevol coseta.
17: D'on va néixer la vostra passió pels gats?
16: Uf, doncs d'agafar un gat atropellat molt petit, i m'ho van donar i que jo no sabia què feia amb ell i ja van pensar, muntem una associació.
3: L'Anna Capitán, presidenta de l'Hermandat Rociera Virgen del Rocío, celebra la Cruz de Mayo a finals d'aquest mes i aprofita la paradeta per visibilitzar aquesta festivitat.
18: Pues és un moment per donar visibilitat a l'Hermandat, a l'entitat, i perquè la gent conegui que estem a Sant Andreu de la Barca.
17: Ens us pots explicar una miqueta la paradeta? Veig que teniu moltes cosetes, algunes coses m'hi imagino que són artesanes, altres no.
18: Doncs tenim coses que elaborem nosaltres al taller a l'Hermandat, coses que ens han donat que són de segona mà, i després tenim pues, una miqueta doncs, manualitats. Venem bànols perquè la gent es pugui ventar amb la calor que fan, que hem pintat nosaltres, una miqueta de representació d'Andalusia, també tenim mantons per vendre, bueno, una miqueta per també treballar doncs, aquesta entitat d'Andalusia.
17: Quin és l'objectiu que us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
18: Bueno, recollir una miqueta de diners per poder celebrar la Creu de Mayo, que és el proper 31 de maig, i és aquest el nostre objectiu, donar-nos a conèixer una miqueta més.
17: La Creu de Mayo és això que podem veure aquí, aquesta creu en fons blau. En què consisteix? Doncs
18: pues mira, Andalusia celebra la Creu de Maig, que és una activitat com una mica lúdica i festiva, en la que per barris, per associacions, fan una creu amb flors i al voltant d'aquesta creu, que es fa molt d'amor i molt de carinyo, doncs es fa una festa que és de ballar, de cantar, i serà aquesta la nostra festa de la Creu de Maig, que la farem el dia 31 al Parc Central. Llavors hi haurà ball per tothom, cantaran dos coros, una miqueta, doncs un dia festiu.
17: No és la primera vegada que munteu paradeta a la Fira Primavera, no? M'imagino.
18: No, ja portem molts anys fent la paradeta, com uns 11 anys participant.
17: Com definiríeu llavors aquesta Fira de la Primavera?
18: Doncs és un moment festiu, jo crec que l'arribada de la primavera és un dona que la gent surti al carrer, que tingui ganes de passejar i dona pues, aquest caire festiu i de visibilitat tant d'entitats com de comerços de Sant Andreu de la Barca, que crec que és molt important.
17: A Andalusia hi ha la Fira d'abril, aquí no tenim la Fira d'abril, però tenim la Fira de Primavera.
18: Sí, bueno, el passa que és diferent, allà és més folklore, més menjar, més ballar, més amics, més penyes, i aquí doncs és més comunitari, de poble, de ciutat.
17: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta, participi.
18: Doncs sí, aquí us esperem, a la nostra paradeta. Tenim regals sorpresa, bànols, artesania, i també us convidem a que vingueu el 31 de maig al Parc Central a partir de les 5 de la tarda, que tindrem una festa molt bonica.
3: El Club de Tenis Taula Barca Andreu ha participat per primer cop a la Fira de la Primavera. Quim Vinyes, president de l'entitat, ha explicat els objectius que es marquen.
19: Sí, és la primera vegada. Vull dir, tampoc som un club que portem molts anys aquí a Sant Andreu, portem uns quants anys com a club social, però com a club competitiu només portem un parell d'anys i ens ho vam donar a conèixer, doncs, per donar-nos a conèixer el poble, per agafar més nens, perquè començarem a fer classes extraescolars, i a més està obert a tothom perquè, bueno, perquè practiqui i si té ganes d'aprendre a jugar.
17: Com ha sigut els inicis del vostre club de tenis taula a Sant Andreu de la Barca?
19: Doncs va començar com un club social. Com un club social, el boca a boca amb la gent va començar a córrer i, bueno, i llavors, com que teníem ja bastants socis, doncs vam decidir, i una mica de nivell, decidir federar-nos i competir a la quarta categoria, que aquest any, per cert, hem quedat segons i pujarem de categoria.
17: Déu-n'hi-do, sí que funciona, el club té bastants seguidors.
19: El club té, bueno, no, les instal·lacions que tenim és a Can Salvi, que ens les cedeix el patronat. Estem bastant limitats perquè no tenim un espai com el que voldríem, però bueno, de moment ens defensem. Això que és un club que no tenim, no tenim entrenadors, és tot didàctic entre nosaltres, però tenim un nivell bastant acceptable.
17: Quin és el pròxim objectiu que es marca, que es fixa el club?
19: Home, l'objectiu és, com a mínim, continuar competint com ara, agafar més nens i tindre un equip de nens també que competeixi, fer escola també, no? Això seria ideal, no?
17: Aquí, a la Fira de Primavera, precisament és una fira, una festa molt familiar. Suposo que la paradeta la munteu també per recollir nens?
19: Exacte, està enfocat en això, primerament per donar-nos a conèixer i, a més, perquè passa molta gent per aquí davant, molts nens, moltes mares i pares que arribarà al setembre i no saben on apuntar el nen en una activitat extraescolar i a veure si fem una mica de ganxo i n'enganxem uns quants.
17: El tenis taula no és un esport tan conegut com, per exemple, el futbol. Com és aquesta competència que heu de tenir sempre amb esports que no són tan, no tan, tan petits com el vostre?
19: Nosaltres som un, també com molts esports, que són minoritaris. És més que res per afició i que t'agradi, però és un esport que quan el proves jo crec que t'enganxa. A part de que és un esport individual, fa servir agilitat, manda el cap, concentració, i vaja, jo crec que per mi és un esport molt complet.
17: Aquesta paradeta, la que teniu muntada, teniu una petita taula de tenis taula. Què és l'objectiu de la vostra paradeta? Que la gent s'apropi i jugui amb vosaltres i parli? Vendre'ls-hi alguna cosa? Que participin i facin alguna cosa?
19: Sí, en principi ja veus que està muntat en, més o menys amb el que m'has dit tu. Tenim uns quants lletreros que promocionem les activitats que farem. Si tens ganes de pujar, que pugis. Tenim una taula petiteta per si passen alguns nens i enganxar-los una miqueta. I de pas els hi farem un petit onsequi, un bolígraf o una piloteta o alguna cosa. I bueno, és una miqueta de ganxo, no?
17: Algun objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
19: Home, com a mínim, nosaltres, per l'espai que tenim, ja fem classes de nens, tenim 12 nens, és agafar-ne uns 15 nens com a mínim, 15 nens més, que és el tope nostre màxim per les instal·lacions que tenim.
17: L'Aula d'Extensió Universitària aquest any ha portat moltes conferències de diversos àmbits. Aquesta entitat també ha estat present a la fira. La seva secretària, Adela Llopart, i el seu president, Ricard Cusell, ens donen més detalls.
20: És el primer any que hem creat aquesta associació i en aquests moments tenim 140 socis que participen en aquesta activitat. Aquesta activitat és un curs escolar, comença a l'octubre, s'acaba al juliol, són 18 conferències i són 15 anual. I llavors estem adherits a la Universitat Autònoma de Barcelona i ve gent mediàtica, gent d'altres universitats, de la Universitat de Barcelona també, etc. I la veritat és que estem molt contents, ha funcionat molt bé i els temes que tractem són diversos. Són conferències de diverses temàtiques, poden ser filosofia, de història de l'art, de música, de robòtica, bueno, de diferents, de història, de metge, de medicina, de tot. És, el que consta és, tu seus, es fa el teatre, tu seus, escoltes aquesta conferència i després si tens preguntes, fan les preguntes, si no, pues, te'n vas a casa sempre sabent alguna cosa més. Sí.
17: Amb vostè parlem, com es diu, president?
21: Ricard Cusell, i en principi sóc el president de l'aula.
17: Com ha iniciat aquesta aula universitària on m'expliqueu que hi ha hagut moltes xerrades i, sobretot, molta participació?
21: Doncs sí que hi ha hagut participació. Som 140, com ha dit l'Adela. Va començar a Martorell quan vam veure que allà tenien aquest tipus de conferències i van voler portar-ho aquí a Sant Andreu de la Barca. En principi érem 3, ara ja som 8 que muntem la junta de l'aula, que tothom s'ho treballa, i a partir d'aquí, doncs això, vull dir, per cada 15 dies muntem una conferència, ja tenim les conferències pràcticament lligades de tot el curs que ve, Inclús ara, quan estem aquí a l'estand, estem repartint les conferències que tenim, i no sé si ho ha dit ella, però això té un cost de matrícula de 60 euros l'any. O sigui que, en principi, seria 20 euros per trimestre, que això i res, és quasi el mateix.
20: Cada conferència et surt per 3,33, vull dir, amb un cafè ja t'ho gastes.
21: I segur que s'aprèn coses, vull dir, tothom, vull dir, perquè són gent catedràtics de la universitat o gent, vull dir, mediàtica, més catedràtics perquè són els que realment en saben, i en saben molt, i aquests sempre, vull dir, sigui el tema que sigui, t'endús uns quants conceptes que no tenies clar i que aprens, vull dir, sí. Nosaltres pels primers, d'aprendre coses. Sí.
17: Primer any que participeu a la Fira de la Primavera?
21: El primer any que, sí, hi hagués estat molt bé que no fes tan sol, però a partir d'aquí, de la calor que fot, és el primer any, en vam

0: Sí. I
1: després ja... la pròxima conferència quina és, per si voleu fer una crida que la gent s'hi sumi?
2: Això, si ho saps tu...
3: El tema de la pròxima parla de la farmacèutica, és una farmacèutica, és una doctora i catedràtica de la Universitat de l'Autònoma i ens parlarà de la medicina més tradicional.
2: Més natural,
3: no?
2: A més. Més natural, sí.
3: I més natural. I la pròxima ens ve un doctor també del Vall d'Hebron i ens parlarà també del tema de les articulacions, dels genolls, etc, etc, que és una cosa doncs que quan et fas gran tens més mancances, pateixes.
2: I el públic que tenim és, no tot, però majoritàriament està pensat per la gent gran i, per tant, tothom li fa mal alguna cosa. Tu ves rient, però ja hi arribaràs.
3: Sí, sí. Majors de 55 anys, el projecte és aquest projecte.
2: Sí, sí, sí.
3: Però sí que és cert que hi ha gent que no té els 55 i també poden assistir.
2: O sigui que si vols venir, ja ho saps.
1: L'associació lúdica El Dado Enroscado ha tornat a muntar una ludoteca. Javier Muñoz ens explica quina és la dinàmica de la seva paradeta.
4: Doncs, com cada any a la paradeta, el que muntem és una ludoteca de jocs de taula per totes les etats, però especialment orientats a les famílies i a la canalla, i unes quantes taules per poder seure a jugar.
1: Com és la dinàmica de la vostra paradeta? La gent pot venir a jugar quan vulgui, s'ha de pagar alguna cosa, com funciona?
4: No, això... Nosaltres, totes les activitats que fem, tan extraordinàries com avui aquí a la Fira de Primavera, com tots els divendres i diumenges a l'Espai Jove, són sempre gratuïtes, obertes a tothom, i només s'ha de venir, tenir ganes, i seure i començar a jugar.
1: Quins són els jocs que tenen més èxit?
4: Home, sempre els jocs familiars i una mica party són els que més triomfan. Jocs com el Pelusas, com el Virus, aquest tipus de joc és el que funciona millor sempre. Jocs amb interacció entre la gent i que tingui una miqueta de xitxa.
1: És la primera vegada que munteu fira, paradeta a la Fira de Primavera?
4: No, ja han vingut, no sé, 3 o 4 anys ja portem venint.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu quan munteu una paradeta?
4: Home, principalment l'objectiu és mostrar a la gent el que fem a l'associació, quines són les nostres activitats, i promoure això perquè coneguin qui som, on som i què fem, no? I treure també la nostra activitat al carrer. Penso que és important donar vidilla aquí al poble i fer coses a fora, no estar sempre al teu local ficats.
1: Per la gent que ens estigui sentint ara, dir, ostres, a mi m'interessa, no ha pogut passar per la paradeta de la fira, on us pot trobar, quina és la pròxima activitat que feu?
4: Nosaltres estem a l'Espai Jove, d'aquí a l'edifici Aigües Toses, i tenim sessions regulars tots els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2:15. Només fa falta que vinguis, digues hola, i trobar un lloc que t'agradi i un grup per jugar. Allà trobareu gent per jugar.
1: Molt bé, doncs objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
4: No tenim un objectiu, allò que haguem d'assolir. Volem estar aquí i que la gent passi una bona estona, passar-ho nosaltres també i compartir la nostra afició amb la gent. No és més que això d'estar aquí i ser part del poble.
1: M'imagino que deu tenir una massa social que sempre ve assíduament a jugar als jocs. Quin és el joc pels més experts?
4: Home, n'hi ha molts. És que, clar, ara vivim a més una època de molts jocs. Cada setmana surten molts jocs nous. N'hi ha molts jocs. Això depèn també ja quan un juga habitualment a jocs de taula. No dic que s'especialitzi, però, clar, és com tot. T'agraden més un tipus de jocs que un altre. És a dir, nosaltres som 35 socis, però a les nostres sessions venen gent que no són socis perquè són obertes a tothom. Vull dir que potser cada cap de setmana ens juntem 40 persones jugant allà entre divendres i diumenge, i n'hi ha per tots els gustos, no? N'hi ha els clàssics que sempre agraden, com el Carcassonne, i n'hi ha dels més moderns, com el Seti, que és un joc ja de jugonca que agrada molt, també.
1: Isa Henry, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, assegura que fa més de 5 anys que visita la Fira de la Primavera.
5: Nosaltres participem, com som Baix Llobregat Nord, participem de totes les fires que podem, a tots els municipis de Rodalies, des de Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Olesa, Esparreguera, Pallejà, i també venim aquí a Martorell, perquè la nostra idea sempre és donar assessorament i informació en salut mental a tothom.
1: Quin objectiu us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
5: Doncs donar informació especialment relacionat amb els trastorns mentals, la salut mental, donar informació a tota la població en general sobre la salut mental, fer una dinàmica també, a vegades ens agrada preguntar a la gent, no? Pues missatges, no?

0: Què li diria d'una persona que ho està passant malament i fer pensar una mica la gent? A vegades també fem alguna mica de tallers d'emocions per als infants, fem una mica així de...
1: És a dir, coses per visibilització, no?
0: Sí. La idea és, nosaltres, la principal idea sempre és que tothom, la màxima gent possible, tingui l'accessibilitat de conèixer de primera mà, per professionals i per persones afectades i per sòcies, el que és conviure amb un problema de salut mental.
1: Per la gent que no es conegui, no ha tingut l'oportunitat tampoc de passar-se per la paradeta i ens estigui sentint ara, quina feina feu vosaltres com a entitat?
0: Som una entitat que tenim ja 25 anys, tenim un munt de projectes. Hi ha projectes com és el gran projecte que és el Club Social Punt de Trobada, que la seu central és a Martorell, que són per persones amb diagnòstic en salut mental. És gratuït perquè està subvencionat per la Generalitat i a persones que tenen, diguem, un diagnòstic ja en salut mental poden accedir totes les tardes de forma gratuïta a tallers i activitats. Després tenim l'associació, pues, si t'associes i et fas sòcia, tens diferents serveis com teràpies de grup de famílies, per exemple, amb una psicòloga i una treballadora social. Tenim la psicòloga que fa atenció individualitzada i de famílies. També tenim grups, pues, com el que fa la Maria, que són de persones en primera persona, que aquí no hi ha un professional, sinó que ells mateixos són els seus dinamitzadors que parlen i s'expliquen les seves problemàtiques. I després ens movem per tot el Baix Llobregat Nord, fent tot tipus de sensibilització, des de les escoles, els instituts, les ràdios. Estem fent ara un podcast, que estem començant un podcast i que anirà per totes les ràdios. Aquí, espero que aquí també a Sant Andreu ens ho vulgueu acollir, que estem fent les gravacions ara. No sé, i milions de coses més. Que no parem tot, sempre estem fent, si no estem fent una fira per informar, estem pues no sé, la setmana passada vam estar a un casal de gent gran parlant sobre com cuidar-se de la salut mental.
1: Bueno, ja veig que som molt actius. Per aquesta fira de primavera, si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la vostra paradeta i també per donar-vos a conèixer.
0: Sí, aquí qualsevol que vingui de manera desinteressada se li informa, se li explica els projectes que hi ha, no ho he explicat, hi ha projectes per a tota la població, qualsevol persona que estigui en un moment de malestar emocional, que vulgui estar en un moment per cuidar-se, tenim tallers des de ceràmica, hi ha una companyia de teatre que fan teatre, hi ha un taller de ioga que hi ha una trentena de persones.
1: També la dansa.
0: Fem dansa per cuidar-se. Ara, ara l'octubre, obrirem. La idea també és expandir-nos, val? Que si ara gairebé tots es fan a Martorell, però de poder obrir l'art de cuidar-te a més poblacions.
1: La jornada de dissabte ha iniciat així amb l'espai d'entitats ple de moviment i vida, amb més d'una desena de paradetes per tots els interessos.
2: És habitual a la Fira de la Primavera que la Colla Diables hi participi de forma activa, ja sigui amb una trobada de foc o una trobada de grups de percussió, que ha estat el cas de la Fira de la Primavera 2026. La trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el desè aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el desè aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb Lara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
3: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
2: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Ous de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
3: Sí, des del principi, porto ja 10 anys i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
2: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
3: Jo em sento molt orgullós dels Ous de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
2: Hem vist gent molt engrescada, eh?
3: Totalment, totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa. És genial.
2: Ous de drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
3: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
2: Formeu part de la colla de Diable.
3: Exactament, sí.
2: Per tant, això també ajuda també a tenir més gent, no?
3: Sí, sí, està molt bé fer colla i així també ens unim amb les altres parts, les altres seccions de la colla i fem pinya.
2: Necessiteu gent o de moment esteu bé?
3: Sempre estem oberts a que la gent vingui i ens contacti i si no, doncs entra en llista d'espera i no passa res, però sempre estem oberts.
2: Ha de tenir algun requisit, saber música, no saber...
3: Tindre ganes de passar-s'ho bé, ballar, musicalitat i molt somriure.
2: Un missatge per aquest 10è aniversari.
3: Doncs un dia impressionant, increïble i amb molt d'amor, me'l recordaré sempre.
2: I de cara al futur?
3: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
2: I entre els membres dels Ous de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
4: Jo formo part dels Ous de Drac des que tinc 6 anys.
2: I què és el que més t'agrada de formar part del grup de percussió?
4: Doncs que això és com una família, ens portem tots superbé, ens animem i això és molt guai.
2: Dius que el teu instrument és el sordo.
4: Sí.
2: Com és aquest instrument?
4: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només queda bulta bastant i es toca amb les mazes.
2: El teu instrument?
5: El meu instrument és la caixa.
2: Quant temps portes en el grup dels Ous de Drac?
5: Portaré uns 5 o 6 anys.
2: 5 o 6 anys?
5: Sí.
2: I què és el que més t'agrada, formar part dels Ous de Drac?
5: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
2: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
4: Sí.
2: On heu anat?
4: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà...
5: A Barcelona també hem anat.
2: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
4: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
2: O sigui, un dia a la setmana assageu?
4: Sí.
2: És suficient?
4: Sí, jo crec que sí.
2: I sabeu moltes cançons?
4: Sí, esclar que ja en sabem les cançons.
5: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
2: Sí?
5: Sí.
2: Quanta gent formeu part dels Ous de Drac? Són uns quants, no?
4: 18-20.
2: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
4: Sí. Sí.
2: I quin missatge donaríeu per aquest 10è aniversari dels Ous de Drac?
5: Ja, moltes felicitats, Ous de Drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
4: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels Ous de Drac i podem créixer més.
2: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdracs, no?
5: Exacte.
2: Aquesta és la intenció, no?
5: Aquesta és l'intenció, una altra cosa és que arribem.
2: Amb aquestes ganes, segurament que sí que arribaran els membres dels Ous de Drac, que segurament més endavant formaran part del grup del Tabaldracs. 10è aniversari dels Ous de Drac en aquesta 8ª trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la colla de Diables, Enrique González.
6: Bueno, molt contents, ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
2: És habitual ja en aquesta fira de la primavera anar combinant la festa del foc amb els grups de percussió?
6: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla i bueno, pensem també que és més maco.
2: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
6: Han vingut de molts jocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins... nou colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
2: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
6: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
2: A Sant Andreu de la Barca amb els Tabaldracs, però també amb els Ous de Drac, especial avui per aquest 10è aniversari.
6: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels Ous de Drac, que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
2: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran al grup del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
6: Sí, hi ha cantera, porten molta marxa i molta força i aguantaran molts anys.
2: Qui toca millor, els del drac o els ous de drac?
6: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
2: No només han participat els ous de drac o els del drac en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provinents de Molins de Rei o també de Pallejà.
7: Jo sóc Daniel Santos, de les Timbales de Molins de Rei, del Camell.
2: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió aquí a Sant Andreu de la Barca?
7: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles, i com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho passa molt bé.
2: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
7: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
2: Primera edició, bueno, aquesta és la vuitena, tampoc no es fa cada any, vull dir, portem ja no sé quantes edicions. Què suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió d'altres poblacions?
7: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
2: De fet, cada grup té la seva peculiaritat, no?
7: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la tocada, alguns que són més percussió mixta, i nosaltres no acabem de ser de top a tocada i hi ha moltes qualitats, sí.
8: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
2: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de la Barca, que suposa per vosaltres participar un any més.
8: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
2: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per el tipus de música que toqueu?
8: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot està guai, està bé.
2: El vostre què feu?
8: Més batucada, potser. Més de tot.
2: L'espai infantil de la Fira de Primavera va continuar dissabte amb les seves activitats a càrrec del maca Xavi Medina, a més d'altres activitats adreçades als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. I a les 7, a la plaça Federico García Lorca, va comptar amb l'acte Practica la Salut, esport per la gent gran. Més d'un centenar de persones hi van participar d'aquesta activitat. També important el vespreig, amb el grup Chiquilla, amb música rock-pop espanyol dels 80, 90 i 2000. I a les 9, a la plaça Federico García Lorca, es va celebrar la gran final del concurs de rookies del ritme, amb la participació d'una dotzena d'artistes. I ja al vespre, a les 11, el concert de l'Último Tributo. L'Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
9: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic, i fins i tot crec que vam ser portada de les nostres xarxes socials durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
2: Bueno, es feia tota l'esplanada planíssima, eh?
9: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
2: No, tercera vegada, que veniu aquí.
9: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
2: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a l'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
9: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar. I bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de joventesa.
2: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com va cantar?
9: Van començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts, i quan la banda ja començava una mica a rodar ens va deixar per fer altres camins, i llavors doncs, van trobar el Luis i bueno, ja la història de la banda va ser gràcies a ell.
2: Ara tenim nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, l'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a l'Último de la Fila?
10: Pues sí, muy agradecido, sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido, con mucho respeto a quien estoy sustituyendo, porque que en paz descanse Luis, pues nos dejó y bueno, hicieron un casting y aparecí yo y aquí estoy, y muy contento.
11: Piensa que todo veo de Manolo García, ¿eh?
10: Sí. Pues sí, desde hace muchos años que ese género, ese timbre de voz, pues me va como un traje a medida, ¿no? Y yo sabía que bueno, que tenía posibilidades de poder entrar en este grupo y así ha sido, ¿no?
11: Supongo que ya eras chaval seguidor del último de la fila, ¿no?
10: Sí, sí, claro. Yo el último de la fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido muy gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
11: Quan es fa un grup tribut, per exemple l'último tribut o l'último de la fila, quan feu les cançons, intenteu allò que sigui exacte a l'última fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
9: Intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
11: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo. Bé, des de quan formes part de la banda?
12: Pues mira, yo en octubre de este año era 14 años que estoy con la banda. Y bueno, pues encantado de estar con ellos. Espero que sean otros 140 años más, mínimo.
11: ¿Alguna canción especial?
12: ¿Alguna?
11: ¿Alguna canción especial?
12: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas, de último en la fila, muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
11: Suposo que ara també a l'Último Tributo encara més concerts, tenint en compte que l'Última Fila ha tornat a fer algun concert, no?
9: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem que hi hauria estant la banda activa.
11: Això és bo, no?
9: Sí, nosaltres contents. Treball i anem molt contents.
11: Diguem-te el teu company, cançó especial per tu de l'Última de la Fila.
9: Cançó especial, hi ha moltes, però...
11: A dos, va.
9: Bé, jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Luis. I sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antiguo, perquè també va ser una cançó especial pel Luis.
11: Per tu?
10: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también, cuando ahora que la estamos ensayando y la estamos metiendo en el repertorio para las fiestas, me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí, Como un burro, pues es que hay tantas, Insurrección.
11: Sí. Clar, són cançons que el públic se les sap de memòria, no?, i que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
10: Que me cante algo, sí. Ha ha ha.

0: informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els cotxes van ser protagonistes el diumenge de la Fira de la Primavera amb la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics organitzada per el Motoclub Sant Andreu. Com sempre, a la sortida van de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. La 8a trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al Motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Jorba i amb Pep Soler.
2: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
1: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
2: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa de motos.
1: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics i que cada any podem veure autèntiques joies?
3: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona. No només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar, és una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
1: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
3: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la... Cada vehicle té la seva història personal.
1: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
4: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure tot aquestes joies que tenim.
1: Joies que són més antigues de l'any 1996, 95?
4: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
1: Un Ford A-Track del 1928, per tant, impecable també en estat, eh?
4: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
1: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
2: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
1: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució bastant plena.
2: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquestes veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
1: Bueno, us acosteu ja al desè aniversari, eh?
3: Home, sí, el desè i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja es fixa.
1: Serem aquí, no?
3: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
4: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
1: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
5: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó, doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu de l'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
1: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
5: Sí, això doncs, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, doncs, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que és...
1: Normalment participa en aquest tipus de trobada?
5: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
1: I compartir experiència amb altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
5: Sí, sí. És tal l'afició que, fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
1: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
5: Aquest encara no l'hi he fet, però l'he fet no fa gaire amb un dos cavalls. I ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
1: Tant el poeta dels vehicles clàssics.
5: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
1: No sé si el seu vehicle, li ha posat un nom.
5: El Fortillo. Però... amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
1: I n'ha fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està. Vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
1: Aire condicionat no té, el cotxe?
5: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
1: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
6: Bueno, pues és una herència familiar que la vas conservar, i al final pues mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
1: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
6: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
1: El manteniment d'aquesta moto...
6: Zero. Oli i res més.
1: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
6: Bé, molt maco, molt bé, molt maco. I mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
1: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions, l'any 2027, la 9a edició. El diumenge de la Fira Primavera va comptar amb una nova activitat, una cercavila de cultura popular molt especial, amb els gegants Nissos, la Molassa de Salou, els capgrossos de Sitges i els gegantons El Dimoni i l'Àngel de Montornès, que van omplir de música, dansa i humor i tradició popular catalana per als carrers de la Fira de la Primavera. També els gegants de Sant Andreu de la Barca, des de l'agrupació cultural Aigüestoses, també van ser protagonistes el diumenge. De fet, van poder mostrar i ensenyar com es porten els gegants.
7: L'agrupació cultural d'Aigüestoses ha traslladat aquest cap de setmana els assajos dels seus gegants i gegantons a l'esplanada del Mercat Municipal amb l'objectiu d'apropar la cultura popular al carrer i despertar interès dels més joves. Durant la jornada, els assistents han pogut veure ballar l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia i el Cagacalces, 5 de les figures més representatives de l'entitat. A més de seguir els assajos, infants i joves també han tingut l'oportunitat de posar-se sota els gegants i provar com es fan ballar en una iniciativa pensada per fomentar el relleu generacional dins de la colla. Fernando Calamonte, membre de l'agrupació, en dona més detalls.
8: Doncs avui intentarem donar visibilitat al poble de la nostra agrupació, que vegin els gegants, que la gent s'apropi i que intentin doncs, provar-los. Farem algun assaig aquí per veure els balls que tenim nosaltres, també per poder fer assajos nosaltres, però sobretot perquè la canalla i els pares i les mares vinguin i puguin provar els gegants grans i els gegantons.
7: En què consisteix un assaig per a algú que no sigui del món castell, del món de gegants?
8: Doncs l'assaig consisteix bàsicament en doncs, tindre els gegants aquí fora i nosaltres assajar balls concrets, com pot ser el ball de l'Andreu i la Quimeta o com poden ser d'altres balls de gegantons que són perifèrics al ball principal, etc.
7: Quants balls teniu? Quin és el més famós?
8: Bueno, el nostre, normalment cada colla té el seu propi ball, té la seva pròpia composició i nosaltres tenim també una, que és el ball de l'Andreu i la Quimeta. És un balset.
7: En què consisteix? Ballen els dos junts?
8: Ballen l'Andreu i la Quimeta i tenen una sèrie de passos marcats, una sèrie de moviments marcats i sempre han de continuar sent fidels doncs, a això, a la coreografia que es va dissenyar.
7: Imagino que assageu perquè deu ser el ballar amb els gegants no deu ser una cosa fàcil. Explica'ns una miqueta per la gent que no té ni idea de muntar un gegant, quines dificultats representa, com funciona, quines habilitats necessites per fer ballar un gegant.
8: Bueno, per fer ballar un gegant, realment habilitats no, l'únic que necessites és tindre doncs, una alçada mínima perquè el cavallet doncs, el puguis agafar bé i en cavat doncs, una mica de traça per poder agafar l'equilibri de la figura. Una vegada tu tens equilibrada la figura és com si portessis un barret. Bé, bàsicament no necessites cap habilitat en concret, l'únic tindre una alçada determinada per poder agafar el cavallet de la figura. Una vegada tu el cavallet el tens amb una alçada mínima per no entreposar amb el terra, doncs l'únic que has de tindre una mica d'habilitat o d'experiència portant la figura i trobant el punt d'equilibri. Una vegada la figura està equilibrada, la figura és com si portessis un barret. Sí que pesa una mica més que un barret, però no excessivament. Per exemple, l'Andreu pesa 45 quilos.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, són 45 quilos. L'únic que els té molt amunt. Llavors, balanceja una mica, però una vegada tens tu la figura controlada, ja està.
7: Veiem que teniu l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, també teniu... no com recordo com es diu aquesta figura.
8: Ètnia.
7: L'Ètnia. Però també ens pots explicar una miqueta aquests gegants, en què consisteixen, què representen cada un d'ells?
8: Sí, tant. Mira, l'Andreu representa un barquer que fa una mica... és representació una mica de lo que era en el seu dia la barca que creuava el riu Llobregat per passar la gent i els ramats d'un costat de del riu a l'altre, per comunicar amb Castellbisbal de la Barca, amb Castellbisbal, amb Sant Andreu de la Barca, etc. La Quimeta és una bugadera, i és una bugadera del poble que la història doncs, ens diu que anava a rentar la roba aquí a la plaça Font de la Roda, amb d'altres bugaderes, i bueno, la història diu que tots dos eren parella. Val? La Bruixilda, diguem-ne que ve a representar una mica el que seria la llegenda de la bruixa del senyor Arnau, que té molt de recorregut aquí al poble. El Cagacalces és el dimoni, que se l'encenen els ulls i raja aigua. No, no, no és aquest. Aquest és el cap gros. Encara tenim una altra figura que avui no l'hem pogut portar, però que és també un gegantó com la Bruixilda, una mica més alt, i és un manotes també, igual que ella. I, bueno, el Cacalces va ser una figura que va ser dissenyada per un membre de l'agrupació i des de llavors doncs, ens acompanya. I l'ètnia és una figura doncs, intercultural, perquè porta un vestit de Colòmbia, però la seva fisonomia és africana, vull dir, és una mena de símbol d'integració doncs, dintre de la nostra agrupació.
7: Molt bé, ara que sabem que tots els gegants que els que teniu aquí, la gent que vulgui conèixer una miqueta més sobre l'agrupació i sobre els gegants, què poden fer? Es poden acostar-se aquí i quines activitats li oferiu fer amb els gegants?
8: Doncs avui podran provar les figures, podran veure doncs, si els escau aquest tipus d'activitat. Nosaltres explicarem que no necessiten molt de temps per dedicar-nos, per dedicar aquí a aquesta activitat. Diguem-ne que nosaltres, la nostra intenció és tindre molta gent a dintre de l'agrupació perquè amb una mica de temps de molta gent doncs puguem omplir els forats de totes les activitats que fem, que al cap de l'any seran unes 7 o 8 sortides, però no s'ha de vindre totes.
7: Quina és la pròxima sortida?
8: Doncs la propera sortida, si no estic equivocat, anem a... Ahir vam estar a Vaquerisses, i la propera ja és cap al juliol, ara no sabria dir-te de memòria, però...
7: Hi ha una pròxima, no?
8: Sí. Ara comença la...
7: Tota l'època de festes majors,
8: sí,
7: no?
8: Tota l'època de festes majors i totes les sortides que hi hauran.
7: Uh-huh. Bueno, per acabar, per què és important per l'Agrupació Cultural d'Aigüestoses participar a la Fira de la Primavera? Què representa per vosaltres un any més estar aquí presents?
8: Doncs per nosaltres és una manera de portar una mica la visibilitat de que els gegants són d'aquí del poble, són figures que representen la nostra ciutat, i allà on anem amb ells doncs, és el que fem, mostrar una mica i donar a conèixer la nostra ciutat a la resta de pobles i ciutats que hi ha a Catalunya.
7: Per acabar, si vols fer una crida que la gent s'acosti i sobretot una crida que la gent s'associï a vosaltres, que participi i que creixi encara més l'agrupació.
8: Bueno, jo animaria a tothom, sobretot a les famílies que tenen fills, i no cal ni que tinguis fills, vull dir, tothom del poble, sense mirar ni les seves ni els seus orígens, ni la seva llengua, ni la seva cultura, vull dir, ni la seva vessant política, vull dir, és que aquí no hi ha res de tot això, aquí només hi ha cultura. Jo els animaria als que vulguin fer una activitat diferent, una activitat arrelada a Catalunya des de fa molts anys, doncs que vinguin. Aquí es trobaran amb una família d'amics, amb un grup d'amics que sempre intentem fer passar-ho bé. Sempre intentem passar-ho bé fent una activitat cultural que a més dona una mica de ressò del nostre poble arreu.
7: Teniu orgull, Sant Andreuenc?
8: Sí, per suposat. Nosaltres, els nostres gegants són els més macos que hi ha a tota la comarca del Baix Llobregat, i no només dit per nosaltres, sinó moltes colles ho reconeixen, que aquestes figures són unes de les més maques que hi ha a tota Catalunya.
7: L'agrupació cultural Aigüestoses valora molt positiu la resposta del públic i confia en que aquesta experiència animi nous portadors i portadores a sumar-se a les activitats de l'entitat.
1: Des de la carpa institucional també es van realitzar diumenge diferents activitats organitzades per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. L'àrea infantil també amb contacontes. I també es va realitzar el tradicional sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastié, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
9: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
1: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
10: Doncs...
1: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
10: Paula.
1: Paula, explica'ns.
10: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
11: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
1: Molt contentes pel premi, suposo, no?
11: Sí.
10: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
1: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
12: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
1: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
13: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer, al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors heu guanyat, doncs, qualitat de vida, i heu guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
1: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jéssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
14: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí, aquest acte, estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
15: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests anys, d'aquests 20 anys, no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar a persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien, i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són, pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vaper també és molt perjudicial. Pensem, la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, els que estem ara i els que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera, sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. Si abans parlàvem dels diables de Sant Andreu de la Barca, els castellers de la Droc també han estat protagonistes amb una diada castellera que s'ha celebrat a la plaça Federico García Lorca, conjuntament amb les colles castelleres de Sant Feliu de Llobregat i Castellar del Vallès.
7: Els castellers de la Droc han reclamat un espai per l'entitat després de 10 anys sense local propi, i ho han fet desplegant una pancarta durant la diada castellera d'aquest diumenge a la Fira de la Primavera. Parlem amb Marina de la Torre, cap de colla dels castellers de la Droc, que explica que enguany celebren 10 anys.
16: Doncs la diada d'avui és la nostra diada d'aniversari. Aquest any fem 10 anys com a colla castellera. Les colles que vindran seran Sant Feliu i Castellà. I plantegem una diada en tres rondes, més piles d'entrada i de sortida. I els castells que farem, ara us ho vareu.
7: Quins castells fareu? Ens pots explicar una miqueta?
16: Doncs avui farem, començarem amb dos piles simultanis de quatre. A primera ronda plantegem el 4 de 6, després el 3 de 6 amb agulla, i per acabar amb un 3 de 6 i els piles de sortida.
7: Per què és important seguir amb la tradició de castells a Catalunya, que és una tradició catalana, i a més veig que hi ha molta gent jove, que aquí a Sant Andreu de la Barca hi hagi gent jove implicada en una cultura catalana?
16: Doncs és de les poques associacions, et diria, on pots juntar gent de totes les edats, de tots els gustos, de diferents cultures, i aquesta unió i aquesta força conjunta fa una feina xulíssima i un projecte molt, molt bonic que pots compartir amb tothom. Llavors jo crec que és d'aquestes poques activitats que pots fer pràcticament gratuïta i en un conjunt de gent molt, molt maca. Es fa una família molt xula.
7: Què representa per vosaltres fer 10 anys? És una fita bastant important, 10 anys de castells a Sant Andreu de la Barca, i que la tradició segueixi viva.
16: Total. Doncs per nosaltres poder arribar fins avui després de 10 anys de trajectòria ens fa moltíssima il·lusió i ho portem amb molt d'orgull. Sí que a nivell del món casteller som una colla molt jove, diguem, però bueno, sí que és cert que a zona no tradicional com estem, sobretot al Baix Llobregat, costa molt mantenir una tradició castellera i seguir amb la cultura catalana. Llavors, després de molts esforços i molt tirant endavant, doncs aquí estem, 10 anys després.
7: Quins objectius us marqueu de cara a aquest pròxim any? Heu fet ja 10 anys, però potser us heu marcat algun objectiu de ser més gent, aixecar castells més importants?
16: Doncs després del fi de temporada de l'any passat, on vam poder fer el nostre primer castell de set, la idea és poder, sobretot, mantenir el nivell i, evidentment, sempre pensem en créixer, en portar més gent, que sempre ens fa falta, i sobretot jo diria que descarregar el 3 de set, que és l'espineta que ens va quedar l'any passat, i poder seguir créixer i celebrar amb tota la colla.
7: Perquè el 3 de 7 és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar?
16: Exacte, és el castell més difícil que hem fet, de moment l'hem carregat, després del 4 de 7 descarregat, que és el segon castell més difícil que hem fet fins ara, i intentar mantenir una miqueta la trajectòria i poder sumar els castells de 7.
7: Per què aneu d'aquests colors? Es pots explicar per la gent que no tingui ni idea?
16: Doncs la colla de la Droc està fundada per dos pobles castellers, seria Sant Andreu de la Barca i Paella. La colla antiga de Sant Andreu de la Barca anava de negre, per això el color negre de la nostra camisa, i la colla que s'estava intentant formar, el projecte de colla de Paella, era de color lila. Llavors, aquesta unió entre dos pobles van fer aquesta camisa tan curiosa.
7: L'acte ha comptat amb la participació també de dues colles convidades, els Magenta, de Sant Feliu de Llobregat, i els Capgirats, de Castellà.

0: amb els Pilars, i fins aquí la diada.
1: Vosaltres quins castells presentareu avui?
0: Avui, si no m'equivoco, portem la torre de 6, és a dir, 2 de 6, el 4 de 6 amb agulla al mig, ho estan xivant per aquí darrere, i el 4, que és el mateix, però sense l'agulla al mig. I farem el Pilar de 5 al final de tot, que és important també.
1: Vosaltres sou una colla que ja grandeta, no? M'imagino, des del 96 que aneu fent castells. Quin és el castell més complicat que podeu arribar a fer?
0: Doncs et diria que aquesta temporada que estem ara és una de les millors temporades que jo recordo, perquè estem, diguéssim, passar de castells de 6 a castells de 7 pisos és una mica més complicat, i aquest any ens estan molt bé, hem descarregat el 473 vegades. Avui sí que és veritat que no portem castells de 7, perquè a vegades els números doncs no donen, però bé, aquesta, jo diria que aquesta temporada és una de les millors, amb el 4 de 7, el 3 de 7 de 7 ja el tenim també ja a tocar. Per tant, jo diria el nostre millor castell, si no m'equivoco, de la història, si no m'equivoco, va ser aquí, fixa't el que et dic, el 2004,
1: Déu-n'hi-do,
0: i va ser un 4 de 7 amb agulla.
1: Quines necessitats necessitaríeu, mai millor dit, per aixecar el castell un altre cop?
0: Home, doncs sempre mans. Vull dir, al final una colla castellera, la porta sempre està oberta. I el que fa falta doncs és això, mans, assaig, i també una mica que ens ho han de creure. Hem de creure que podem fer-ho i ho demostrem als assajos i a les diades. O sigui que això és el que més... Confiança, diria, que fa falta, més enllà de mans.
1: Què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
0: Bé, per nosaltres està bé, perquè la Droc és una colla amiga que sempre ens ha convidat i sempre els convidem. Vull dir, crec que som bastant amics en aquest sentit i sempre ens sentim acollits. Per tant, sempre és un plaer venir aquí a Andreu.
1: Què representa per vosaltres els castells, la tradició dels castells, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i que encara segueixi estant viva i amb molta gent jove, com veig?
0: Doncs bé, sobretot és comunitat, no? És el fet de que conflueix molta gent de moltes edats diferents, no? Des de nens, joves, adults, gent més gran, i que realment tothom és amic de tothom. Et pots anar a fer un beure amb qualsevol de qualsevol edat, i és sobretot aquesta comunitat i aquest fer, sobretot, també conservar la tradició, no? Que també és important, però sobretot és el fet de formar part d'una família, d'una gran família, que això és molt guai.
1: Joan Mas, cap de colla dels Capgirats, explica que és el primer cop que venen a la ciutat.
2: Bueno, la colla va néixer fa 12 anys. Normalment les colles solen néixer de altres escissions de colles veïnes. L'altre va ser una colla totalment de zero, de nova. Ens vam formar una mica al revés de com es munten les colles normals, i ja va haver-hi un membre de la colla, que som com els Capgirats, no? Que sempre ho fem tot al revés del resta de colles. I va quedar el nom aquest de Capgirats. Sí.
1: Els Capgirats són, és la primera vegada que visiten Sant Andreu de la Barca?
2: Diria que sí, no vull posar la mà a foc, però sí, amb Castellers de la Barca hem actuat amb altres poblacions, però aquí a Sant Andreu de la Barca crec que és el primer cop que actuem.
1: Sí, què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
2: Bueno, estem orgullosos, que amb Castellers de la Barca som una colla d'un nivell similar, doncs, bueno, sempre amb les colles d'aquest nivell ens ajudem, ens agrada molt poder-nos ajudar, no?, també entre nosaltres, i és un plaer pues, estar, a més, en un dia tan esplèndid com avui, no?, tan solejat, amb ambient a plaça, que al final amb els castellers el que volem és que vingui gent a veure, i molt agraïts, i que ens hagin convidat.
1: Ens pots fer un petit resum en què consistirà aquesta diada castellera? Què fareu? Quin paper tindreu? Sí. Com anirà?
2: Bueno, en aquesta actuació hem plantejat tres castells, que de fet és el primer cop que actuem fora de casa que podem portar tres castells de plaça. Aquesta temporada ens està costant portar a arrossegar gent, i bueno, pues, tenim plantejat sortir amb un pilar de quadra d'entrada, llavors fem tres rondes, farem el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i el 3 de 6, i acabarem amb un pilar de 4 aixecat per sota, que és bastant espectacular de veure també.
1: Per qui no tingui ni idea de castells, quin és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar si tinguéssiu mans?
2: Sí, bueno, ara mateix els nostres castells límits està amb la torre de 6, que és un castell que és molt fràgil, ja l'hem fet alguna vegada aquesta temporada. Llavors el 3 de 7 és el nostre castell límit també. Estem treballant per portar el 3 de 6 per sota, és un castell que és un 3 de 6 però que posem el pom i la comencem a aixecar des de sota, i el pilar de 5, són una mica els castells límit nostres d'aquesta temporada.
1: Vosaltres aneu de grana, per què no de grana?
2: De Bordeus, bueno, Castellà tradicionalment havia sigut una zona vinícola i bueno, és una mica el color Bordeus, no? Una mica em record ancestral el tema del vi, no? Que tenim a Castellà de Vallès, és una mica el color que va triar la colla, el Bordeus.
1: Per què és important seguir mantenint vives les tradicions catalanes com són els castells, i sobretot que encara hi hagi canalla que li agraïn els castells, perquè Déu-n'hi-do, teniu bastanta gent jove, eh?
2: Sí, bueno, el fet castellà, sobretot amb la zona no tradicional, jo sempre ho dic, és un tema més social també, no? és un motiu de fer poble, de fer cultura, és molt transversal perquè permet tots els membres de la família poder participar.

0: Participar, des de, com tu has dit, des de la canalla més petita fins a gent més gran. Tenim avis de 80 anys que poden participar a la penya, de totes les cultures, de totes les edats. Vull dir, és un tema, i a més culturalment, pues, bueno, és una tradició catalana que ens agrada mantenir, que ens agrada mantenir viva.
1: Durant el moment dels primers pilars simultanis de 4, en un dels castells de la Colla de la Droc, l'Enxaneta ha desplegat una pancarta on es podia llegir 10 anys sense local propi. Un reclam que ha tenyit la Diada Castellera de reivindicació i cultura popular.
2: I a continuació, a Ràdio Sant Andreu, programa Resum, amb els reportatges i les entrevistes de la Fira de la Primavera 2026. Una Fira de la Primavera que arrencava amb un joc, amb un Escape Room Galàctic, el divendres 22 de maig a les 5 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució.
1: Èxit de participació en l'Escape Room Galàctic. El primer acte que dona el tret de sortir de la programació per la Festa de la Primavera ha exhaurit totes les places. Les famílies de Sant Andreu de la Barca han gaudit d'una bona estona posant-se a prova. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha celebrat l'alta participació i ha desitjat una bona festivitat als sanandreuencs.
3: Moltíssima participació entre moltes famílies i infants. Hem dissenyat aquesta activitat, sobretot a partir de 6 anys, per fer una mica de prèvia i d'expectativa, perquè ara a les 6 explicarem com serà el parc nou de la que farem a la plaça Federico García Lorca, que serà de temàtica galàctica, igual que l'Escape Room.
1: Aquesta Escape Room, com funcionarà? Ens estan explicant que és una aplicació, que han de seguir unes ubicacions i després fer uns jocs.
3: Exacte, és com un joc de pistes, aleshores aniran les famílies arriben a diferents ubicacions on hauran d'anar superant diverses proves per poder superar tot el joc. Com deia, és de la temàtica de l'espai, perquè fem l'homenatge a l'estructura principal del parc Federico, de la plaça Federico García Lorca, que serà una supernau espacial de 9 metres, que bueno, esperem que tots els infants vulguin venir a jugar, passar-s'ho superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura pues, per nens més petitons.
1: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport d'Edonauta?
3: Sí, aquesta activitat és una activitat d'Edonauta, a més els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i per tant segellar que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport d'Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre i per tant doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir, activitat gratuïta i per tant bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
1: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
3: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat, i per tant tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room, i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca, amb diferents propostes, tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, amb diferents estructures que exemplifiquen diferents tipus de famílies i per tant, doncs bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
1: A més, comencem la Fira de Primavera que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
3: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi, tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure i per tant per nosaltres bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és doncs avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
1: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista de la primer acte de la Fira de la Primavera.
3: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu i que és important que quan fem les enquestes de valoració que tothom tingui un estonet almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant a poc a poc totes les festes.
1: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
4: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs, la gent haurà de fer un circuit
0: geolocalitzat, i llavors quan arribin al punt geolocalitzat doncs es trobaran una pregunta d'aquí de la ciutat de Sant Andreu de la Barca i també de canvi climàtic, i la qüestió és que han d'acumular 20 punts. I llavors, quan acumulin 20 punts, podran venir aquí i fer una prova, i els hi donarem de premi una medalla. I les proves aquestes, bueno, ja des de tangrams fins a, bueno, i jocs interactius de tota mena.
1: Aquesta escape room que heu confeccionat, l'heu confeccionat completament vosaltres? També les preguntes? Heu tingut ajuda d'algun puesto?
4: Bueno, és bàsicament és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra, en aquest cas. El funcionament bàsicament és això, anem a buscar punts, i la idea és bàsicament que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya, ara estem també intentant obrir Diagonal en València, i també també tenim una petita seu a Guadalajara. I en aquest cas, avui a Sant Andreu de la Barca, doncs hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb els temes dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
1: Com esteu veient com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca? Precisament, que crec que s'han omplert totes les places.
0: Sí, s'han exhaurit les entrades, i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc, i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
4: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també per la ciutat, o sigui, per al municipi que és Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació, més poder de l'esperada en aquest moment.
0: Sí, jo crec que estupendo. Jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitats al final.
1: Algunes de les famílies ens han explicat per què s'han decidit animar-se i acostar-se en aquesta activitat. Primera vegada que participeu en una activitat així de Festa de la Primavera?
5: Sí, la veritat és que sí.
1: Com us heu animat a participar?
5: Pues a través d'una mare del cole, que va veure què feien l'escape i ens ho va comentar i ens vam apuntar.
1: Qui heu vingut?
5: Del cole.
1: Que són uns quants? O quantes famílies? Quants nens?
5: Som pues, 6 o 7 famílies i 2 nens per mare. Mm-hmm.
1: Els nens us ho han demanat, venir aquí?
5: Sí, la veritat és que tenien ganes. Una es van enterar.
1: És la primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
5: Bueno, no massa, perquè el cap de setmana marxem, però si no, sí que ens agrada participar.
1: Us està semblant aquesta activitat?
5: Està molt bé. La veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
1: Són difícils?
5: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé.
1: Quina pregunta us han fet?
5: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Bueno, però està bé.
1: No molt fàcil.
5: Que els nens... No, però la veritat que al final ells ho treuen.
1: Què estan jugant ara els nens?
5: Pues,
1: no, és difícil d'explicar, eh?
5: No ho sé.
1: Llançament d'espardenya.
5: Sí.
1: Han de tombar com unes bitlles, no?
5: Sí.
1: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'escape room?
6: Sí.
1: Què estàs fent? Explica'm, en què consisteix l'activitat?
6: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts, i si aconsegueixes 20 punts, els que deixes per una prova.
1: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
6: Unes quantes, no m'acordo de ninguna. No?
1: I ara què has jugat?
6: Aquest joc d'ahir.
1: En què consisteix?
6: És un laberint en el que tens que... que hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
1: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
6: Crec que és la de les cartes.
1: Què s'ha de fer amb les cartes?
6: No sé, crec que hem d'apilar unes cartes per guanyar, no ho sé.
1: I... Amb qui has vingut a jugar?
6: Amb aquells i amb aquest que et diu Dida, amb aquest que... Bueno, amb Raúl, Ramon i Amanda.
1: Molt bé, i creieu que guanyareu?
7: Sí.
8: Bueno.
1: Bueno?
7: Esperem que sí.
9: No volem que sí, però...
8: Jo crec que...
7: a lo millor, però molt poques probabilitats.
1: Us ha agradat aquest exercici que heu fet ara amb la laberint de la pilota?
6: Sí, era molt divertit.
7: Era una mica difícil, però...
6: Era una mica difícil perquè es cau la pilota.
7: Que tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
6: No podien treure la pilota de quan es cau.
8: Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'únic que he seguit, per fi.
1: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
6: sí,
1: de la mateixa escola?
6: Sí, de la mateixa escola.
8: Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
1: Sí. Jo he estudiat a José Juan Ortiz?
8: Sí.
1: Jo.
6: Crec que
1: Molt bé, pues a veure si guanyo, va, que us toca la següent prova.
6: Adeu.
2: Inici de la fira primera amb l'Escape Room Galàctic, que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és i serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils, de fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt, precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això ha enfonsat una miqueta a la plaça, per tant ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
0: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament i que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
0: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem amb, tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, si no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
0: Part important també l'espai dedicada als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu, llavors la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
0: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions, també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles, i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple, això, a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, bueno, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
0: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
2: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
0: molt,
2: no?,
0: ciment, no?,
2: que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no?, llavors ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no?, i no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no?, sobretot en situacions d'estiu, no?, quan aquest aigua, no?, pues, també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no?, molt més impactant, no?, que un material, diguéssim, tradicional.
0: Gran canvi, no?, per la zona.
2: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central, i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
0: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
3: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal i com estan, són insuficients per la nostra ciutat, i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra no només vegetals sinó també artificials pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
0: Amb una inversió d'1.050.000 euros, la remodelació de la plaça Federico García a Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un láser tag.
4: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de l'iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar als rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
5: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
4: Entre elles hi havia un láser tag.
5: Entre elles hi havia el láser tag a l'aire lliure, també, per exemple, al Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
4: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
5: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant-se uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
4: Tenen un límit de temps?
5: Són 10 minuts. Encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
4: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
5: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són o de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
4: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
5: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
4: Degut a aquest èxit de participació, hi hauran més edicions del Laser Tag?
5: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
4: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
5: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
4: Fa goig veure presentat en ple.
5: Sí, la veritat.
4: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un Laser Tag amb alta participació.
0: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Ana Guerrero i també Los Sobraus.

0: l'actuació d'Anna Guerrero i també de los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu After Naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs Damian i també del gimnàs Sap Gorkau Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos Damian i el SAP Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del mercat setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs Damian, concretament amb Damian Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor. Está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho, y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonatos, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un altre nivell.
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que le espera en la vida.
0: ¿Cómo esteu vosaltres amb el gimnàs Damián en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur, y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña, y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra del que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?
4: per donar-nos a promocionar, ja que a la gent al final busca producte de qualitat i crec que aquí és una gran oportunitat per ensenyar-los.
3: M'estàveu explicant que heu just obert una botiga. On està la vostra botiga, Sant Andreu de la Barca?
4: Està al carrer Constitució, just al costat del CAP, és on hem obert la botiga.
3: Què us ha animat a venir a Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, nosaltres ja teníem aquí una casa des de feia temps i ens portem temps vivint aquí, llavors vam obrir una botiga.
3: Què us està semblant la Fira de la Primavera? Com és l'ambient, com és la clientela, com va la jornada?
4: Bueno, avui bastant bé, amb una mica de calor, però bastant animat.
3: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
5: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé quin bé, però bueno, bé. Sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí.
3: És la primera vegada que participes a la Fira de Primavera?
5: No, ja porto 4 anys des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. Okay. A la primavera.
3: Per què t'agrada tant participar a les fires?
5: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé.
3: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
5: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastants puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la Unipico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn.
3: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
5: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí.
3: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
5: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres la competència. L'internet, també soc punt celèrites, no?, que va retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
3: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent es passi per aquesta fira de comerç. Doncs
5: pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tomb, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
3: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
6: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara lleguen los tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava ben productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú tan bo com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li evidentment la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
3: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
6: Doncs en aquest cas jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que combinin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
3: Quin tipus de ratafia veneu? Quins tipus? Quins sabors?
6: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la quarta. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte d'almel natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
3: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
6: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
3: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
6: La veritat és que està agradant molt i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja veu que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent li encanta, la gent la vol i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova, se la queda.
3: On podem trobar Derrat?
6: Doncs Derrat ho pots trobar online, a derratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cost, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens l'acullin i la gent la pugui comprar.
3: Com està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
6: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors, està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte i així no se puede.
3: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi en i s'acosti a la vostra paradeta, provi Derrat i bueno, i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
6: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat, estem fent dos tipus de còctels, una amb cafè i l'altra amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
3: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
7: No, és la quarta vegada ja. Tenim 4 anys seguits.
3: I per què us agrada participar en la Fira de Primavera?
7: Sí, fent poble. És important.
3: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
7: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
3: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
7: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda de Constitució i estem molt contentes.
3: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
7: És del poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
3: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan
7: sí.
3: Vas a un puesto...
7: Exacte, té un ritme temporal i vens, si et fa falta.
3: Explica'ns que teniu en aquesta paradeta, que esteu venent, que esteu oferint.
7: Ens donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
3: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
7: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
3: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
7: Les teves, les pròpies, són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
3: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa. Jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
7: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
3: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per
7: sí,
3: aquí,
7: sí,
3: que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
7: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i surtin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
3: Per què és important comprar en el comerç local?
7: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, jo, sóc jo. Això és maco.
3: Durant la jornada els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
0: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca està en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de comerç Miquel Àngel Abril.
8: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda de Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats, no? És una mostra que també a la gent que ens visita de fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor, també, però la veritat és que la gent, jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat, i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda de Constitució serà una gran avinguda de persones, i això ens dona molta alegria, ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat, i molt contents.
0: Una Fira Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
8: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu la Barca de viure.
0: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenques, que és gairebé, amb l'actuació de les Obraus, la gran actuació també d'Anna Guerrero. Per tant, aquí Sant Andreu la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
8: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per Festa Major a Sant Andreu a la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta Festa Major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està al carrer.
0: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta Fira de la Primavera. Bé, el temps de moment acompanya, temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
9: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu a la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic a la Fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu a la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
0: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas, en el lloc central de Sant Andreu a la Barca d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
9: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas 2 entitats esportives i 2 restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan, doncs, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs, doncs que sigui fàcil l'accés i ràpid, i en aquest sentit molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
0: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
9: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu de la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas, més el disc jockey que teníem al final també. I aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots doncs, aquesta tarda i també el que queda de jornada de demà.
0: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
10: Hola, Jordi, doncs, bueno, molt bona valoració perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes i estem molt contents per la gran acollida i el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
11: Com sempre que hi ha aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
10: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'engestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí, i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
11: Bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
10: I tant, encara que no ho sembli, que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades alguns es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més ja abans d'obrir el comerç ja ens piquen a la porta i els hi ajudem en promoció econòmica.
11: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira Primavera.
10: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
11: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
10: Doncs la veritat és que no moltes, sincerament. Les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà a l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, sembla impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
11: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
10: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
0: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també de la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport.

0: muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera fira de la primavera.
1: Pues bé, ho hem fet perquè la gent ens coneixi i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues que estem aquí per ajudar-los.
0: Com ha sigut l'acollida que ha tingut Transversal a Sant Andreu de la Barca?
1: Molt bona, molt bona, molt bona. Feia falta alguna cosa així.
0: Com estan siguen els inicis? Com va néixer aquesta entitat i sobretot ja ara ja porta un recorregut? Com està siguen?
1: Pues bo, tot va sortir de les reunions que fem al...
2: com a... espai d'igualtat.
1: A l'espai d'igualtat amb Damaris i bueno, vam estar parlant, fem reunions i vam estar parlant i vam dir que pa'lante.
0: Com espero que sigui la Fira de la Primavera? Com l'esteu vivint des de l'entitat?
1: Bueno, nosaltres estem a l'expectativa perquè és el primer any, mai hi havia alguna cosa així,
2: sí.
1: I que ens coneixin.
2: Amb il·lusió, amb molta emoció i això, que ens coneixin i ja està, bàsicament.
0: En què consisteix la vostra paradeta?
2: Bueno, la nostra paradeta, el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans, i bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també doncs, pintar una galeta i divertir.
0: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
1: Bueno, pues, és pels crios que poden pintar un ninot de gengibre dels colors...
2: Sí, LGTBI o com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
0: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
1: Sí, és tot del col·lectiu.
0: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
1: Sí.
0: Us heu marcat algun objectiu en concret?
1: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família ja ens donem per satisfetes. Sí.
0: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat a estar presents.
3: Bé, nosaltres ja fa molts anys que col·laborem aquí a la Fira de la Primavera i hem muntat, bueno, la parada que hem muntat és més aviat per donar visibilitat a la nostra entitat i per també vendre una sèrie de productes per poder col·laborar contra el càncer.
0: Quina importància té muntar paradeta per la vostra entitat?
3: Importància la recaptació. La recaptació i la visibilitat de l'entitat. La recaptació és molt important perquè ara fa poc hem fet una col·lecta aquí a Sant Andreu, que és una col·lecta anual, i tot això és per la investigació, perquè cada vegada hi hagi més supervivència amb el càncer.
0: No és la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
3: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
0: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
3: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
0: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre deveu també recollir donacions i s'associ, no?
3: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, pues també la matem.
0: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
3: Bé, primer, jo animo tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència. I la prevenció perquè quan abans s'agafi aquesta enfermedad, més probabilitat de cura té.
0: Quina és la pròxima parada que farà l'Associació contra el Càncer? Ja teniu alguna xerrada, alguna acta?
3: Ara, en principi, no, amb aquesta activitat ja acabem. I ja la propera, segurament, serà ja l'octubre, que serà el sopar del càncer.
0: Ivan Márquez, president del Centre Cultural Andaluz, ha aprofitat la Fira de la Primavera per donar a conèixer la romeria d'enguany.
4: Nosotros principalmente aprovechamos, llevamos unos años que aprovechamos la Fira de Primavera por su cercanía en el tiempo, también para dar a conocer la romería del año en curso. Estaremos repartiendo el programa de la romería y aparte pues tenemos algunas cositas que nos ayudan a conseguir recursos para todos los actos que hacemos.
0: Quina importància té per vosaltres muntar paradeta en un acte com aquest, que és la Festa de Primavera, on passa molta gent?
4: Bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esperemos que pase mucha gente.